0: El Faro, con Laura Piñero.
1: Ser Catalunya-Barcelona.
2: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
3: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
4: És que és molt complicat que un tàper mantinga la il·lusió a la vista. Vull dir,
5: No, ja estic d'acord.
3: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
6: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels, baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
2: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
7: Jo soc d'Algèria, vaig arribar a Porto 3 anys.
8: Salah, què és la Transpirenaica per tu? Com t'ha ajudat a la vida?
7: Pues la Transpirenaica per mi és una casa meva, sobretot perquè vaig aconseguir una família i vaig aprendre també el català.
2: El balcó d'estiu, cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.

0: de 7 persones i deixant centenars de ferits. S'hi allotjaven més de 600 persones en aquell moment i tant bombers com policia, l'exèrcit i els veïns es van volcar a intentar trobar supervivents. Aquest any no hi haurà acte oficial, l'Ajuntament diu que volen tancar l'etapa i que hi ha altres maneres per recordar el que va passar en aquell moment.
1: 8:42, esports.
2: I hem de parlar del gir de guió al mercat de fitxatges. El Barça s'ha ficat de ple en la cursa per Rodri, s'ha avançat al Real Madrid i ara el migcampista del Manchester City ja té un peu a Camp Barça, ens ho explica l'Arnau Santero.
3: Cal remarcar, això sí, que el fitxatge no està tancat al 100%, però avui s'ha donat el pas més important. Rodri ha triat entre Barça o Madrid. El jugador tenia clar que volia tornar a Espanya i, finalment, després d'una trucada amb Hansi Flick, ha donat que el sí al Barça, que ara li tocarà negociar amb el Manchester City, que té millor relació amb els catalans que amb el Madrid. El Barça ja havia reservat uns 50 milions d'euros per si es donava aquest fitxatge, que, sumant variables, podria escalar encara una miqueta més el preu, però que, sent l'últim any de contracte del jugador, no hauria de complicar-se molt en la negociació. Un contracte que, per cert, podria rondar els 4 anys i que pot forçar la sortida d'algun dels jugadors del Barça.
2: Uns volen venir, però d'altres volen marxar. Ferran Torres vol anar-se'n al PSG. Oriol Llopart, bon dia.
4: Bon dia. El valencià està disposat a sortir del Barça per incorporar-se al conjunt parisenc. Des del club continuen deixant clar que volen que es quedi, però tampoc tanquen la porta a escoltar una bona oferta pel davanter.
2: El Barça femení reforça la defensa amb Martina Fernández.
4: La central ha firmat fins al 2029 després que el club executés la seva opció de recompra i ja treballa a les ordres de Pere Romeu. Torna a acabar ser casa seva després de passar per l'Everton.
2: El Barça no jugarà a Tànger l'amistós que estava previst pel 15 d'agost.
4: L'entitat blaugrana va informar que descarta la possibilitat de disputar un amistós a la ciutat marroquina a causa de la crisi migratòria viscuda a Ceuta.
2: 90 anys de l'assassinat de Josep Sunyol, l'expresident del Barça.
4: Sunyol va ser capturat i afusellat el 6 d'agost de 1936 per les tropes franquistes durant les primeres setmanes de la Guerra Civil. El seu afusellament va convertir el seu nom en un dels grans símbols de la història blaugrana.
2: Vinícius renova fins al 2032.
4: Tot i que les negociacions amb Vinícius Juniors han estat tenses i el tècnic Mourinho va haver d'intervenir per calmar les aigües, l'important pujada salarial fins als 25 milions d'euros nets anuals sembla que finalment ha convençut el jugador brasiler.
2: Diomandé no ha jugat encara al Madrid, però escolta, ja ha fet història.
4: Exacte, l'extrem marfileny de 19 anys procedent del Leipzig arriba al Real Madrid per 125 milions més 15 en variables i convertint-se així en el fitxatge més car de tota la història del conjunt de la capital d'Espanya.
2: L'Espanyol fitxa a Unai Núñez.
4: El club blanquiblau va anunciar ahir l'arribada del central basc, cedit pel Celta amb opció de compra de 3 milions d'euros, que serà obligatori si l'Espanyol entra a Europa.
2: Que, per cert, per tancar la plana futbolística, què s'ha fet el Gavi al cap?
4: Això m'ho pregunto jo també, però és tot és per les apostes que es van fer abans del Mundial. Cucurella s'ha tatuat la cara del seleccionador i Gavi va ensenyar ahir a les xarxes socials el seu nou look de color rosa. Ara només falta saber si Pedri, que va assegurar que si Espanya guanyava el Mundial, es tenyiria els cabells de blanc o de ros i està per veure si acabarà complint la seva paraula.
2: Pel que fa al motor, Marc Márquez apunta a Silverstone.
4: L'astre de Cervera confia a prolongar la seva remuntada al Mundial de MotoGP, que reprèn aquest cap de setmana a Anglaterra. Marc Márquez va assegurar que, en ser preguntat sobre si es considera el favorit, que un títol més no em canviarà la vida i que els meus rivals ho diuen per treure's la pressió de sobre.
2: En clau Tour de França, Lecour guanya l'esprint i Reusser arriba líder al Ventoux.
4: La ciclista mauriciana Kim Lecour va aconseguir el triomf en la sisena etapa del Tour de França femení.
2: El polonès Kubowski s'ha convertit en la primera persona a creuar nedant al mar Bàltic.
4: Després de 5 intents, finalment ha aconseguit la fita que tant esperava. Perquè el rècord fos oficial, havia de sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i posar-se de peu, diguéssim, a la platja sense l'ajuda de ningú. Després de 55 hores, Kubowski va fer història.
2: I en cultura... Avui arrenca el Brunch Electrònic al Parc del Fòrum de Barcelona.
5: Més de 100 actuacions en 3 dies en la quarta edició del festival, amb grans noms de l'escena electrònica internacional, com Wade, The Blaze o Miss Monique, i també artistes del panorama urbà de casa nostra, com Flashy Ice Cream, Mercè o Lil Dami.
2: El periodista Javier Ruiz s'acomiada de Ràdio Televisió Espanyola per dirigir la nova cadena, La Sèptima.
5: El copresentador de Mañaneros 360 marxa avui i en el seu lloc s'incorporarà Jesús Tintora a partir del 24 d'agost. Mentrestant, el substituirà la periodista de la sèrie RTV Aida Bao i també torna a aquesta cadena Silvia Inchaurrondo.
2: El cinema La Fresca de la Sala Montjuïc ha conclòs amb una edició amb més de 40.000 assistents.
5: La programació ha comptat amb cinema contemporani, autors internacionals i clàssics amb títols com Sirat, Valor Sentimental, Hamnet o Bugònia.
2: I continuem parlant de cinema perquè que avui és divendres d'estrenes.
1: Voy a seducir a la mujer más chunga y más borde de España y lo voy a hacer en 72 horas. Un puto fin de semana.
5: Avui arriba a les cartelleres El último mono, una pel·lícula protagonitzada per l'actor i humorista Juan Dávila i l'actriu Susana Baitua, una història entre un activista feminista

0: i un gurú de la seducció amb idees pròpies de la masclosfera que es proposa enamorar-la.
1: Warner Bros. Està pagant molt cara la fusió amb Paramount. Si en un primer moment van arribar a un acord de 110.000 milions de dòlars després d'abandonar Netflix, ja porten gastats 600 milions de dòlars en partides relacionades amb l'operació sense saber si s'acabaran sumant.
0: Aquesta setmana s'ha establert el 2 de març per començar el judici en què la justícia avaluarà si l'operació del grup audiovisual dels Estats Units és viable. Això després que 12 fiscals dels Estats Units consideressin que la fusió entre les dues marques atemptava contra la competència.
1: I acabem també amb música, perquè avui actua Antonio José al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana.
0: L'artista cordobès ha triat aquest escenari per fer gaudir al públic d'una nit d'estiu amb les cançons del seu nou àlbum, que ha vist la llum a principis d'aquest 2026.
2: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.
1: I quan són les 8:48, puc saludar en Rafa Garrido, cap de política de l'ACN. Què tal, Rafa? Bon dia.
3: Bon dia, què tal?
1: Mira, doncs aquí un divendres més.
3: Passant calor.
1: Hi ha diversos temes, avui, però mira, justament acabem de saber, doncs, precisament sobre la crisi a Ceuta. Robles, Bolaños i Marlaska i Álvarez compareixeran a petició pròpia al Congrés a finals de mes sobre aquesta crisi. De fet, ja hem vist el PP també canviant el discurs. Van començar dient, escolta, que aquí no volem acollir a ningú. Vox ho tenia clar des del principi. PP ha acabat matisant, dient, bé, hem de complir la llei, veurem com. S'ha d'acabar de veure com es materialitza el que volen fer, que diuen que volen d'alguna manera impedir aquest repartiment o que els pugui afectar en les seves comunitats. Tu com ho veus tot plegat?
3: Una cosa és el discurs polític i l'altra la realitat, al final, perquè les comunitats del Partit Popular es poden oposar, poden sortir, poden gesticular, poden fins i tot signar acords amb Vox dient que els rebutjaran, i de fet el que apunta una mica el discurs que fan és que ho rebutjaran, però que com que la llei els obliga, ho acabaran fent, perquè no tenen més remei. La llei diu el que diu i hauran d'assumir els menors que facin falta. També una reflexió. Quan hi va haver l'esclat de la invasió de Rússia a Ucraïna, van venir molts ucraïnesos, molts d'ells nens, i ningú va protestar. Al contrari, estàvem encantats de poder acollir a gent que fugia d'una guerra i que ho estàvem passant malament, i que aquells nens vinguessin aquí a buscar una vida millor i amb les seves mares o amb qui poguessin. I ara, per 1.000 nens repartits en 17 comunitats autònomes, sembla que el món s'acabi. Això té un nom, i és racisme. O sigui, perquè si venen blanquets i rossets no et molesten, i catòlics, però si venen una mica més morenets i musulmans, resulta que t'espanten una barbaritat, no? Doncs això. No és que no els agradi la política migratòria, és que el que no els agrada és el color de la pell de l'altra gent.
1: Un altre tema, una altra carpeta, avui que tenim sobre la taula, té a veure amb Esquerra, el que ha passat a Girona. Marc Puigtió ha renunciat a ser l'alcaldable per aquesta polèmica amb els àudios filtrats, on deia literalment que volia carregar-se tots els seus companys de la secció local. Puigtió assegura que plega per dignitat, per responsabilitat, admet que va cometre un error greu. Això tu creus que quedarà aquí i prou, o que el partit en sortirà ressentit? Ara han de buscar alcaldable.
3: Ara tenen feina per buscar alcaldable. De fet, és difícil que quedi aquí, perquè de fet aquest àudio, el filtrat, ve d'una guerra interna que ja s'arrossega d'anys i que estava tancada d'aquella manera, com es tanquen les guerres internes en política, no? Vull dir, fotre una manta a sobre i a veure i esperar que passi, no? I per tant, no crec que quedi aquí. El que passa és que és veritat que li quedaven poques sortides més que plegar. Primer, per la guerra interna que tenia; segona, pel contingut d'aquell àudio; i tercera, perquè aquest àudio es filtra perquè ell s'ha dedicat a tontejar, diguéssim, amb determinada gent de l'extrema dreta, no? Que això també hauria de donar lliçons, no?
1: Uh-huh. I per acabar, Rafa, tu on veuràs l'eclipsi? Perquè ara estem explicant que estem tots pendents de quin temps ha de fer, de que si les carreteres... Tu tens pla per anar a veure l'eclipsi?
3: Mira, ja ara, amb popular opinion, vam superar la turra del Papa, la turra del Tour, la turra del Mundial, i estic esperant superar la turra de l'eclipsi d'una manera desmesurada. Me'n vaig de vacances i estaré en un lloc on no es veurà gaire bé. Per tant, no tinc cap problema en dir que no veuré l'eclipsi.
1: Meravellós. Doncs escolta, Rafa, que vagi molt bé. Bon cap de setmana tinguis.
3: Molt bé, gràcies.
1: I gaudeix de les vacances i del descans. Fins aviat.
3: Fins aviat.
4: El
2: Cada formatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026, organitzats per SER Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.

0: minuts del matí, moment del desinformatiu. Aquest espai, ja ho sabeu, de notícies ben particulars, amb testimonis particulars encara més. La Lluna rep l'impacte d'un Falcon 9 de SpaceX després de diversos anys a la deriva a l'espai. L'impacte ha provocat, ho hem explicat, un cràter de 17 metres de diàmetre. Ja sabeu que en aquest espai tenim línies obertes perquè ens pugueu dir la vostra opinió. I em diu l'Amparo que sembla que tenim algú ja al telèfon que està força emprenyat. Bon dia, amb qui parlo? Què és això? Perdoni?
1: El meu nom és... és igual, digue'm Manel.
0: Manel, d'acord, des d'on truques?
1: És a l'espai.
0: Com que... quin espai?
1: Collons, l'intergalàctic, quin espai vols que sigui?
0: Ah, val,
1: Sóc el que vosaltres anomeneu extraterrestre.
0: Ah, sí, estic parlant amb un alien.
1: Sí, però això no és important.
0: Home, cada dia vols parlar amb un extraterrestre, no? Què tal?
1: Doncs emprenyat, es pot saber qui ha sigut?
0: Qui ha sigut?
1: Aquí m'ha fet aquest boquete de 17 metres de diàmetre. Tu saps que són 17 metres de diàmetre? Equival a una pista de bàsquet o a dos busos urbans posats en línia. O el que és evident, o el que és equivalent a la grandesa dels ovaris de la Llussa.
0: Ja. Però el responsable en aquest cas és l'empresa d'Elon Musk.
1: I quan vindreu a arreglar-ho? Es pot saber això? Perquè això s'ha d'arreglar.
0: Bé, aquí jo no el puc ajudar, Allà no teniu alguna mena d'empresa o de mà d'obra intergalàctica que pugueu trucar?
1: Sí. Sí que en tenim, sí, però clar, troba'ls ara, que estem enmig de vacances, no us penseu que només sou vosaltres? No he trobat a cap operari que vulgui arreglar ara aquest merder, M'han dit que, passat festes, i ja veuran, de cara al setembre o l'octubre.
0: Però escolti, per tenir una cosa, però vostè viu a la Lluna?
1: No, a sobre té casa, però esclar que visc a la Lluna. L'únic que nosaltres vivim a la part del darrere, saps? Just on ens acabem de comprar el terreny,
0: val.
1: I au, a prendre pel cul. I que, ja li dic ara, que això el seguro no ho cobreix, eh?
0: Ja, em sap greu, em sap
1: perquè
0: greu.
1: Perquè jo tenia unes vacances per la galàxia d'Andròmeda, que amb la meva parella ens fa molta il·lusió, que hi anem cada any, i ara m'he de quedar aquí perquè no arriba el pressupost per tot.
0: I per què no ve la Terra de vacances?
1: No, home, no, aquesta boja, la mala fama que tenim.
0: Ah.
1: Que també, perdona, però jo no sé qui va tenir la idea de pintar-nos com uns éssers terrorífics que venim aquí a destrossar el planeta. Portem viatjant per la galàxia anys, però anys, Abans inclús que existís la Terra. I aquí l'únic que estan destrossant coses són vostès.
0: Vol aprofitar aquest espai per donar bona imatge i potser canviar aquesta perspectiva?
1: Mira, hòstia, això no m'ho esperava, gràcies. Em podríeu posar música així com... èpica?
0: Val, sí. Vinga, quan vulguis.
1: Sóc en Manel. Vale, ja, de pintar-nos com si fóssim uns éssers terrorífics. Que només volem destruir el món, i concretament el vostre. És aquesta mena d'actitud narcisista que teniu que us penseu que sou el centre del món. Us convido a donar una volta per la galàxia i veureu que sou l'última merda. Som bona gent, val? Estem aquí per fer el bé, no el mal. Som éssers normals i corrents. Vale, ja, de sanificar-nos amb el cap com un xupa-xup. Tenim el cap d'unes mides normals, val? I per últim, i no menys important, vale, ja, amb el rotllo de les sondes anals, o sigui, prou. O sigui, vostès es pensen realment... No tenim res millor a fer que venir fins a la Terra expressament per posar-vos coses pel cul. Hòstia, no culpeu als altres els vostres desitjos més íntims. Això sí, i que quedi clar, com algú, repeteixo, com algú torni a destrossar una part de la Lluna, vindré jo personalment i no us posaré una sonda anal, no? Sinó que us fotré el puny sencer, clar?
0: Val, claríssim, sí,
1: molt bé.
0: Sí.
1: Doncs moltes gràcies, Laura?
0: A tu, Manel, fins aviat, adéu. Déu-n'hi-do.
2: Hòstia.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Jo estic flipant, Laura? Has parlat amb un extraterrestre?
0: Sí, jo també estic flipant, encara,
2: home, això ho puc posar al LinkedIn, no?
0: També,
2: Et sumaria
0: a punt. Sí, LinkedIn jo el faig servir molt poc, no sé com va LinkedIn encara.
2: Bueno, jo
0: no,
2: tinc un,
0: no,
2: però...
0: No he connectat amb
2: LinkedIn. Això m'ho porta la meva parella perquè jo no ho controlo.
0: Va.
2: Però, escolta, ja heu avisat que la setmana que ve hi ha un eclipse?
0: Mira, no hem fet altra cosa aquesta setmana que avisar que hi ha un eclipse el dia 12.
2: Sí, però mira, jo és que he pensat en donar consells perquè... Quan menys temps queda per l'eclipse, no?
0: Sí.
2: Més probabilitats hi ha que la gent et torni boja i que col·lapsi el món sencer, no?
0: Clar,
2: i també, perdona perquè que t'interrompi, però també he vist algun error que altre.
0: Errors. Escolta, tu també vols alguna música per explicar-ho, això?
2: Sí, perquè vull donar un consellet. Posa'm una mica de música així, que doni seriositat, saps? Que em doni credibilitat. Saps, Tomàs? Tio, és molt bo,
0: aquesta
2: tu,
0: credibilitat.
2: El Tomàs és un professional.
0: 100% credibilitat.
2: Exacte. Vale. Primer error que he vist. He llegit que el 11 i el govern han posat a la venda 2 milions d'ulleres, vale?
0: Sí.
2: 2 milions d'ulleres per tot l'estat.
0: Uh-huh.
2: Jo no sóc el llapis més afilat de les tots,
0: però...
2: aquí han patit...
0: He fet números.
2: En tot l'estat hi ha 49.081.559 persones.
0: Uh-huh.
2: Dic, agafa la calculadora, no vagi a ser que sigui tu que t'estàs equivocant. He fet càlculs i toca 0,04.02 d'ullera per persona, el que és el mateix... Una ullera per cada 25 persones.
0: Clar, i només dura un minut, no els podem pas compartir.
2: No, ja et dic ara que no. I què passa quan hi ha una demanda, però falta producte?
0: Què passa?
2: Que el capitalisme entra en escena i les persones s'aprofiten per intentar treure rendiment econòmic.
0: Ja, sí? Certament, això
2: I
0: passa.
2: I cuidado, quines ulleres compreu. Per això, aquí el jefe us donarà un consell. Sobretot, que siguin homologades, ¿vale? Perquè us podeu... És que, de veritat, si veieu l'eclipse sense unes bones ulleres... Podríeu passar la resta de la vostra vida fent un tribut a Stevie Wonder i jo no crec que això és el que vulgueu, d'acord? Com detectar si són falses? Pues si en l'anunci d'una empresa, jo què et dic?
0: Sí?
2: Wallapop, per exemple.
0: Per exemple, Wallapop.
2: Per dir-te una història.
0: Per dir una.
2: Si en l'anunci posa homologades, però sense l'H, home, pues ja et fa pensar una miqueta que aquesta persona t'està intentant timar, col·lega. O que el filtre sigui aquest de celofán de nen petit de col·legi. Pues cuidado, també. I després... S'estan fent dissenys de temàtiques. Jo vaig veure l'altre dia unes ulleres amb la bandera d'Espanya,
0: uh-huh.
2: que vaig dir, són perfectes per l'eclipsi i per després està cara al sol.
0: Molt ben trobat, aquesta. No l'havia fet ningú encara, aquesta.
2: He de dir que se'm va ocórrer aquest acudit ahir a la tarda
0: uh-huh.
2: i he muntat tota aquesta part de la secció per només poder fer aquesta broma.
0: Molt bé.
2: Escolta. I ja està. Doncs... I jo ja he acabat.
0: Doncs amb això ja estàs, Fènix.
2: Pues molta gràcia. Bon cap de setmana.
0: Bon cap de setmana. Tens ulleres? No tens encara?
2: No, jo les tinc ja.
0: Jo l'he aconseguit.
2: Me
0: n'han aconseguit. Els meus veïns m'han dit, mira, Laura, en sobrava unes i me les han donat.
2: Jo ara entregueu a la pop, a veure què trobo.
0: Ves en compte amb on està fent. Queda abans amb la gent, mira abans les ulleres, bla, bla, bla. Gràcies, Fènix.
2: A tu.
0: Arribem a les 9 escoltant uns anuncis i de seguida dues veritats i una mentida.
3: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
4: Cap Roig Festival presenta Rick Astley, Anastasia, Antonio Orozco, Víctor Manuel, Pablo López, Rosario, Balú, Luz Casal, Ana Torroja i molts artistes més en concert.
5: A Puerta de Alcalá.
4: Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compren ara les entrades a caprojfestival.com. Cap Roig Festival. L'has de viure. Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
6: Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura, Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
7: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
6: El balcó d'estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
8: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
9: I Ari i Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
10: Sí, què li fa gràcia?
9: No sé què li fa gràcia.
6: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
10: Que amb mi anirien rapidet, Helena.
9: Anirien rapidet, no?
10: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
9: Sí.
10: Doncs això.
9: Esquilat.
6: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Què t'hi jugues?
12: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: que toca jugar. Benvinguts i benvingudes al Dues Veritats i una Mentida. Clàudia Moreno, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Tres persones, dues veritats, una mentida. Quin és l'objectiu? Descobrir qui menteix. Hem reunit a les estudis de Ràdio Barcelona, a l'Aquí Catalunya, tres persones aleatòries de camps diferents. La cosa és que aquí tenim tres paperets damunt la taula, en dos hi posa veritat, en un hi posa mentida. O això, estimats, és el que us haureu de creure. Cadascú n'agafarà un, explicarà una història, una anècdota que li hagi passat. Si és veritat o no, ho decidirà el paperet que tindreu a les mans. El que passa és que si la resta no ho saben, el que han de fer ara és descobrir qui menteix a través d'unes preguntes. Qui ens està intentant donar gat per llebre? Quin és el premi? Un besito, perquè de moment no som rics, no tenim un pot de 200.000 euros per repartir entre vosaltres, però escolta, tot arribarà. Així que no ens allarguem més. Clàudia, presentem els concursants d'avui.
2: Comencem amb una cuinera que ha dedicat tota la vida a demostrar que la gastronomia és molt més que allò que passa als fogons. Una de les grans divulgadores de la cuina catalana que ha convertit el producte de proximitat, la cuina de temporada i la lluita contra el malbaratament d'aliments en la seva identitat. Parlem de la de parellada.
3: Tens convidats, però no vols tenir feina? Pastís fred de salmó. Tinc un motlle folrat en paper film i vaig folrant amb salmó fumat.
2: És xef i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona. A més, l'any 2016 va rebre la Creu de Sant Jordi com a reconeixement a la seva trajectòria. L'hem pogut veure a diversos programes de televisió, a TV3 i a Ràdio Televisió Espanyola, però els oients de Ser Catalunya segur que la situen al balcó de l'Anna Puigvoltes.
3: Torno a tenir ganes de fer un plat d'aquells de restaurants, saps? Aquells de quedar bé, de cuidar els detalls, els colors, de fer lluir, saps?
2: Segur que l'heu vist algun cop a xarxes, a ella i les seves receptes.
0: Ada Parellada, què tal? Benvinguda.
4: Moltes gràcies per convidar-me, molt feliç d'estar aquí.
0: I nerviosa una mica, a veure què passa avui.
4: Oh, i molt nerviosa, perquè explicar aquestes intimitats tan íntimes...
0: Següent concursant d'avui.
2: Seguim amb un periodista que fa anys que viu l'esport des de primera línia, una de les veus més reconeixibles del periodisme esportiu català. Parlem d'en Quique Guats, periodista esportiu amb una llarga trajectòria a la ràdio i la televisió. Al llarg de la seva carrera ha cobert alguns dels esdeveniments esportius més importants, com els Jocs Olímpics, i s'ha convertit en una cara habitual a les tertúlies i els programes dedicats al futbol.
5: Revolucionó el partido.
6: Señor Solari, otra vez.
7: Se va a quejar, ¿eh? Sale usted, pam, pam.
8: Vaya partidazo ha pegado usted hoy, ¿eh?
2: La seva especialitat és seguida ben a prop l'actualitat del Barça, però la seva trajectòria va més enllà. L'hem pogut veure en programes com Estudio Estadio, Atac i Gol, Gol Nord o El Rondo.
9: A mí te lo puedo explicar con un poquito de tranquilidad, ya que el día es muy movido. Esto que ha ocurrido hoy no es...
2: Fins i tot va dirigir Fantàstic, un format pioner.
0: Quique Guas, què tal? Benvingut.
10: Neguitós, no nerviós, neguitós.
0: Neguitós, tu, eh?
10: Sí,
0: neguitós.
10: Veig a la senyora que està molt preocupada. Jo estic tranquil·la, que jo estic...
0: Encajat està. Va, aquí tanca el trio, Clàudia.
2: També tenim aquí amb nosaltres a l'historiador d'art Òscar Nin, crític cultural, articulista i tertulià, és conegut per la seva participació en diversos mitjans de comunicació, sempre amb la seva veu inconfusible i el seu estil.
11: Els consells del iaio per passar una revella com cal.
12: La coca.
13: I no vull ara cap jiji, jaja, ai, que no sé què.
12: Ojo amb
2: l'escolta. El teniu sobretot escoltat de RAC1, però també ha deixat empremta escrivint sobre música, gastronomia i cultura.
13: Perquè això és de boomers i de persones molt grans que ja pràcticament s'han quedat titelles. Ojo, ojo amb aquesta gent.
12: Ai, per favor, canvia-me el tenedor que lo ha rozado así el viento y tal. Aquesta gent són la que després agafen garrafes buides de 8 litres d'aigua de Ribes per fer calimocho.
2: A més, és el director del mitjà digital Bitburger, especialitat en música, cultura i gastronomia. Sigui davant d'un micròfon, escrivint un article o compartint una bona conversa, l'Òscar sempre troba la manera de donar-li un gir inesperat a qualsevol història.
0: Òscar Nin, què tal? Benvingut.
14: Bon dia, encantat d'estar aquí.
0: Sí, no?
14: Quina presentació, a casa la meva mare ara estarà orgullosa d'aquesta presentació.
10: Punyetero, quina sort de tindre mare.
14: Sí, mira.
10: Veus? Ara
14: no,
10: sí que
14: correcte.
10: Ja comencem malament.
14: Molt afortunat, molt afortunat.
10: T'has dit jo que no la tinc. Estàs superafortunat. Sí. I també això amb lletres grosses, La mama és un personatge... És... que no tindria que anar-se mai.
0: Totalment, totalment d'acord.
14: I les jaies, també.
10: També.
14: Sí, també.
10: I algun papa, també.
14: També.
0: Fem la llista.
14: I tots els que estem aquí, també.
0: Tots, quedem aquí ja, vitalicis per sempre. Presentats tots i totes, ara sí que comencem amb el Dues Veritats i una Mentida. Tenim, com bé sabeu, aquests tres paperets aquí damunt la taula. La Clàudia es disposa a repartir-vos-els. Cadascú se'n quedarà un. I com sabeu, aquest paperet és el que determinarà si ens coleu la mentida o ens coleu la veritat.
10: Però vosaltres, dispensa'm, vosaltres sabeu els papers...
0: No, jo no sé.
1: Ui, te l'ha donat, eh? Aquí sí. Que t'ha donat el teu, eh?
10: No,
1: Òscar,
10: bueno, a veure si què passa. Dius que no ho saps, jo li donaré el que...
1: No, vinga, a veure què passa. Cadascú ha llegit el seu, no us mireu entre vosaltres. La gràcia és no saber-ho, a veure què passa. I un cop els tenim tots entregats, un cop cadascú ja sap més o menys què de dir, què d'explicar, algú vol començar? Sempre començo igual. Algú vol començar explicant la seva història? S'atreveix algú? T'atreveixes?
10: Sí.
1: Quique, perfecte. Doncs comença en Quique explicant la seva història. Endavant.
10: Bueno, estimats companys, jo he d'explicar-vos una cosa professional que és curiosa, però no sé si vosaltres m'agafareu bé. I es comença això l'any 74. Jo estava aleshores... Havíeu nascut?
4: Sort que ets, no, sort que, ets una, sort que en saps història, no. Sí, que és el sí, teu, el teu és la història.
14: Jo faltava un any perquè jo vingués al món, però, tira.
4: Criatura!
10: Ara surt un avantatge, això no val. Has portat un dinosauri aquí, això no. A veure, any 74, jo estic a Ràdio Joventut, aleshores Ràdio Joventut era una emissora escola, perquè aquí no havia ciències de la informació, i tant la Ràdio Nacional que estava aquí al costat, com Ràdio Barcelona, es nutrien de la gent que sortia de l'escola. Bé, jo estic a l'escola, estic a la ràdio, no entro ni tan sabol col·laborador, quan rep una trucada d'un realitzador de Televisió Espanyola, any 74, eh? És important l'any. Rec una trucada d'un realitzador de Miramar, que estava aleshores on està l'hotel Miramar ara, perquè si m'interessava fer una prova per entrar a fer esports a Televisió Espanyola. Bueno, jo quasi bé no m'ho creia, i la vaig fer. La prova consistia en dues parts. Una, pràctica, amb una càmera, jo feia una entrevista amb un jugador del Barça que es deia, es diu, perquè no es mor, afortunadament, Asensi, i després, momentàniament, vam anar als estudis de Televisió Espanyola informatius que estaven al carrer Buenos Aires número 1. Era provisional perquè Esquella, allò de Miramar i Esquella, i allà em van fer un test de prova. No sé si us en recordeu, és que clar, estic parlant per...
1: No passa res,
10: Havia una assignatura en aquella època que es deia Formació de l'Espíritu Nacional.
4: Home, i tant.
10: Habeu sentit parlar d'això, no?
4: Sí, l'hem sentit parlar, però no ens ha tocat.
10: Ah, afortunadament per vosaltres. Bueno, em van fer unes proves de la Formació de l'Espíritu Nacional. Acabo això, ja havia fet el tema de l'entrevista de Sensi, i després, a l'última, és un face-to-face amb un... no sé si era director d'informatiu, un senyor que corria per la casa. I em diuen, tu saps cantar el Cara al Sol? Jo vaig dir, cony... Bueno, me'n recordo una mica, perquè era obligatori cantar el Cara al Sol. Us parlo sempre de la prehistòria.
14: Sí.
10: I jo començo a cantar el Cara al Sol i no me'n recordo la lletra. Llavors, com el que canta ara l'himne espanyol. La, la, la, la, la. I la bailia de Caldeu, es van fotre a riure. Tot el que vaig a provar. I a l'any 75 vaig entrar a Televisió Espanyola. This is my story.
1: Déu-n'hi-do. O sigui, per no saber cantar...
10: Tant sí, sí. No sabia la lletra.
1: Ja,
10: no
1: ja, ja. Lletra. No, escolta, molt bé. Bueno, de moment...
10: Què?
14: Sí, sí.
1: Ens quedem amb aquesta història.
14: Bé.
1: Val,
14: bé.
1: Després farem preguntes entre nosaltres. Correcte. La gràcia sí, sí. És quina creiem que és veritat, quina creiem que és mentida.
14: Sí, sí, sí.
1: Aquesta d'entrada, bueno, podria ser veritat, certament. Uh-huh. Òscar, ni vols anar tu?
14: Continuo jo.
1: Vinga, va.
14: Era el 1992, amics, Xavi Norriguis a l'Estadi Olímpic.
10: Jocs Olímpics, nano.
14: Barcelona 92. Era abans de les Olimpiades i era aquella cosa que feia tant la Generalitat de Catalunya com a l'Ajuntament de Barcelona, que convidaven a gent famosa de l'època a visitar pues, l'Estadi Olímpic, la ciutat i tot això. Jo crec que aleshores venien gent com Arnold Schwarzenegger i tal. Jo a l'època tenia 17 anys. Imagineu-vos si ara em falta una patata per quilo. Quan tenia 17 anys em faltaven molts quilos per la patata, no? I aleshores jo era molt fan d'un actor i que és especialista en arts marcials que es diu Steven Seagal.
10: Sí, noi.
14: Steven Seagal. Ell és especialista en jiu-jitsu, que és un art marcial molt concreta que fa luxacions
1: és
14: i tal.
1: És aquell que et tires a terra, no? Que estàs agafat a terra i has
14: és més que allà, és que aprofita l'embranzida del teu contrincant per agafar-te un braç i retorçar-te'l o projectar-te 25 metres aprofitant aquella carrerilla i tal. Bé, doncs amb el meu amic Francesc Serra, que és l'actual, és un dels actuals responsables de l'àrea econòmica de TV3, anàvem junts al col·le i eren molt malalts, eren molt friquis amb 17 anys de Steven Seagal. I ens vam anar, ens vam assabentar que el dia següent visitaria l'anella olímpica. Vam anar a l'Estadi Olímpic, me'n recordo, era un divendres, a les 12 del migdia i hi havia gent esperant a Steven Seagal. Fins i tot hi havia balles, havien ballat. I nosaltres érem... Una de les coses de les pel·lícules de Steven Seagal, que és un clàssic de les seves pel·lícules, és que t'agafa el braç i el contrincant, el dolent, li trenca i el, ai, li deixa 90 graus. Aleshores, el Francesc i jo, que érem molts friquis a l'època, insisteixo, 17 anys, acné a la cara i al cap, per dins també, es vam abraonar a les valles i quan va passar Steven Seagal li vam demanar que ens trenqués el braç com a homenatge, li vam dir Steven, please, broke my... I aleshores va intervindre la policia, la Guàrdia Urbana de l'època, i es van apartar de la valla d'una manera, i a la peça de TV3 surt documentat com agafen a dos bordegassos de la primera fila de les valles i ens treuen d'allà quan posava Steven Seagal, que se'ns queda morant com volem dir, però i aquest pitrafilles, què estan demanant? Doncs aquesta és la meva història. Jo, amb un amic que es diu Francesc Serra, vam demanar a Steven Seagal a l'any 1992 que ens trenquessin el braç com a les seves pel·lícules i ens deixés en 90.
15: El que és habitual és trenca'm el cor.
14: Correcte.
15: Però no em trenquis.
14: O signa amb la samarreta. No,
15: trenca'm el cor.
10: Escolteu, jo no m'ho trago, això. És que és molt forta, eh?
14: Sí.
10: Ho ha explicat bé el punyetero. Sí. Saps explicar rotllos. Clar, aquest senyor em faltaria comprar una pinta a mi. Ja veus?
15: Saps?
10: Però no m'ho trago gens, home.
15: Es dedica això, que ell.
10: Aquestes hores de
1: gent. També és veritat que tots dos heu fet una tècnica que hem anat veient en temporades, en capítols anteriors, clar, que és agafar dates molt concretes. Tothom se'n recorda de cop i volta del dia,
15: l'exacte,
1: divendres, a les 12 del mitjà.
10: És veritat.
1: Interessant. Veurem ara l'Ada si també va cap aquí.
15: Sí, jo diria que l'any 74, el del cara al sol ja estava superat, eh? Perdoni, eh?
1: Uf,
15: ja
10: a l'any 74?
15: Home, i tant! Tu diràs... A veure, jo anava a escola. Jo,
10: no, tu aniries feia... a escola de pagu. No, segur.
15: Era una escola municipal, però és veritat.
10: Escola que... municipal i no es feien cantar el cara al sol. Si nosaltres anàvem a l'escola pública i es feien cantar el cara al sol.
15: Bueno, tots. 74?
10: Sí, perquè el caudillo...
15: El caudillo estava a les últimes.
10: Sí, però tant l'última. No vegis la cavalia a les últimes, el punyetero. A l'any 75 va morir. I va morir el novembre del 75.
15: El 20 de novembre,
10: doncs
15: sí.
10: Doncs això, no havia, malauradament, no havia acabat, eh? Bueno. Això, bueno, és la meva lectura, eh?
15: Bueno, va.
10: Digues.
15: La meva. Jo tinc un restaurant, Semproniana, a Barcelona, fem un menú molt bo, aprofito les zones de la meva falca, perquè la cosa va així. Ara estem tancats, però, de vacances... Bueno, ja ho saps, què volen els restaurants? Els restaurants, a banda de fer feliços els seus clients, de cuinar, que tot flueixi i tal, volem salseo. Mm-hmm. Volem gent famosa, que, saps? Ara diuen, en diuen influencers, i de la nostra època eren els famosos. Volíem famosos. Llavors, jo vaig obrir el 93, el novembre del 93, ja que estem amb dades, pues, vinga, aquesta no aporta res a la història, però jo l'afegeixo. I estem parlant, crec que era el 2007 o 2008. Per tant, ja portàvem uns anys. Ja ens havia visitat, algun famós. Però quin famós va aterrar a Barcelona aquelles èpoques?
1: Qui?
15: Quin famós? Ei, jo he tingut a la Rosalía, que sàpigues que a mi els famosos no em fan...
1: No fan res,
15: pèls,
1: val, la Rosalía.
15: M'agrada perquè sempre penso, aviam si el veu i tal, però vull dir que jo he tingut gent, eh? Vull dir que he tingut gent. La Infanta, a la meva època, que ara la Infanta està pastada a tota la Casa Reial, però tu l'any 2004 et venia la Infanta i ens caien les calces.
1: Clar,
15: eh?
1: clar.
15: A més, sí, era la nostra, sí. Perquè hi havia la Infanta aquella i la nostra, que és la bona. No sé si te'n recordes.
10: Sí.
15: I quasi bé el rei. No ha vingut mai, però...
1: Quasi bé, que vol dir que va anul·lar la revisió
15: l'última
1: hora.
15: El rei emèrit, eh?
1: Va anul·lar l'última hora.
15: No, li vam dir que estava ple. Va trucar i li vam dir que estava ple. Però això...
10: Quins ovaris, eh?
15: No sabíem què era.
10: Ah,
1: no ho sabíeu.
15: Clar, no va trucar.
1: Reservar amb un altre nom.
15: Ell no agafa el telèfon.
1: No, Déu.
15: Hola, vull... No, va ser un amic, perquè va venir en plan informal. Però qui no va venir en plan informal i va venir amb tots els protocols i tot plegat va ser Woody Allen.
1: Woody Allen ha vingut a...
15: Clar, Vicky Cristina a Barcelona...
1: Clar.
15: Va haver-hi un moment que Woody Allen freqüentava Barcelona i li agradava molt i continua venint molt d'estranquis. Em van trucar per telèfon, no protocols, però sí molts filtres, mira que vindrà, és una persona, voldríem que estigués en una taula discreta... Bueno, tot molt... rocambolesc, saps? Mm-hmm. Moltes, no sé què, molts misteris.
1: Val.
15: Molts misteris. En aquestes, que al final, però qui és, qui és, qui és... Bueno, és que tot això no t'ho volem dir. Amb la por de que tu truquis.
1: Clar.
15: Aquí, en aquella època, no hi havia xarxes, no podies avisar, uh-huh, trucaves a la premsa, escolta, veniu. Bueno, al final, doncs va venir, va venir. Però què va passar aquell dia? Aquell dia va passar una cosa va passar una cosa molt grossa.
1: Ai,
15: que és que era final, era l'últim... O sigui, tancàvem per vacances. Tancàvem per vacances i tancàvem 15 dies llargs. Llavors, la nevera estava a les últimes.
1: I vas haver de fer un ou fregit.
15: No, nosaltres d'ous va la cosa, eh? D'ous va la cosa. Nosaltres teníem una nevera justa, o sigui, digues que per aquest plat de la carta teníem 3 racions, perquè o sigui, la carta la teníem coberta.
1: Val.
15: Però la tenia...
10: Però molt minvada.
15: Molt, molt, molt, molt justa, perquè no volíem deixar gènere. En aquella època encara no teníem un bon congelador on poder congelar.
1: Clar.
15: Bé, i per tant ens jugàvem doncs, deixar un bon... Havíem d'ajustar al màxim i risc total. Ara, com que jo he abanderat la lluita contra el malbaratament alimentari i tal, tinc dos pebrots més grossos i quan un plat s'acaba, doncs dic, s'ha acabat. Quedo tan ample. Però en aquella època estàvem més cagats als restaurants. Eren molt esclaus, havíem de tancar a l'hora que el client volgués marxar, no sé si ho sabeu, tot això. Era una època més complicada. Total, que arriba el Woody Allen, a la taula discreta d'esquena, ja saps com és, que no vol mirar ningú, bueno, tot molt complicat. Tot uns dibuixos per allà, bones coses molt complicades, posa'm una taula en allà, bueno, tots amb... Jo, els cambrers, normal, però jo flam total.
1: Clar, clar, clar.
15: Flam total, jo li vull demanar una foto, com li demanaré, tot, bueno, com ho farem, què demanarà aquest home? I en aquesta es cobra la carta, s'ho mira, així, amb aquella cara de fàstic que fa permanent... I no li venia res de gust, no volia res de la carta. I al final, bueno, havia de menjar, cony, perquè estava allà per sopar, senyor, sopi vostè. I va demanar uns ous ferrats.
14: Ahí està.
15: Uns, o sigui, com t'ho diria, amb menys preu.
14: Sí.
1: Oh.
15: És com...
1: El que no. Tinc, això, m'és igual. No vull
15: marxaré d'aquí sense sopar, perquè alguna cosa haig de menjar, però...
14: Clar.
15: Porti'm uns ous ferrats. I aquí va venir la història. Jo tenia tota la carta coberta, però no tenia ni un ou.
14: Hol.
1: Què en dius?
15: Gros, perquè és molt gros, això. T'estic parlant del 2000. Als paquis encara no hi havia un paqui cada cantonada. Era de nit. Érem a les portes de
1: vacances.
15: De vacances.
1: Ja ho heu dit. Sí, sí, sí.
15: La cosa era molt complicada.
1: I et vas quedar sense ous.
15: Un ou. Jo, com li dic a aquest home, que per favor es mengi una mirepoix de Sabadoir, a Redové, però que no tinc un punyetero ou. Llavors, aquí va començar una cursa a buscar ous per tot el veïnat. O sigui, allò que de les veïnes...
14: Sí, sí.
15: De que tens una mica de sal. Doncs sí, ja vaig pujar i baixar l'escala de l'edifici, trucant totes les portes. Per favor, un parell d'ous, no tindràs pas un parell d'ous.
1: L'Ada per allà demanant ous pel Woody Allen.
15: Per tota la...
14: És una imatge com aquell que dius haver-se matado, eh?
10: Jo et felicito.
14: Tu... Perquè ho has explicat,
10: ens ha fotut un rotllo que ja tinc dubte si és veritat o mentida.
14: Ah, yes.
15: Total, al final de la història.
10: Sí. Encara no,
15: al final de la història.
10: A veure.
15: Al final, un veí, evidentment, sempre hi ha algú que et salva. Àngels salvadors, sempre hi ha àngels de la guarda tot arreu. I em va dir, sí, sí, tinc ous, però en tinc dos. Vull dir, la gent no té 600.000 ous a casa
1: no,
15: seva.
1: No, clar, clar.
15: La gent té un parell d'ous per allò, si un cas. Dos, en jugava tot a dos ous, amb dos ous. Aquell lloc havia demanat dos ous i jo tenia dos ous. No, final de la història, no va ser un èxit, però no vam fracassar, tampoc. Vull dir, va quedar una cosa d'això. Tinc foto.
1: Tenim imatges.
15: Tinc foto.
1: Se m'ha anat també perquè molts ho dieu, eh? Tinc foto, també podries trucar a dir... Jo també tinc la persona que va fer amb mi la...
14: Correcte.
1: La trapelleria.
14: Sí, sí.
15: tinc foto.
1: No sé si tindries algú per...
15: del dia amb el Woody Allen. Mm-hmm. T'haig de dir una foto molt curiosa, perquè li vaig demanar, sisplau, una foto, i no es va, amb un barret que portava, sí? Que no se'l va treure...
1: No se li veu la cara.
15: Quasi bé, bueno, se li veu la cara... Però, vull dir, res, i a més, com amb al·lèrgia...
1: Amb al·lèrgia.
15: No es va voler acostar, jo acostant-me, ell, així, i ni em va mirar, ni va mirar ni a mi, ni al fotògraf, ni a la càmera, ni res.
1: Molt bé.
15: O sigui...
1: Aquesta és la història
15: de la meva experiència. Quan va marxar, vaig cagar.
16: Ahí
15: está. Es vaig anar
16: al molt bon colofó de la història. Sí.
15: No.
1: Ara ve el moment complicat, perquè, clar, són tres històries que segurament els oients de casa ens donaran la raó, eh? Aparentment totes podrien ser veritat. Vull dir, sí, que crec que colen bastant de dir, val, aparentment podríem comprar-ho. Estem d'acord? Sí. La cosa és, es tracta, ara sí, que us feu preguntes, per intentar buscar aquestes... des de punts que no siguin coherents amb la història, intentar buscar detalls exactament de qui va dir...
10: Dispensa'm una pregunta.
1: Endavant, les que
10: hem de contestar la veritat o puc enganyar també la resposta? Perquè jo, per mi, això és important.
1: La cosa és, si tu tens el paper que t'ha tocat dir...
10: Sí? No, la pregunta que em puguin fer els meus companys...
1: El que tu consideres per defensar la teva història, clar.
10: Clar. Val, jo puc mentir perfectament.
1: Bueno, hi haurà un de vosaltres que segurament estarà mentint, segur.
10: Val. Sí. Vinga, ja m'has donat dues pistes. Vas per tu, estimada.
1: Va parlar de parellada.
10: Sí, ho has fet
1: el Quique,
10: de puta mare. Li vas cobrar?
15: Home, tu diràs.
10: Oh, clar, tu diràs, ja, mira,
15: sí,
10: qui
15: sí,
10: m'has
15: sí,
10: de...
15: Això sí. Això sí, perquè al final és ridícul no cobrar.
10: Val. I aquest... què et va pagar, amb metàl·lic o amb targeta?
15: Em va pagar el seu assistent i, sincerament, no me'n recordo. Val. Perquè jo no estic a la caixa. I llavors jo estava a la cuina i estava molt nerviosa i no ho sé, però sí que sí, cobrem. Perquè és molt ridícul, però tu pots convidar una cosa que no vaig fer, eh? No. Ja no vaig intentar intimar més amb aquest personatge.
10: Estaves totalment...
15: Em vaig sentir bastant menyspreada, la veritat, perquè vaig pensar... Quina manera més clara de dir-te no m'interessa res el que tu fas. I després m'han portat aquí, no sé on sóc. Tot això és una caca i no m'interessa res. I llavors jo vaig intercanviar poc.
10: Poca conversa amb ell, no? Res.
15: Bueno, zero, pràcticament zero. Però la foto la vaig voler perquè necessitava la foto. No per mi, eh? Per poder fardar tota la resta de la meva vida. És igual, la història l'he explicada perquè hem vingut aquí a explicar desgràcies, però, o drames, o coses sucoses, però l'he tingut amagada molts anys, perquè em feia vergonya. Jo explicava, va venir el Woody Allen, mira, veus? I va ser tot estupendo.
1: Clar.
14: Jo tinc una pregunta per fer a l'Ada. Saps el que va veure Woody Allen aquella nit? Va veure vi? Va veure aigua? Va veure Pepsi Diet? O alguna cosa d'aquestes de rares, de
15: Pepsi
14: marcianada.
15: Diet, no en tenim, de Pepsi. Però va veure... Ai, m'he mort, ara m'he mort. És que fa molts anys d'això.
14: Ha acabat calent amb escopinyes o alguna cosa així. No?
1: Imagines?
14: És tan raro i tan friqui.
15: No, jo penso que va veure vi, perquè crec que recordar que va veure vi,
10: molt bé, molt bé.
15: Perquè jo diria que el Woody Allen...
10: Estic al·lucinat de veure el bé que ho fas.
1: El Quique està atacant molt, perquè no vol que li pregunteu a ella.
10: Escolta, Marta, que et pregunteu, cadascú. Jo veig amb ella, que a part que és guapíssima, està rient sempre, ens està fotent un rotllo amb una cosa... Sensacional, sí, o no? Digue't tu. I tal. Ets el que t'ensenya aquí, digue-li.
14: És que, bueno, estàs dient, no, tal, no sé.
10: Sí, jo crec bé, ho jo fa crec bé.
15: Que m'haguessin recordat a tot,
14: sí,
15: no? Perquè estem parlant del 2007, i jo he begut molt del 2007 avui.
14: No,
15: és que no me'n recordi del que va veure el Woody Allen, és que tinc unes llacunes.
14: Hi ha llacunes i tal, però... Jo, és que,
10: jo tinc llacs.
14: A mi m'ha guanyat, al final de la història, que és molt, com ha acabat tot això. Per cert, una darrera pregunta. Ets conscient o et van comentar si Woody Allen s'aixecava freqüentment per anar al vàter? durant l'àpat?
10: El 2007,
15: no sé
10: segur que no.
15: Quines preguntes són?
14: No, tindre... bueno, les preguntes que faig jo, clar, són aquestes, no? No te'n recordes.
15: Què dius? Què vols dir? Que si anava al vàter?
14: Sí, si no freqüentment...
10: per la pròstata.
14: Per
1: la pròstata. Pateixen per la pròstata. Ah,
15: si estem parlant del 2007, no teníem problema del pròstata.
14: Bueno, no.
15: Però no, potser era el 2010, no me'n recordo exactament.
14: Ahí
15: eh?
14: Està.
15: Ahí està.
14: Jo crec que aquí que
10: veure,
14: jo
10: no, per ara,
14: ho tenim jo
10: claríssim.
14: Visto per a sentència.
1: Bueno, un moment, jo ja tinc preguntes. Sí, que tinc
10: preguntes. Tu també pots preguntar.
1: I tant que sí, jo. Jo tinc una pregunta per primer de tot per l'Òscar. Sí. M'agradaria saber com li vas dir en el...
15: Exacte.
1: Silvestre,
15: en quin idioma?
1: Perdona.
15: No, Steven Spielberg. Què li vas dir? Broken Bayard.
14: M'haver-se matado, no, no.
15: Quin has dit tu?
14: Steven Seagal, que és un actor...
15: Però te li vas dir Broken Bayard?
14: Sí.
1: A veure, com...
15: En anglès, digue-ho.
1: Jo vull que ho facis.
14: Steven, please. Broke my arm.
1: Però com li vas dir cridant, això?
14: No,
1: com el pares? Com el pares?
15: Break! No et va entendre. No te'l va trencar perquè no et va entendre.
14: No, perdó.
15: Perquè no es diu Brock.
10: My Taylor is rich.
14: Jo vinc del Baix Llobregat i tinc aquest anglès anat. Tinc aquest anglès anat de Sant Feliu de Llobregat. Però em vaig abocar, em vaig abraonar a la valla amb el meu company Francesc Serra i li vam dir això. I quan estaven a punt de passar per davant nostre, estava la Guàrdia Urbana fent com una mica de passadís, no?, per entrar a l'entrada de la porta de l'Estadi Olímpic, una de les portes. I, clar, estàvem tan engorilats i tal que vam passar per allà i ens van agafar literalment així per la petxera, com es diu, i ens van baixar de la valla i ens van...
1: Sí, tu no vas arribar-lo a tocar.
14: No,
1: mira, no et va tocar el braç.
15: Una pregunta, va haver-hi eye contact?
14: Sí, va haver-hi eye contact.
15: Sí, vull dir, ell i tu us vau mirar i quina expressió va fer quan et va veure?
14: Jo directament em vaig cagar a sobre, perquè, clar, és un senyor que m'adeix dos...
10: Això no val.
14: M'adeix dos deu.
10: Teniu problemes tots dos,
14: sí,
10: eh?
14: Sí, mira, sol juguem.
15: Aquella, és, la meva caca era metafòrica.
10: No, metafòrica,
15: i la seva també.
14: No, la meva també, però és un armari, Steven Seagal, i clar...
10: Portava cua, sí?
14: Sí, sempre portava cua. Anava amb la... Sempre va vestit igual Steven Seagal quan va arreglat pels puestos que portava americana negra, samarreta negra, de màniga curta a sota, i pantaló negre amb unes sabates. I la cueta aquesta que diu el Quique, que és característica.
10: Sí.
14: Ell ara és també com el de frente despejada, però porta...
10: Cielo despejado.
14: I porta cueta i tal. I era de l'època, me'n recordo, que va sortir l'any anterior, al 91 o al 92, una pel·lícula que es diu Difícil de matar, que és espectacular, que passa dins d'un tren, que el segresten al tren, i allà dins es fa un festival de trencament de braços, d'ossos... El que es diu, fot un gec d'hòsties impressionant. Era aquelles pel·lis d'acció dels 90, que la gent que havíem nascut als 70 i havíem menjat aquest cinema de Bruce Lee dels 80 i tal, als 90 aquest tio era el nostre Bruce Lee.
1: I té una pregunta més, perdona. T'has trencat mai algun os?
14: Sí, diversos.
1: Previs o posteriors a que te'l volgués... Que volguessis
14: trencar? No, conscientment jo trencat... No, home, després d'allò m'he trencat.
1: O sigui, seria la primera vegada.
15: No, te l'hagis trencat.
14: No, jo no vaig pel carrer dient... Per anar a la... Ada, sisplau, em pots trencar una cama? Home,
1: no, tu sol si t'has trencat.
15: Sí, sense voler, vol dir accidentalment.
14: Correcte.
15: I tu saps el mal que fa?
14: Molt.
15: Ho dic perquè...
14: És que, de fet...
15: T'havies trencat alguna cosa abans?
14: Sí, al nas, amb uns campaments d'estiu.
15: I tot i això, tu
14: tenies. Sí, perquè estava...
1: Però ja portaves aquella idea ja d'entrada?
14: Sí,
1: perquè, amb 17 anys...
14: Reviseu tampoc. Després a Google aquesta imatge, perquè és una imatge icònica.
1: Jo fa 3 anys tenia 17 anys i no...
10: Tu recordes quan tenies 17 anys?
1: Sí, fa 3 anys. Jo... Llavors no em plantejava que es
10: creu
15: que no ets el nin, eh?
14: No, és que el Quique i jo, quan... Bueno, el Quique i jo és que estem aquí, quan la vida era en blanc i negre.
15: Exacte.
14: Estàs fent unes preguntes i pràcticament Barcelona no estava ni asfaltada.
15: Exacte.
14: Posa en dubte aquí la paraula d'uns iaios, amiga.
15: No, és que nosaltres...
14: La meva paraula és el nodo.
15: Nosaltres érem capaços de trencar-nos coses perquè,
14: sí.
15: I de tallar-nos per una amistat i això, fem el
14: pas de bogeria, sang. Sí.
15: I coses d'aquestes.
1: No sé si
15: I punxar-nos amb una agulla per veure si sortia sang.
14: Correcte.
15: Érem una altra raça. Sí. Som gent que hem nascut, com diu, en blanc i negre.
14: Correcte.
15: I en Franco.
14: Sí, sí.
15: Llavors, clar, punxar-se, trencar-se, tot això, i tallar-se.
1: Formava part de l'ordre.
15: I no deien automutilar-se ni coses d'aquestes.
14: I sortir a jugar i tornar a casa pues, fet un Cristo, fet un exeomo.
1: I tinc una altra pregunta, només l'última, per l'Òscar. Si això hagués passat i tu t'arriben a trencar el braç, Tenies pensat, no ho sé, però tenies pensat què dir a la casa teva?
15: No, pensava, no pensava.
1: Com t'ho has fet, això? No, tu què diries? No, m'ho ha trencat el meu ídol.
14: Ja ho teníem pensat amb el francès i tot, i teníem pensat monetitzar-lo i tot. El trencament del d'allò per sortir a totes les teles de tot el món.
15: Això que t'anava a dir, clar, no, en aquella època no es podia gravar.
14: No, no, és que en l'època no hi havia telèfon, o sigui, no hi havia res. Quan jo sortia de casa i trigava més d'unes hores, ma mare trucava al Servicio de Socorro de Radio Nacional d'Espanya. Falta de su domicilio, ha salido con el pantalón de tergal a les 8 de la mañana. No hi havia res. O sigui, hi havia cabines. Sabeu lo que és una cabina?
10: Sí.
14: Allò que foties unes monedes i trucaves i el d'allò. Era així. Què teníem pensat? Pues érem uns friquis tremendos. Anaven carregats amb una motxilla, amb les caràtules de les pel·lis, sí. VHS, una imagina, cosa que ara no existeix, extingida. Perquè la signés i tal, i en el nostre cap, com diu Broncano, que suena espectacular i tot allò, pues volíem monetitzar allò que pues, passejar els nostres braços trencats per TV3, per la CNN, per la ABC...
1: A més, sense enguixar, no? que es veiés el brasilet.
14: I això.
1: Pel Quique, algú té alguna pregunta pel Quique? Perquè la seva història també ha passat... La primera sempre passa el primer, és el que ja...
15: Jo que la prova de cara al sol no se la creu ningú.
1: És sospitosa. Jo també t'he de dir que és bastant sospitosa aquesta prova.
10: Any 74 teniu dubtes?
1: Sí.
15: Sí, home, em costa de creure feina.
14: Amb
15: un entorn professional.
14: Jo me'l crec.
10: Any 74.
14: Jo me'l crec perquè he escoltat històries similars i en... concorden les dates...
15: A més, és veritat que Radio Nacional, clar...
10: Parlo de Televisió Espanyola.
14: Sí, sí, bueno, lo de Formación del Espíritu Nacional...
10: Respecto al vostre punt de vista. Sí, sí. Jo ja ho tinc clar. Es començo jo dient el que penso...
1: Ja tu ja vols acabar el joc. Tu no vols que ningú t'acusi, per això?
10: Sí, sí,
1: Podeu tu no vols que ningú t'acusi,
10: escolta,
1: a mi, Quique.
10: Jo no li dic... Perdona'm, jo no li dic una veritat ni al metge. Per tant, pots fer-me preguntes... Pots fer-me preguntes les que tu vulguis.
1: Jo t'anava a dir, com de comú eres? Tu has conegut més professionals que els hagués passat el mateix que tu?
10: Jo no sé, en aquella època... Clar, és que no entràvem de sobte, no? Tampoc hi havia oposicions. Tot això ha canviat, afortunadament, molt, no? Però va ser tal qual, t'explico.
1: No, ens ho creiem, ja aquí, no? La presumpció d'innocència. Ens creiem el que ens dius, però...
10: Sí, buscaven una persona d'esports que es dediqués a l'esport, que volia fer esports, i la prova va ser solament jo.
1: I no ho has compartit mai amb ningú més del teu entorn? No, perquè... Mira el que em va passar quan vaig a Televisió Espanyola.
10: A veure, jo, a l'època que vaig entrar... Nosaltres, a la mort de Franco, vam portar... Com es deia aquell braçalet que es portia?
15: Sí, de
10: tot això...
14: Crespon negro.
10: Un crespon negro.
14: O la braçalet de...
10: Tot això no,
14: sí, eh? Sí, sí.
15: Bueno, és natural, el dia... Quan es va morir Franco, vam estar sense
10: televisió tota
15: una setmana, de dol una setmana, sense escola...
10: Exacte, jo estava amb una emissora de televisió que no fa falta dir-vos de què anava el tema. O sigui, no havia pluralitat de res. Fins al 83, perdó, va guanyar el PSOE el 82, el 83 es va obrir tot. Però fins al 82, finals de 82, allò era...
1: Vale. En Quique diu que ho té clar. La resta, és el moment ara sí de votar o de decidir, bàsicament, qui creieu que està mentint. Vale? Primer farem, a veure si ens posem d'acord, si, per exemple, dos contra un o no, veiem-ho.
10: Sí.
1: Un cop borrà d'això, revelem qui realment acaba mentint. Quique, qui creus que menteix?
10: Home, jo sé qui ha mentit, eh?
1: Pues digueu. Bueno, qui creus d'aquests dos? Bueno, dels dos, bàsicament.
10: Ells dos han dit la veritat. Jo he mentit.
14: Ahí està, ja és el programa més surrealista de la història de la SER. Amiga, ja podem baixar persiana.
10: Baixa la persiana.
14: Hasta mañana, hasta luego, claro, Lucas.
1: Espera, a veure què diu l'Òscar.
14: Ara jo podria dir el mateix.
1: No.
10: Perquè has dit tu que puc dir mentides. Perdona'm, tu m'has dit abans que jo puc dir
1: mentides. Totalment, pot ser veritat. Per això, mantenim-ho aquí. Correcte. El Quique creu que ha mentit.
15: El Quique creu que ha mentit. Aquí, eh?
10: No. La pregunta que m'ha fet ella, jo puc dir una mentida.
1: Exacte, pot ser mentida. O sigui, el Quique diu, soc jo el mentider.
10: Ah, jo dic,
1: la resta, què dieu?
14: Jo diria que el Quique no diu tota la veritat.
15: A veure, una cosa.
1: No, però has d'acusar algú, Òscar.
14: Acuso. Trec el ditet acusador, aquell ditet inquisitorial, i l'enfoco...
15: Les normes no les tenim clares.
14: L'enfoco cap al Quique.
10: És a l'horari.
15: El problema és que les normes no les tenim clares.
10: A l'horari.
15: Ens falten tots tres, no una patata pel quilo, un cafè ens falta.
14: Un cafè, i som gent que habitualment es posem en marxa cap a les 5, 6 del matí.
10: Quina raó tens. Aquest programa tindria que fer-ho a les 8 del vespre.
14: Ara, correcte.
1: Ada, qui creus que menteix?
15: Bé, la cosa és acusar, no?
1: Sí.
14: Ah, hi està.
15: Home, tu diràs a l'Òscar, l'Òscar, això d'anar trencant-se el braç i sobretot si ja té una prèvia, una història prèvia de trencament, que sap el que és.
1: Vale. No. Tenim Òscar i dos quiques. Podeu explicar a cascun de vosaltres què havia d'explicar?
15: Com?
1: Què havia de dir? Vosaltres que us ha tocat el paperet?
15: A mi, mentida.
1: I a tu? Òscar.
14: Mentida.
1: I a tu?
10: I a mi també.
1: Tots tres heu mentit.
14: Els l'heu jugat. Els tres.
1: Us l'he jugat jo. Us l'he jugat.
10: Punyetera, punyetera. Ets una punyetera. Anava a dir una altra cosa.
14: No, no.
10: Ens has enganyat tu. Ja no dic més.
1: Us he enganyat.
10: Ja no dic més. Has enganyat tu.
14: No, un moment.
1: Gràcies per
15: jugar. Jo m'he passat tota l'estona pensant. Com que jo soc una mentidera.
10: Aplaudiu-la amb ella.
15: No.
10: Quin rotllo més va.
14: Ada, Quique, ja. Espereu-vos. I ara, abans de marxar, jo miraré si tinc la cartera, el mòbil i tot, perquè, home, birri-birloque, tot és mentida, eh?
15: Us he enganyat. Està clar, ells dos tenen la veritat, perquè si resulta que hi havia dos papers de veritat i una mentida, i a mi m'ha tocat, ja estan dient la veritat.
1: Però jo ja sabia que jugo amb gent que sap jugar aquestes coses.
14: Ah, ja està.
1: I he dit, escolta, els hi posarem un nivell més difícil.
17: Que la teva col·laboradora pots avisar.
15: Per tant.
14: Tampoc estava avisada.
1: No ho sabia ningú.
14: Molt bé, Laura, eh?
1: Escolta.
15: Et diré una cosa. El meu és dos veritats per dues bandes, eh? O sigui, per una banda, el Woody Allen va venir.
1: Vale.
15: Però tot va ser fluid i no va passar res. I per altra banda, lo dels ous. M'ha passat.
10: Això sí que... És que som molt...
15: M'ha passat. I ho ha passat molt malament, però no era amb el Woody Allen, era un altre personatge que no era tan sucós i, per tant, no tenia joc.
1: Molt bé.
15: Que era amb en Joan Brossa. Amb Joan Brossa, poeta, sí, que va venir un dia, em va demanar que només volia dos ous ferrats i estàvem tancant i només tenia dos ous. No tenia cap ou i vaig anar per tot el... a tot això, perquè en aquell moment Joan Brossa, si et venia a veure,
1: no,
15: també
1: clar,
15: era un personatge. Clar, ara els oients potser ni el recorden, però és un personatge.
10: Bueno, jo
15: era un poeta visual.
10: Que sí, tot era veritat, menys que ens van fer cantar el carassol.
1: I Òscar, tu has de confessar també?
14: No, jo vaig anar amb el meu amic francès allà, però evidentment sí que li vam demanar en pla de conya, però no anàvem amb l'esperit de sisplau, Steven Seagal, rompeme los dos brazos que me quiero ir a casa enllesao. No era això.
1: Escolta, Òscar, Niki, que ho has guiat per allà.
15: De cosa,
14: Aquella mitja neurona que teníem d'allò, aquell dia la vam utilitzar.
15: Sort que hi havia
14: aquell dia la vam
15: miqueta
14: utilitzar.
15: De cosa.
14: Correcte.
17: És impossible que amb 17 anys la gent vagi demanant que li trenquin braços.
14: Clar.
1: No.
15: Hi ha l'Òscar Nin.
1: Estimats i estimades, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots per jugar, per prestar-vos tant. Que vagi molt bé.
10: Bon Nadal,
1: Bon Nadal.
14: Bon Nadal.
1: Adéu.
18: Aquí Catalunya, amb Laura Estrada.

0: Clar, és estiu, fa caloreta, i no sé vosaltres, us pregunto els de la taula, però escolta, oients, si també voleu dir la vostra, sapigueu que sempre podeu trucar en aquest programa, però adapteu la vostra dieta vosaltres ara per sopar, per exemple, de dir menjo coses més fresques per la nit dormir millor i aquestes coses?
1: Jo potser sóc un mal exemple perquè m'encanta sopar sopa. Una sopa amb pilota, encara a l'estiu en menjo, puc dinar gentilles calentes, ja em va bé. Tot i que és veritat que sumo a la meva dieta el salmorejo, per exemple, que m'encanta. Això sí que potser és el plat de l'estiu, no?, per mi.
0: Molt bé.
1: I la fruita.
0: Més que el gazpacho, eh?
1: 100%, ara ho parlava amb la Judit, que jo soc equip salmorejo 100%.
2: Jo soc equip gazpacho, eh? I és veritat que l'estiu no falla, o sigui, és que te salva tots els sopars. Una mica gazpacho i...
1: I qualsevol cosa.
2: I qualsevol cosa, sí.
3: A mi em convides a sopar i entro i bec un plat de caldo, m'aixeco i me'n vaig.
2: Sí? Però si és al Pirineu, no, eh?
3: No, no.
2: No, Oriol. No, però tu te'n vas un 16 d'agost al Pirineu i jo penso que t'entra un plat de sopa.
0: Totalment, o sigui... perdó. I qui és de sopa, és de sopa tot l'any.
3: No, sí, no, no.
0: Aquest és el meu statement.
3: Jo vaig tenir una discussió fa temps amb ma mare, perquè jo treballava a l'obra i venia molt acalorat, a 40 graus a l'ombra, i vaig arribar molt cansat a casa, amb ganes. I m'esperava, un bistec, uns macarrons, algo
0: fresquet. I la mama t'havia fet una sopa.
3: I la mama va decidir que era bona idea fer-me un caldo bullint.
0: I es va enfadar
3: bullint.
0: Amb la mama, que l'havia cuinat.
3: I em vaig enfadar molt. I
2: com una... Exacte, a sobre que l'havia cuinat.
3: Sí, sí, li vaig dir que sigui l'última vegada que em fas una sopa. I des d'aleshores t'he prohibit de maig a setembre fer sopes. I això és veritat, eh?
0: No m'has d'arreglar en cap pas gaire.
4: Però també és època de síndria i de meló que entra molt. Per mi l'estiu és sinònim d'això.
0: Mira.
2: I també maduixes i cireres, o sigui, també. És que hi ha les fruites més...
1: Les més bones són les de l'estiu, sí.
0: Sí. Això és veritat, és la millor temporada per la fruita. I és veritat que refresquen, que també és important, perquè en aquests moments doncs, sempre és clau, no? Estar refrescat per una bona salut. Ens volem aturar ara una estoneta per parlar precisament d'aquest tema amb la doctora Blanca Rovira. Hola, Blanca, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Que ella és nutricionista a l'Hospital de Sant Pau. No sé què pensaves escoltant el que estàvem parlant ara aquí.
5: M'estava fent molta gràcia de la sopa.
0: Tu ets de menjar sopa, perquè també, jo... plats calents?
5: Home, jo a l'estiu no puc. Jo a l'estiu una sopa també me la poses i no puc.
3: Ah, normal.
0: Veus?
2: Estim Oriol, eh?

0: ara a l'estiu.
1: Val, però no és allò que si l'escalfor del cos, o sigui, quan menges una sopa que està calenta, t'escalfa la temperatura del corporal i, per tant, tens menys calor amb l'exterior. No és així la lògica que hi havia al darrere d'això?
0: Bueno, realment el que passa és una mica que quan arriba la calor, quan arriba l'estiu, el cos es destina molts esforços i molta energia per intentar doncs, regular la nostra temperatura corporal, no? Llavors el que passa és que, clar, la digestió no deixa de ser doncs, un procés que també requereix molta energia i alhora produeix molta calor. Llavors tot aquesta veritat que calor i calor, no?, que tu deies, podria restar i podria quedar-nos igual, però hi ha molta energia per fer la digestió i per tant és normal que ens vinguin d'agut doncs, aliments més lleugers, no?, que ens faciliten aquesta digestió. Per això potser abans et vindrà de gust un salmorejo o un gazpacho que no pot ser unes llenties. Mm.
1: Per tant, tu recomanaries adaptar l'alimentació a la calor?
0: Oh, i tant. O sigui, sempre nosaltres ens hem d'adaptar, òbviament, a cadascú, a les seves necessitats, amb els seus gustos, però és veritat que a l'estiu és important afegir aliments frescos de temporada i totes aquestes fruites i verdures que heu dit, síndria, amanida, escarola, d'acord, per intentar ajudar una mica a fer la digestió al cos. Mm.
1: I escolta, una cosa, necessitem menjar menys durant aquesta època? O, perquè penso, els menjars copiosos, no?, que es diu. No sé si és millor, potser, en aquesta època fer àpats més curts, però potser més refrescants i més seguits?
0: Clar. Aquí potser hem de distingir una mica la diferència entre menjar lleuger i menjar poc. Menjar lleuger significa triar aquells aliments, això que dius, de temporada, frescos, que ja la pròpia naturalesa ens dona, no?, aquestes fruits, aquestes verdures, per intentar que la digestió sigui fàcil. I una altra cosa és menjar menys, que això significa reduir la ingesta, ja sigui d'aliments bons o dolents. Mm. Per tant, simplement ens adaptem a l'estiu, triem aquells aliments que ens ajudin a fer la digestió i que ens aporti una hidratació extra.
1: Vale.
0: Sí?
1: Sí, perfecte. I escolta, i llavors, i quin consell donaries tu, llavors, a la gent que ens pugui estar escoltant i que digui, mira, ara que fa calor, què és el primer que recomanaries?
0: Mira, el que recomanaria és, sobretot, primer, intentar això, entendre que menjar lleuger és menjar aliments que siguin molt hidratants, que siguin lleugers i que ens faciliten la digestió, però sempre combinant-ho amb una bona font de proteïna i greix saludable. Després, sempre mantenir una bona hidratació, perquè ja ens passa molt que potser no tenim aquesta sensació de set, però sempre hem d'anar bevent aigua, perquè és molt fàcil deshidratar-nos. I, sobretot, i molt important, conservar correctament els aliments, ¿vale?, per evitar qualsevol intoxicació alimentària. Mm.
1: És veritat, perquè ara justament explicàvem fa relativament poc que ara amb les temperatures aquestes, si deixes, per exemple, carn fora de la nevera una hora, ja se't pot haver posat malbé no. Si les temperatures estem parlant de gairebé 37 graus, saps?
0: Clar, de pensar que aquí hi ha tota la reproducció de microorganismes, nosaltres a simplement avui no ho podem veure, ¿vale?, però ja hi ha una diversitat de microorganismes que no podem controlar. Per tant, sempre cadena en fred, mantenir tot refrigerat i sobretot descongelar dins la nevera, mai fora.
1: Ah, mira, clar, això és important i tant. I escolta una cosa, important. Els gelats què? Recomanes un a la setmana pot estar bé, un al dia pot estar bé o potser és excessiu?
0: Mira, els gelats formen part de l'estiu i a tots ens encanten, ¿vale? Simplement tenir en compte que els gelats ens refresquen però no ens hidraten, ¿vale? Llavors els gelats comercials sobretot també tenen força sucre i greixos, per tant, una alternativa que jo us recomano seria doncs bé, doncs, congelar fruita i triturar-la o bé fer uns polos casolans també amb fruita i natural i iogurt. Això podria ser una opció, però no treu que nosaltres, amb amics, amb família, ens prenem un bon gelat de cucurutxo a qualsevol gelateria.
1: Clar, vale. O sigui, tot és compatible, menys mal, perquè si no...
0: Tot és
1: problema.
0: Compatible.
1: I escolta, i els sucs i els batuts substitueixen la fruita perquè ara deixaves entrecaure el tema del sucre. Clar, és diferent si et fas el suc tu que si te'l compres ja fet, per exemple.
0: Sí, bueno, aquí jo crec que la distinció seria més amb si un suc substitueix una peça de fruita, i això mai. La fruita, al final, quan ens la mengem, té tota la polpa, té tota la fibra, llavors la digestió és molt diferent. Tu, potser de normal, no per esmorzar, menjaràs una taronja, però en canvi, si em faig un suc, potser puc tenir tres taronges exprimides, llavors és una quantitat de sucre al cos molt elevada. Llavors, que sempre podem triurar, o sigui, si em fas fer com un pòdium, no?, doncs sempre serà millor, primer, la fruita sencera, després fer-te tu el teu propi batut, que és amb tota la polpa triturada, després potser un suc, i ja, com a últim, un suc del supermercat, que molts cops tenen molts sucres.
1: Molt bé. Doncs mira, queda apuntat això. I última pregunta.

0: Pregunta que et volia fer és aigua, quants litres, ara deies, ens hem d'anar hidratant perquè ara amb aquestes temperatures potser no tenim la percepció de que ens estem deshidratant, però el cos necessita aigua constantment, o està refrescat en aquest sentit, hidratat. Quants litres hem de beure a l'estiu d'aigua?
1: Bueno, això al final uns 2 litres, 1,5 litres, 2 litres, o sigui, l'important és anar bevent, perquè molts cops això, si no tenim una ampolla amb o no tenim, saps, alguna cosa, no, ens en oblidem, saps? Llavors, quan ja tenim aquesta sensació de set, ja és que estem deshidratats, ja és que hem perdut molt de líquid. Mm. D'acord? Llavors, més enllà de quants litres, tenim una ampolla ben a prop i anar a començar, i anar bevent, saps?
0: Clar.
2: Jo tinc una petita consulta cap a la síndria, sí. Sobretot. Quin és el límit? És a dir, pot fer mal menjar síndria? Ho dic perquè jo estic acabant totes les existències del supermercat que tinc davant de casa i menjo síndria per avorrir cada dia.
1: Mira, la síndria és un 90% d'aigua i a més aporta vitamina C, el licopè, potassi i antioxidants. Per tant, la síndria concretament és excel·lent per l'estiu. Home, potser Oriol no hauries de menjar-te una síndria sencera cada dia.
2: És que vaig combinant gots d'aigua amb síndria perquè si no també avorriré l'aigua i només faltaria avorrir la pobra aigua que tant m'hidrata, no?
1: Doncs això, sincerament, que no acabis existències del supermercat, ja va bé.
0: Meravellós. Doncs Blanca Rovira, doctora nutricionista de l'Hospital de Sant Pau, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquí a Catalunya.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, que tinguis bon dia.
1: Adéu, bon dia.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Si és divendres i és aquesta hora, vol dir que tanquem setmana amb la Júlia Bacardit. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
2: Molt bé, fantàsticament. Aquest agost que ja està entre nosaltres.
1: Ah, sí, ben endins que està ja aquest agost. Ja, mare de Déu, eh? És que passa ràpid, però passa lent. No et passa, tu, l'estiu? De dir, quan et treballes...
2: Això és perquè treballes, Laura. Només és perquè treballes, això.
1: Això també és veritat. Però va, som-hi, amb els imperdibles culturals. Avui comencem amb una banda sonora que has triat.

0: sonant?
1: Iman Baldi, o Passatempos. Això és el que ha estat per tu un passatemps només per passar l'estona. Que toca tàlava, finalment ho he entès. Però no he portat aquesta cançó per la lletra, sinó perquè ens transporta a un lloc molt especial. Ens transporta a un lloc de... càlid, no? Una miqueta càlid com banyar-se a Menorca a l'estiu.
0: T'ho puc comprar, sí, certament.
1: Ens porta a Grècia, que toca tàlava, és Grècia. I dic això perquè tinc ganes una miqueta de parlar d'aquesta sensació feel good, no? Jo crec que hi ha sèries, hi ha llibres, hi ha pel·lícules que ens donen aquesta sensació.
0: Sí, de benestar, no? Que... de sí. Bon rotllo, de, no?
1: De bon rotllo, de que bon et deixen rotllo. Un bon regust de boca, sí. No? Com l'illa de Grega, sí. Les illes de Grècia. I és perquè he estat llegint fa poc un llibre que es diu Filets de Palaia, del Gerald Durrell, i a més és un llibre juvenil, Laura. Això de fer-se gran, tornes a les coses de la joventut.
0: Sí?
1: I
0: tot i així dius, mira, escolta, aquest llibre...
1: Sí, el recomano.
0: El recomano. Vale. I has dit que és de Durrell, el que l'ha escrit?
1: Gerald Durrell.
0: És un nom que en sona, aquest.
1: És un nom que en sona molt, perquè ja fa uns anys que es va popularitzar la sèrie Els Durrell, que ara estàvem mirant, no? Sí. Hi ha moltes plataformes, no sabem exactament a quina plataforma és, ha canviat molt de plataformes.
0: Sembla ser per l'últim que hem vist és Prime Video, però és veritat que ha passat per Netflix, també ha passat, crec que l'havia passat en el seu moment a Ràdio Televisió Espanyola, també l'havien tingut, el catàleg, ara no ho sé ben bé, però sí, vull dir que és d'aquestes... Van sí, amunt i avall, però bé, busqueu-la, sí. Però la trobareu.
1: La trobareu. I Els Durrell està inspirada en una altra novel·la del Gerald Durrell, l'autor aquest de Filets de Palaia, que es diu La meva família i altres animals. No? I... és una família anglesa, està inspirat en la pròpia vida de Gerald Durrell, que es trasllada a l'illa de Corfú l'any 39, després de venir de la Índia colonial. És una dona vídua amb els seus 4 fills. I és la seva arribada a Corfú. I qui narra la història és el nen petit de la família, que té 10 anys, que és el Gerald Durrell, un naturalista. I per començar ja a estendre el títol de la novel·la que inspira la sèrie, no? La meva família i altres animals, perquè en certa manera és com si... És un nen que li agrada molt observar la natura. Gerald Durrell, de fet, després va ser un naturalista, no? Vull dir que es va dedicar a això. I tracta una miqueta la seva família com si fossin la mateixa fauna de Corfú, no? És com una família extravagant que viu moltes aventures. És una miqueta...
0: Digues.
1: Els expats de l'època.
0: Són els expats
1: de l'època.
0: Hòstia, que bo, això.
1: Realment.
0: Clar.
1: Si no...
0: Val. Que els animals, penso, hi ha molts gats... Perquè a Corfú hi havia gats. Jo almenys quan hi vaig estar una vegada, fa uns anyets ja, hi havia gats. No és l'illa que més en té, però n'hi havia.
1: Mira, és que jo sempre tinc la tesi que els gats saben on cau el paradís. A tots aquests llocs paradisíacs que s'està... Sempre hi ha gats.
0: Estic super d'acord amb tu ara mateix.
1: Sí, si t'hi fixes, hi ha com alguna cosa... A veure, clar, sí, tampoc es podria generalitzar del tot, no? Però en general, sí.
0: Tornem al tema dels expats que deies, exactament. A veure, desenvolupa aquesta idea.
1: Clar, no, perquè... Són aquesta gent que ve d'un imperi britànic i que arriba a una illa grega, i molta part de l'humor de la novel·la és el xoc cultural d'ells, no? D'aquesta família anglesa, amb els grecs i amb els turcs i amb el que es troben allà. Clar, són una família clarament vinguda menys, per tant, no acaba de coincidir, però en el fons, bé, s'instal·len en una mansió abandonada al poble, sí que hi ha una miqueta aquest de... desequilibri, no? I a més això, venen de l'Índia colonial.
0: Val.
1: Vull dir que sí que hi ha una miqueta aquesta cosa de persones d'un lloc més ric que van a parar, doncs, en un lloc paradisíac, que és molt típic dels expats, no? És el que pot passar a Bali, posem per cas.
0: És veritat. Clar. Certament. I escolta, quin diries que és l'encant de la sèrie?
1: Sobretot és el tipus d'humor, té molta tendresa amb els seus personatges, hi ha molt d'amor a Grècia, no? És el que et deia de feel good, de com es descriu la gent d'allà, i a més són persones reals, és a dir, està inspirat en fets reals. El Teodoro Estepanes, l'Espiros, el taxista, no? I es juga molt amb el joc cultural.
0: Val.
1: I, clar, tu dius que has estat a Corfú.
0: Jo he estat a Corfú.
1: I com és Corfú? Perquè això també m'interessa una miqueta, com és l'illa, no? Perquè està molt a prop d'Albània...
0: Sí, t'he de dir que crec que, o almenys jo hi vaig anar fa 10 anys, i en el seu moment, l'època que hi vam anar, hauria de ser principis de juny, no estava massificada, És una illa d'aquestes que només hi pots anar amb cotxe, de moltes pujades. Me'n recordo que hi ha moltes cases d'aquestes que tenen la carretera que ens podem imaginar tots, però de sobte els poblets, doncs són aquestes carreteres ja més petites, més secundàries, de molta pujada, molts gats pels carrers,
1: veus?
0: Cases molt de color blanc, amb molta flor, amb molta fulla, amb molta vegetació. I el que recordo que em va marcar molt eren els supermercats, a mi.
1: Ah, sí, com eren?
0: Els supermercats. Perquè estaven totes les estanteries, era com tot de caixes de plàstic, vull dir que era com...
1: Rudimentari, en aquest sentit.
0: Sí, molt de poble, molt autèntic. I vaig dir, ostres, això... Pensava que seria molt més turístic d'allà pensat per tota la turistada que et ve aquí, i no. Vaig
1: encara
0: pensar que
1: no.
0: Hi havia un encant, certament, prou natural. Molt barat de preu i es menja molt bé. Es menja clar. Molt bé, plats
1: perquè
0: molt abundants.
1: Perquè a més és molt, té una influència italiana important.
0: Ah,
1: de fet,
0: efectivament,
1: jo,
0: això
1: fu,
0: també. Això
1: dic,
0: també.
1: Ostres, on és? No? Així dit així, no sabia si estava a Grècia, si
0: de
1: estava...
0: De fet, hi vaig anar quan estava d'Erasmus a Itàlia, vam fer el viatge amb uns quants amics del pis, expats, molt, o sigui, també era molt rotllo aquest d'un croata, la catalana, després hi havia una
1: això
0: portuguesa...
1: Això sembla un acudit, també,
0: i, exacte,
1: no?
0: Exacte, però res de tot això surt en aquests llibres de...
1: No.
0: No és aquest testimoniatge al
1: no,
0: Tom Durrell, eh?
1: No, de fet, clar, jo he vingut a parlar de Filets de Palaia, que és la novel·la aquesta,
0: sí.
1: I Filets de Palaia, clar, no forma part del mateix que la sèrie dels Durrell, que està inspirat en La meva família i altres animals, però sí que es mantenen els personatges i l'escenari de Corfú,
0: val.
1: En aquest Filets de Palaia. El protagonista també és el nen, també hi ha, això, els altres germans, no? A més, un dels germans gran del sí. Gerald Durrell és el Lawrence Durrell, que també es va fer escriptor, és un escriptor de més prestigi,
0: val.
1: Diguéssim, poeta, l'autor dels quartets d'Alexandria, i que a la sèrie és un home mandrós, bohemi, faldiller, alcohòlic, vull dir,
0: val.
1: Totes les coses bones que pot tenir un escriptor.
0: Però entenc que el protagonista és el nen, eh?
1: Bé, els protagonistes són tota la família. El nen és més l'observador, però va omplint la casa d'animals, el nen. No? Vull dir que sí, jo crec que...
0: Fantàstic. I això de Filets de Palaia també forma part d'aquesta trilogia de Corfú, reconvertida en la sèrie televisiva, llavors?
1: Clar, és a dir, és com que funciona en paral·lel, no?
0: Val.
1: Vull dir, retrobem els personatges, però també hi ha algunes parts a Londres, per exemple, que és quan tornen, que és el que va passar a la família. El 39 va tornar a Londres. No? I llavors és el petit Gerald Durrell que entra a treballar en una botiga d'animals i és la manera d'escriure d'ell, que crec que està molt bé, i ja dic que és literatura juvenil, però
0: yeah.
1: Això tots els públics. Tots
0: I
1: els públics.
0: Et volia preguntar també, hi ha algun català que ha escrit sobre Corfú?
1: Sí, de fet, clar, jo estava pensant de què em sona això. Sí, fa uns anys vaig llegir una novel·la bona, que us recomano, del Jordi Masó Rahola, que també és pianista, que es diu Hivern a Corfú.
0: Mira.
1: I que, a més a més, lliga amb un tema que vam parlar l'altre dia, que són els creuers, perquè el protagonista de la novel·la Hivern a Corfú, del Jordi Masó, és un divorciat que ha guanyat ha guanyat la possibilitat d'anar, no?, com ara vosaltres convideu la gent a anar... Sortegeu a PortAventura, doncs ell guanya un viatge, un creuer pel Mediterrani, i aconsegueix dir-li que una noia vingui amb ell, però la noia a l'últim moment el deixa tirat, no? I llavors,
0: ai, mare,
1: el pobre senyor, deprimit, va sol al creuer cap a Corfú, i ni tan sols surt del vaixell, no? I comencen a passar coses molt estranyes en el vaixell, que és que la gent que treballa al vaixell, els altres turistes, desapareixen. Vull dir, ell els veu, parla amb ells i després no sap on són.
0: Hosti, és bo, això.
1: Sí. I és que el Jordi Masó és molt bon escriptor, us el recomano aquí. Vull dir que a vegades hi ha autors que són bons però que no filtren, no? Que no arriba tant com a... I, evidentment, està molt inspirat en Pere Calders i en els Durrell, és clar, en l'obra La meva família i altres animals del Gerald Durrell.
0: Que bo. I escolta, com ho tanquem, això?
1: Com ho tanquem? Home, jo, clar, és que penso que les illes tenen aquest encant, no? Que totes les illes del Mediterrani tenen en comú alguna cosa, evidentment, el Mediterrani. I m'agradaria tancar-ho amb una cançó de la Júlia Colom,
0: vinga,
1: que es diu Sa teva barca.

0: també és una cançó que ens porta aquest bon rotllo...
1: Sí, és
0: mariner,
1: una
0: mica d'aigua. Sí, sí, sí.
2: Porta l'aigua.
0: Porta l'aigua, no? Aquesta cançó, trobo. Molt maca. No la coneixia.
2: No, però coneixies l'artista, sí.
0: Sí, la Júlia Klum, sí, però aquesta cançó no l'havia escoltat, crec.
2: Jo tampoc, he estat així revisitant, dic, què hi ha, no? I les nostres illes, què? Parlem-ne una mica de les illes germanes de les Balears.
0: Sí, senyora.
2: Dels seus artistes.
0: Sí, i que a més ara aquests dies també estan plens de turistes, que les illes, sobretot Mallorca.
2: Sí.
0: Deu saber amb aquesta manifestació tan multitudinària, precisament, contra la massificació turística,
2: sí.
0: Perquè aquests espais són molt bonics fins que ens els carreguem les persones.
2: Clar,
0: quan hi anem amb massa
2: és el problema,
0: i en fem,
2: no?,
0: un mal ús.
2: Que tots ens agrada anar-hi i llavors passa això.
0: Exacte. Júlia Bacardit, moltíssimes gràcies. Una setmana més. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.

I ara us deixem amb el racó de pensar en Miqui Núñez i la Lourdes Lancho, després també amb en Salvans i una entrevista a l'actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà. I també escoltareu l'entrevista a l'Anna Mena i l'Òscar Casas, quan encara estaven junts. Tornem dilluns a les 8 del matí, puntuals. Que tingueu bon cap de setmana. Adéu.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
1: Només penso en tu.
0: Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
2: És divendres, entrem en l'última hora de programa d'aquesta setmana. Tenim amb nosaltres ja la Lourdes Lancho. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: I el Miqui Núñez, com estàs?
4: Molt bon dia. Tot perfecte per aquí. Vosaltres què tal?
2: Doncs mireu, la veritat que estem flipant una mica amb aquest adéu de Love of Lesbian que acabem d'anunciar, que l'acabem de conèixer.
3: Ja, m'he quedat una mica així, no? No m'ho esperava.
2: Miqui?
4: Gens ni mica. No, jo gens ni mica. O sigui, per res del món, o sigui... Aquí a casa meva, jo no sóc un gran... O sigui, m'agrada molt Love of Lesbian, però el gran fan és la Sara, i estàvem aquí esperant a entrar en la connexió i estava a l'habitació al costat i he fet... O sigui que ara ho gestionarem, a veure què.
2: Escolta, Miqui, què t'ha fet pensar tu aquesta setmana?
4: Mira, m'ha fet pensar, en general, pujar a esquiar. Anar a esquiar, en general. L'esquí. No només l'esport en si, sinó... O sigui, nosaltres, jo faig snowboard, la Sara també fa snowboard, hem pujat a esquiar amb uns col·legues aquest cap de setmana a Andorra, i me n'he adonat que és dels esports que més preparació materialística, si existeix la paraula, necessita. O sigui, tu, per pujar a dalt de la muntanya i tirar-te des de dalt de tot per una baixada de 20 punyeteros segons, has d'anar fins a una zona on hi hagi neu i que per tant és pujar de tot i has de gastar gasolina, electricitat, depèn del cotxe, tal, no sé què, fins a arribar. Fer unes cues increïbles per llogar el material si no el tens tu. Un preu que està bastant guapo també a l'hora de llogar. Després, o sigui, jo faig snow, això vol dir que jo m'he de posar una samarreta, uns pantalons d'esquí, uns mitjons d'esquí, unes botes d'esquí, però és que després de les botes venen les ulleres, ve el buf i ve el casco. I no només això, sinó que després, quan estàs a punt d'arribar al telecadira, que està, allò sembla la cua de no sé què deu ser, com si regalessin alguna cosa, m'he d'estirar al terra, treure'm una, com es diu allò, el que t'agafa d'aquí, no sé com es diu.
2: Ara, una fixació, no? Una fixació.
4: Una fixació, gràcies. T'has de treure una fixació, anar amb un peu, a peu coix, mentre l'altra fixació està enganxada a una taula d'un metre i mig, anar fent la pata coja com si fossis un ànec, anar fins al telecadira, que no et treguin el lloc, perquè sempre hi ha el típic que es cola i tal, no sé què, seure al telecadira, fer 10 minuts de telecadira, arribar a dalt i dir, molt bé, ara baixo d'aquí, em foto una hòstia contra el de davant, em torno a seure, se'm congela el cul, em torno a posar la fixació, torno a tirar cap endavant, ai, vaja, no hi ha prou pendent, vinga, treure-te una altra vegada la fixació, i vinga, rema com si fossis un boig cap allà, molt bé, ai, mira, crec que aquí ja hi ha prou d'inclinació, torna a estirar-te al terra, torna a ficar-te la fixació, posa't de peu, cau 300 vegades, perquè això s'ha de saber, que caiem 300 vegades, baixes 10 segons intentant esquivar tots els nens de l'escola d'esquí d'Andorra, i després, quan arribes a baix, dius, perfecte, ja tinc 10 minuts més de cua per tornar a fer 10 minuts més de telecadira i tornar a repetir tota l'operació. Ah, i espera't, que hem d'anar a dinar, perquè a l'hora de dinar és, si us plau, una hamburguesa, perfecte, són 152 euros. Ah, fantàstic, em ve molt de gust. Tens ketchup? Sí, són 150 euros més. Ah, perfecte, molt bé. Acaba, troba una taula. Troba una punyetera taula en aquells restaurants d'esquí que, a més, troba tu amb els teus col·legues si en un moment decideixes baixar, que en comptes per la pista de l'Esquirol, baixar per la del Gall del Pi o no sé què, no sé quantos, arribes a un lloc completament diferent. On estàs tu? Jo, Pons. Ah, molt bé, jo al Tarter, Andorra, fantàstic. L'altre col·lega on està? Mira, jo estic a Tàrrega. Ah, molt bé, doncs ja ens trobarem, no?, d'aquí una estona. A més, Andorra, que no hi ha cobertura. O sigui, és guapíssim. Ha sigut una experiència inolvidable que tornaré a repetir sense cap mena de dubte ben aviat.
2: Vaja, t'has passat teta, eh? Però les fotos que penjaves, no, com a mínim, semblava que sí, que t'ho estaves passant bé.
4: No, en realitat és molt divertit, m'ho passo molt bé, a més m'agrada moltíssim anar a la muntanya, però quan et pares i estàs fent totes les coses, penses, per què?
2: És veritat que has d'estar molt motivat o que has d'anar ben acompanyat per poder tenir l'energia per fer-ho, no?
3: Jo vaig decidir deixar d'esquiar quan ja els nostres fills, els del meu home i la meva, ja eren prou grans com per anar sols, perquè jo m'he menjat tot això que tu dius, que ho subscric 100%, i a més, jo haig de suportar que m'estigui molt malament la roba d'esquí perquè tu deus estar està guapíssim vestit de roba d'esquí, però jo semblava les albòndigues en remojo, era horrible. I afegeix a tot això a pujar amb els nens de la classe i haver d'aguantar el que llogar tot el material amb ells, m'apreten les botes, em giro amb els esquís i li foto una castanya amb una altra. Tot això vaig decidir, quan va passar la meva època de tutelar la meva filla a les sortides d'esquí, que jo vaig dir, mira, jo no sóc d'aquest món, a mi això no m'està bé, no m'afavoreix la roba, ni tan sols puc estar fent-me la xula a la presquí o a la cafeteria prenent-me alguna cosa. No trobo cap al·licient, perquè tot això que has dit ho subscric, ho signo, i a més que ara amb l'edat penso, mira, prefereixo anar a caminar a fer
2: raquetes.
3: Sí, o una altra cosa així, però i disfrutar de la muntanya, com tu deies, no? Perquè senten molt bé. Sí. Però allò de l'esquí, estic completament d'acord. És car, fins que arribes i baixes i disfrutes això el minut que dura la baixada.
2: Clar, no? També depèn si tu pots muntar per anar-hi quan les pistes estan buides, o clar, si només hi pots anar, si t'has condemnat a anar-hi el cap de setmana, sí, que després pot ser Oriol Cardona, el medallista olímpic de Banyoles, que, clar, és que vam retransmetre en directe.
3: Ai, sí.
2: la final d'Esquimo. Nosaltres vam fer les semis, però la final d'Esquimo, que clar, els tios pujaven corrent amb els esquís. Clar, amb els esquís.
3: Em vaig quedar pilladíssima.
2: A l'espatlla. No,
1: sí, amb les pells de foca, que han explicat després que no són pells de foca de veritat, que no maten els animals, que ara actualment ja són unes pells sintètiques. I Oriol Cardona, que a més, després nosaltres vam retransmetre la individual, però després el dissabte la mixta la van guanyar amb l'Anna Alonso, que també ha estat medallista olímpica, o sigui que...
2: Jo pensava en el pal que em feia sempre que anava a esquiar, sí, allò de moure'm amb les botes, i clar, jo quan hi vaig esquio amb esquís, encara és més difícil, et diria jo, la mobilitat, sí, quan ets esquiador, que no és snowboarder.
4: Dit això, jo ja estic buscant dates per tornar a pujar, perquè clar, som així de massoques,
3: som
4: vull dir,
3: en plan,
4: perquè m'encanta.
2: Home, perquè aquells 10 minuts que baixes i que baixes bé...
3: No, i que si vas amb amics, ja forma part de tot, sí, un cap de setmana de diversió.
4: Sí, el tema presesquí, només un apunt, el tema presesquí, anem a parar un moment per descansar, fer una Coca-Cola, tal, no sé quantos.
2: Un xats.
4: Uf, per favor. En realitat m'encanta, però bueno, m'agrada fer humor.
2: Lorena Vázquez.
5: Què tal? Bon dia.
2: Tu què, esquia?
5: Us estic escoltant atentament. No m'he posat uns esquís en la meva vida. Això i tinc una mania tremenda, tot el que té a veure amb neu, perquè durant 14 anys de la meva vida vaig haver d'anar a Baqueira a buscar famosos.
2: Ah,
5: m'he passat més fred en ma vida. Em conec tot els telecadires d'Andorra i Baqueira millor que ningú que hagi esquiat. Tots els hotels. I clar, jo anava vestida de neu, amb botes de neu, tota coberta de neu, però no esquiava, clar. Jo només estava intentant buscar entre les bufandes, els gorros de neu...
3: Comodíssim per treballar, eh?
5: No, clar, a més, era supercomplicat veure les cares, clar, dels famosos, identificar-los. I, de fet, alguna vegada m'havia arribat a equivocar. Me'n recordo una vegada que vam estar perseguint tot un matí a un senyor que ens va semblar que era Luis Alfonso de Borbón. I vam estar com 4 hores darrere d'aquell senyor fent-li imatges. A més, el vam veure amb una tia i vam dir, ostres, té nova parella. Nosaltres ja pensant, ostres, això és portada de la revista Hola Segur.
2: Fantàstic.
5: Quan van arribar al restaurant era un senyor que ni tan sols semblava no, desastres
2: havia,
5: com aquests.
2: Us havíeu fet la pel·li, clar, no m'imagino la cara que li devíeu posar al pobre home, la cara de decepció que l'home devia estar pensant, què els hi he fet jo amb aquestes criatures perquè em mirin així, no?
5: Clar, després hem viscut moments històrics com la primera vegada que vam veure la reina Letizia amb uns esquís posats, que per la família reial espanyola això era com tot un hita, saps?
3: Sí.
5: I, no sé, he arribat a barallar-me amb la infanta Elena, per exemple, que em va fer una peineta així. Perquè no la gravéssim. He tingut una molt bona relació amb el rei Joan Carles, per exemple.
2: No, que... això, mira, és que això, entre comillas, t'he tret de context.
5: Et juro que el rei Joan Carles, quan estava a Baqueira...
2: He tingut una bona relació
5: molt bona
2: amb el rei Joan Carles.
5: Durant molts anys he de dir que la meva relació amb el rei Joan Carles era boníssima. A Baqueira era estupendíssim parlar amb ell, perquè ja estava com molt relaxat i sempre tenia temps per reporters i era molt amable. Vaig tenir també una molt bona relació amb el José María Aznar, que això encara podria sobtar-te més, perquè no seria jo gaire fan d'aquest senyor com a polític.
3: Però no, no sembla fàcil.
5: No, però s'ha de dir que a Baqueira també sempre ens atenia, el vam ajudar un dia a fer un ninot de neu,
3: per fer un
5: reportatge fotogràfic per la revista Hola. Sí, crec que tinc una foto i ja te l'ensenyaré. De veritat, tinc una foto amb el José María Aznar i un ninot de neu, que el vaig ajudar a fer jo. O sigui...
3: Tindrem els sons amb això, Lore.
5: Així que sí, o sigui, 14 anys de la meva vida que tinc mil anècdotes amb relacionades amb la neu.
6: Sense posar-te uns esquís ni un snowboard.
5: No, i em sap greu perquè mira que la gent tenia pinta de divertir-se, però li vaig agafar una mania tremenda.
3: M'estranya.
5: El fred està allà aturada a Tanau esperant que vinguessin famosos i no sé, però de veritat veig el Miqui com explica la seva emoció i a mi m'agradaria haver-la sentit alguna vegada. Miqui, porta'm un dia amb tu a veure, jo què sé, si no sé si...
4: Sí, convidadíssima.
5: A veure si...
4: Sí. Has parlat d'Aznar i parlant de bigotis, sí. A mi em va passar una cosa molt increïble aquest cap de setmana, que és que a mi ja em costa prou anar recte amb la taula de snow, perquè no tinc l'oportunitat de pujar molt, i jo anava baixant i de sobte se'm paren com dues persones al costat, així, esquiant, i em comencen a mirar, i jo anava fent com les meves...
5: I tu pensant, sóc el millor, no? Snowboarder?
4: Deuen estar gravant-me segur amb la GoPro, ara intentaré fer un salt o alguna cosa, perquè això potser és un de Red Bull, saps? De sobte... i em volen contractar o alguna cosa, tal. I em... I jo, què? I tot això així, eh? Ets el Miqui? I jo, hòstia. O sigui, casc, ulleres, buf fins aquí, vale? I jo, com ho heu sabut? I em diuen, el bigoti.
6: Ah, i el mustache, clar, t'ha delatat.
4: Com? O sigui que, bueno, aquell senyor devia tenir un nas gran, aquell que vas confondre amb el Borbón i ja està, segurament.
5: Probablement.
6: Lourdes, a tu què t'ha fet pensar aquesta setmana?
3: Doncs mira, us anava a dir que aquesta cap de setmana són els Goya i molts hotels doncs, reben els convidats a la gala dels Goya, però també estan arribant els del Mobile.
6: Sí.
3: I jo dic... Posa't a buscar una taula ja per dinar aquí. O reservar aquest cap de setmana. Però és que us he sentit parlar en la secció de cinema, bueno, comentàveu amb el cinema, i que s'estrenarà la pel·lícula Torrente.
6: Sí. I volia Torrente fer una... Presidente.
3: Sí, Torrente Presidente. I us volia fer una reflexió. I el Torrente feia gràcia fa uns anys perquè era com una exageració, com una... Però ara, en aquest moment... que tenim el Donald Trump, que tenim a tots aquests personatges absolutament patètics, com sentarà aquesta...
6: S'han menjat el personatge,
3: clar,
6: vols dir, no?
3: És que ara no té sentit. Allò era una sàtira, una cosa pues, gairebé del TVO, no? Una historieta molt, molt exagerada i molt passada de voltes. Però ara... forma part de la realitat, perquè el Torrente està dirigint ara la potència més important del món. I acabem de veure el discurs de l'Iran que ha fet de l'estat de la Unió. I et sentia dir això de Torrente i dic... Ostres, com s'entarà ara que estem vivint l'època Torrente per excel·lència?
6: Sí, sí, doncs és veritat, és bona aquesta reflexió, Miqui. Com ho veus?
4: Jo crec que com és tan real... encara té més sentit la sàtira, no? O sigui, sí. Com que, literalment, o sigui, és com... És que ja no és ni sàtira.
3: Vull però dir, ja però és farà, que... fa gràcia, o sigui, la gent vota a personatges així. I clar, això...
4: Ja, però llavors la gent que vota personatges així mirarà aquest tipus de pel·lícules i... saps? O sigui, és com aquesta cosa així. I realment, no sé, és que no ho sé. No
3: se
4: ho sé.
3: Sentiran
4: jo crec que
3: reforçats
4: està bé,
3: o no? És que jo crec que no...
4: Tu creus?
3: No sentiran l'escarni, perquè... Bueno, no ho sé, és que estic una
4: pensaran?
3: Mica intrigada.
4: No. Estaran així al cinema i pensaran, ah, però si és el que passa, normal.
3: Clar, tot
4: passa?
3: Correcte.
4: He de riure, si és així.
3: Sí.
6: Ja. Una altra de les altres coses que hem comentat avui, i ho hem fet en el tram dels esports, és aquesta fita, aquest rècord impressionant, incomprensible, ja. Que està intentant fer una persona de córrer 24 hores sense parar.
1: No, intentant, i no perquè... que ho ha fet ja, Marina. Sí, sí,
6: i no perquè el persegueixi.
1: No perquè el persegueixi. No, és una atleta i influencer espanyola anomenada Estefania Unzu, que és coneguda com Verdelis, i ho ha fet sobre una cinta de córrer. El repte va tenir lloc a l'aparador d'una botiga d'esports molt famosa a Madrid. Va començar dimecres a les 7 de la tarda i va acabar ahir a les 7 de la tarda, completant 250 quilòmetres amb aquestes 24 hores. I dius, això és espectacular, però és que Marina ha estat buscant què més ha fet aquesta atleta influencer en els últims anys. Ha completat el repte de córrer 7 maratons en 7 dies en 7 continents. És a dir, 7, 7, 7. que això són 300 quilòmetres en una sola setmana. Va guanyar 6 d'aquestes 7 maratons i va entrar al llibre dels rècords Guinness, amb llocs extrems, hi ha maratons a l'Antàrtida, també a Miami, als Estats Units. Va completar una marató cada mes durant un any sencer, 12, una cada mes. I és la vigent campiona d'Espanya de 100 quilòmetres en ruta. Per tant, és una crac, és una bèstia.
6: Si haguéssiu de plantejar-vos fer un rècord d'alguna cosa, un rècord Guinness, el rècord Guinness de... Què seria?
5: Jo de parlar sense parar. Jo crec que també...
3: Sí, fins a escoltar la veu, fins
5: crec que podria estar 24 hores com la Verdelisa a sobre d'una cinta.
1: Això ho va fer un raper. Sí. Va estar 24 hores, Diwarkano, va estar 24 hores completes rapejant sense parar.
5: Home, a Madrid, jo rapejant no, jo podria estar parlant per exemple, de les nostres coses, però rapejar no podria.
3: El meu home em va fer el repte de si podia improvisar durant 3 hores un viatge de tornada a Madrid en cotxe, i ho vaig fer perquè...
6: Per improvisar què?
3: Bueno, és igual, començo a parlar d'una cosa i vaig lligant amb una altra, i jo puc estar parlant ad infinitum.
6: I vas estar 3 hores cascant,
1: sí. Dins d'un cotxe.
3: Dins d'un cotxe, sí.
6: Miqui.
3: No m'ho tornaré a dir. No.
6: Tu què? Si haguessis de fer algun rècord...
4: 24 hores, o sigui, un rècord, 24 hores menjant hummus, que m'encanta, per exemple. Podria estar 24 hores menjant hummus, sí, sense parar. Sí. Ara amb crudité, ara amb nacho...
5: És probable que després estiguessis 24 hores cagant sense parar.
4: Sí. I no només cagant, sinó també amb unes flatulències bastant importants. Sí, sí.
6: Escolteu, voleu jugar una mica?
3: Va.
6: Som-hi.
4: Va!
7: L'enigma de la Laura Estrada.
6: Que ara feia un temps que no jugàvem i ens n'has preparat un enigma.
8: Sí, senyora. Recordem una mica breument com anava això per qui sigui nou, nova i no ho sàpiga. Posarem un so. La gràcia és que heu d'endivinar a què fa referència aquest so. Anirem donant pistes perquè, evidentment, la cosa no és fàcil. De fet, aquesta setmana és bastant complicada el que us toca endevinar, però prometo que és satisfactori pels vostres ànims. Crec que us farà certa gràcia. Primer ho escoltem. Intentem, amb aquesta primera escoltada, on us porta aquest so.
6: A les obres, això? Les obres de la Sagrada Família.
8: Obres de la Sagrada Família, no. Què més podria ser?
5: Podria ser les escales del metro?
8: Podria ser les escales, és bona aquesta, podríem, però no ho són tampoc les escales del metro. Més idees?
4: Anava a dir un pas de vianants a Nova Delhi.
8: Uf, bueno, ei, m'agrada com penses. No és això, però segueix en aquesta línia, Miqui.
4: Epa!
8: Lourdes, alguna cosa? Alguna idea?
3: No tinc ni idea. A mi m'ha sonat com un mercat o alguna cosa, no sé.
8: No és un mercat. No? Fem una cosa. Segona pista, aquesta és del lloc del món on ha estat gravat aquest vídeo, aquest àudio, és formar d'un vídeo. Us en deixo alguns fragments. Identifiqueu l'idioma en cas que no us dono tres opcions: l'anglès, que es parla a Austràlia,
6: no?
8: El japonès,
6: no?
8: O el castellà, sí, de Peñalba de Santiago.
6: Sí, japonès.
4: Japonès, no?
8: És el Japó, correcte. L'àudio que heu d'endevinar passa al Japó. Tenim, per tant, persones que parlen, tenim el so misteriós que heu d'endevinar, recordem-lo.
3: És el pas de vianants, aquell famós de Tòquio?
8: No és el pas de vianants, però hi ha, efectivament, persones, moltes persones. I us dono una altra pista. Aquest àudio que esteu escoltant forma part d'un esdeveniment que acaba així.
6: Sumo.
8: Vas encaminada en tant que forma part d'una competició. És una competició...
1: De menjar sushi.
8: Al Japó. No és de menjar sushi. Recordem això que dèieu dels carrers, el pas de vianants, recordem que hi ha gent, recordem que passa... En aquest cas, us ho dic ara, a l'exterior. Uh-huh. I el que l'àudio que estàveu escoltant, us dic ara que hi ha un speaker que fa pujar a tres persones a un escenari. Tres persones, una competició. En què pensem?
6: Menjar alguna cosa?
8: No és menjar...
4: És la competició aquesta de fer com lo de Oni-chan o com... No?
5: Què significa això, Oni-chan?
4: No ho sé, ho he vist. M'ha sortit a TikTok alguna vegada que fan com competició de veure qui fa millor un personatge manga o taco.
8: És boníssim, podria ser-ho, però no és aquesta, però efectivament és una competició esportiva popular, no oficial, és friki, és molt friki. Us dono una última pista, és una competició que té a veure amb un material que trobes, per exemple... A l'oficina.
6: I aquesta música és d'oficina?
8: The Office.
3: The Office.
8: Us dono tres opcions. Tasses de cafè, bolis o cadires de rodes.
3: Cadires de rodes.
8: Podem escoltar l'àudio un altre cop?
3: La carrera de carreres d'oficina.
8: Una cursa de cadires coneguda com a ISU UGP, que és una competició popular i molt particular, creada per un home que es diu Tsuyoshi Tahara, en què equips de 3 persones competeixen en uns circuits urbans utilitzant cadires d'oficina estàndard. El que passa és que van d'esquenes.
5: A sobre?
8: D'esquenes. Han de córrer amb la cadira asseguts ells. Així, tal qual.
5: Per què no provem divendres vinent quan acabi el programa, no?
6: Vinga.
5: Ens posem aquí passeig de Gràcia,
3: eh? Perquè anava a dir que l'estudi no es pot.
5: No, però amb les nostres cadires ara mateix amb les que estem asseguts, no?
6: Aquesta hora malament, hauríem de fer de matinada, que no hi ha ningú, i allà sí que...
5: Acabaríem empresonats, probablement, eh?
6: Nosaltres ens aturem un moment, acomiado la Lourdes Lancho, acomiado el Miqui Núñez. Roger, fem la llista, va, perquè la gent sàpiga quines són les que hi arriben com a favorites, les més nominades, els noms que s'han de tenir presents.
9: Les que volem que guanyin o les que creiem que guanyaran, perquè són dues coses completament...
6: És la teva secció, tu manes.
9: Jo mano, doncs a veure, hi ha dues pel·lícules que parteixen com a clares favorites, que són Los Domingos i Cirat. Llavors, tot pinta que Los Domingos arrasarà en les categories d'interpretació, val? I Cirat ho farà en les categories tècniques. Ara mateix, si ens haguéssim de jugar als calés, doncs podríem apostar a que Los Domingos s'emporta el premi a millor pel·lícula, que podria ser que Oliver Lache guanyés el premi a millor direcció i així es repartés, tot i que crec que normalment millor pel·lícula i millor direcció van de la mà.
6: Sergi López no se n'endurà segur a millor
9: actor,
6: perquè
9: no està nominat. És que és molt fort, el del Sergi López, perquè només té 4 nominacions, 5 nominacions als Goya, aquest any no està nominat. Ha guanyat, té un César, té el premi dels cinemes europeu, però en canvi no ha estat... No ha guanyat mai un Gaudí, no ha guanyat mai un Goya, no s'entén. Però no estarà, ell no se l'emportarà. Segurament el qui s'emportarà el premi a la millor interpretació serà en Soroid per Mas Palomas, que segurament seria. I després una altra cosa que a mi em sobta és que ens podem trobar que Romeria, la pel·lícula de la Carla Simón, de la que portem parlant des de que es va estrenar al setembre de l'any passat i que ha passat per Cannes, doncs podria marxar de la gala dels Goya una altra vegada, com va passar amb el Carràs, amb les mans buides, sense guanyar res.
6: Que a part de mirar el futur i projectar què creiem que passarà, el que volem fer i hem volgut fer també és mirar enrere, perquè dèiem que els Goya tornen a Barcelona després de 26 anys, i clar, en aquests 26 anys, el cinema fet a casa nostra no ha parat de créixer, de consolidar-se, fenòmens com el Carràs, com la Casa en Flames, Wolfgang o el 47 han marcat la història més recent. Aquest cap de setmana, aquí, Barcelona, torna a ser escenari d'aquesta gala més important del cinema a Espanya, i volem fixar-nos en com ha canviat aquesta Barcelona en aquest temps, en aquest, doncs, dues dècades i mitja, des de l'última vegada que es van fer els Goya aquí. I ens ho ha preparat així la nostra companya, l'Amparo Pérez.
10: L'últim cop que els Goya van celebrar Barcelona era l'any 2000, quan el món sonava així. Britney Spears sonava tot el món, però Barcelona estava pendent dels germans Muñoz. Els catalans donaven la benvinguda a Estopa mentre s'acomiadaven de Sopa de Cabra, amb la que ells pensaven que seria la seva última cançó. Barcelona es consolidava l'any 2000 com a destí turístic de moda, etapa que es va iniciar amb els Jocs Olímpics del 92. I amb el nou mil·lenni, la ciutat encarava dos reptes: l'euro i la migració. Ho explica el que era alcalde de Barcelona en aquell moment, Joan Clos.
11: Nosaltres teníem un percentatge del 2% de la població nascuda a l'estranger en l'any 95, i en l'any 2000 havia pujat al 3 o al 4%, que era, de fet, una xifra ja bastant important. Era un canvi molt, molt rellevant, perquè començava a haver-hi mancances de personal per segons quines feines, i gràcies a l'arribada de la immigració es va poder resoldre. Però aquesta cosa del canvi de moneda era una cosa que sols passa una vegada a la vida, diguem-ho, no? Bé, hi havia molta preocupació si sabríem comptar amb la nova moneda, si sabríem arreglar els problemes quotidians, etc. No?
10: L'apertura de la Diagonal fins al mar va ser un dels grans projectes de la ciutat en aquell moment. Però no l'únic. El 2000 va ser també un any determinant per a la Sagrada Família. fins i tot per a la bassa de la Torre de Jesús, que s'ha culminat recentment. Dóna més detalls Ramon Espel, cap de construcció de la Sagrada Família.
12: Tot el que era l'interior ja començava a agafar fort. Encara que no s'acabés, però va ser un any molt important per la façana de la Passió. I precisament es va poder concloure tota la nau central el mateix 2000.
10: I què feia el Barça fa 26 anys? El Camp Nou acollia una afició una mica traumatitzada per la sortida de la seva estela. Ho explica el cap d'esports de Ser Catalunya, Jordi Martí.
13: El 2000 és un any molt convuls pel Barça. Dimiteix Núñez, 22 anys després. Agafa el relleu Gaspart, que ell mateix es reconeix com el pitjor president de la història del Barça. És un any que ja vaticina inestabilitat, en el que es produeix, a més, la traïció de Figo, que se'n va al Madrid, i el que és pitjor, es tornen a escapar els títols més importants.
10: Però anem a allò que ens ocupa. Al gener del 2000, els Premis Goya arribaven a Barcelona. Va ser el primer cop que es van celebrar fora de Madrid. Per fi van ser els Goya de Pedro Almodóvar. El director Manxec va recollir fins a 7 premis per Todo sobre mi madre. Però qui no oblidarà aquella gala serà l'actual rei, en aquell moment Príncep Felip, que va veure com tot l'auditori el felicitava pel seu aniversari.

0: Saps quants anys feia, Felip?
1: No, bueno, clar, 26 menys, quants en tindria?
0: 32 anyets feia.
1: Per favor.
0: Quedaven 2 anys perquè conegués a la Letícia.
1: Imagina't.
0: Imagina't, i en quedaven 14 perquè acabés sent rei, perquè el seu pare marxés, cames, ajudeu-me del país, també.
1: Érem tots molt més joves.
0: I guapos. Que aquesta gala no només és lluïda per les pel·lícules que s'hi presenten, sinó pels que repartiran els premis, grans noms, Laura, en aquesta gala, també.
2: Els cabezones, no?, que se'ls diu,
1: sí.
2: els busts. Doncs sí, perquè a l'escenari, repartint aquests Goyes, hi veurem actors i actrius catalanes com la Laia Costa, l'Eduard Fernández, Carlos Cuevas, també Laia Marull, Miqui Esparvé, Enric Auqué, Victoria Luengo, però també hi seran, per exemple, la cantant Amaia Romero, Carla Sofia Gascón, que us sonarà moltíssim per tota la polèmica que hi va haver en el seu moment, sí, pels Oscars, que just abans, no, de saber si guanyava o no guanyava, va esclatar tot el seu passat.
1: Sí.
0: Recordem el passat de la Carla Sofia Gascón, perquè és curiós com allò va ser un incendi brutal i ara s'ha normalitzat ja que pugui venir aquí a entregar premis, que no dic que no hagi de ser així, però traiem del bagul aquella polèmica.
1: Jo crec que la penyora, o sigui, que ja ha pagat el peatge i que ja ha tingut... estem parlant d'uns tuits que va fer anys enrere, i crec que se la va posar, doncs, a primera línia de foc. Aquest any en Oliver Lasse va dir a La Revolta que els brasilers, si presentaven una sabata, la votarien, i no ha passat res, tampoc. O sigui, és una
0: mica... Però creus que estan al nivell, aquesta classe de l'Oliver Lasse, amb els tuits de la Carla Sofia?
1: Clar, jo ho valoro des d'un punt de vista de l'acadèmic que vota. De l'acadèmic que vota. No, evidentment, la que va dir la Carla Sofia Gascón era, doncs, una patinada molt més gran que la del Lasse. Però sí que és, per exemple, el que li va passar al James Gunn, el director de Superman, el de Guardianes de la Galàxia, que també van rescatar uns tuits de feia 10-15 anys enrere, en el que hi havien acudits desafortunats, i Disney el va acomiadar per després haver-lo de tornar a readmetre. Doncs sí, tornarem a tenir a Carla Sofia Gascón, que és que torna a treballar i tornarà a fer pel·lícules i està fent westerns, i doncs la tindrem d'aquí poc amb entrevistes i davant de les càmeres una altra vegada.
0: I tots aquests seran els que repartiran premis. Després tornarem a tenir, segur, clar, ens ho deien a primera hora la Soledad Domínguez, serà una gala llarga una altra vegada, 3 hores i mitja.
2: Però en principi, deu saber, l'Acadèmia del Cinema va posar en marxa tot un que va fer l'Eduard Sola, sí, entre els guionistes que ho feien, una mena de manual com per aconsellar a tots els premiats i premiades que no s'allarguin massa, no? Mm-hmm. Dient, tota la família, això ja queda entès que ho dedicareu a la família, no, estalvieu-vos-ho, aneu directament potser al missatge.
1: No, i el que es preveu també és que serà una gala molt política. De fet, els presentadors, un dels presentadors, en Luis Tosar, quan li van preguntar aquesta setmana, ell va dir intuïa que sí, que hi hauria molta reclamació a favor de Palestina, a favor de la situació de Gaza, doncs cadascú farà bandera de la seva del seu ideari polític, segurament quan reculli o entregui, o veurem què passa.
0: I avui té lloc aquest tentempié, podríem dir, aquest aperitiu de la gala de demà amb l'acte amb Susan Sarandon. Ella és la guardonada al Goya Internacional i el seu país ha estat cancel·lada després de pronunciar-se contra el genocidi al poble palestí. L'Acadèmia considera que la protagonista de Thelma i Lewis, entre moltes d'altres pel·lícules, és la combinació perfecta entre talent i èxit, glamour i compromís social i polític.
1: Completament d'acord. Susan Sarandon és una de les grans estrelles, porta fent cinema des dels anys 70, ha treballat amb grandíssims directors i sempre ha tingut una visió molt personal i molt pròpia de com s'ha de viure l'estatus de ser estrella. Tenen un altaveu i ella la fa servir. I això li ha portat molts problemes, però uns problemes que no venen d'ara. Venen des de, doncs, per exemple, recordo quan va guanyar el seu primer i únic Oscar, doncs va tenir problemes també amb tota la societat conservadora americana pel que ella va... com es va posicionar en contra de la pena de mort.
0: I aquesta tarda té una trobada al Born amb ella, amb la Susan Sarandon. I ara m'agradaria saludar la Maria Lluïsa. La Maria Lluïsa, que sona així.
3: No te preocupes por tu recompensa. Si es dinero lo que quieres, eso será lo que recibas.
4: Cuando Dallas y Kane no están a bordo, yo soy el oficial superior.
3: Tu trabajo es fresco y limpio, sin trabas ni pretensiones.
0: Maria Lluïsa Solà, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia, Marina, com estem?
0: Doncs bé, encantats de saludar-te a la veu.
5: Igualment.
0: De la Jenny de Love Story, de la princesa Leia Star Wars, de la Sofia Loren al CIT, habitual veu de Diane Keaton, de Jamie Lee Curtis, de Glenn Close, de Sigourney Weaver i de la gran, de la grandíssima Susan Sarandon, que rebrà demà el Goya Internacional.
5: Sí, clar, sí.
0: Que... i sembla tan normal, no? I és la Maria, sí, sí. Lluïsa, home, Maria Lluïsa, és que clar, ets la veu de totes aquestes grans dones. I des de fa molts anys.
5: Bueno, saps què passa? Que he treballat molt, molts anys, i clar, he doblat amb moltíssimes artistes, moltíssimes, i totes grans i boníssimes i fantàstiques. I això és, bueno, és una meravella.
0: Escolta'm, no sabem si la Susan Sarandon ho farà, però a tu ja et van agrair la teva feina com a actriu de doblatge en el seu moment. Creus que et farà alguna menció? No sé si has pogut parlar amb ella, si teniu alguna mena de relació, tu i la Susan Sarandon.
5: No, cap. I bueno, suposo que aquesta vegada sí que ens coneixerem i si bé no, doncs bueno, no sé, jo li agrairé tot el que ella m'ha donat de tot, de la seva meravellosa actuació, de tot, del seu riure, de com plora, de com respira, de tot. Bueno, és una amiga. Saps quantes vegades l'he doblat?
0: Quantes?
5: 68 vegades.
1: Imagina. És que gairebé sou com íntimes, no? Tu i la Susan Sarandon.
5: Mare meva. La veritat, eh? És que quan em diuen... Bueno, moltes també, no? Però vull dir, la Susan Sarandon. Ja em quedo ja mirant i ja sé com respira, ja sé com mira, ja sé com parlarà, ja... Bueno, no sé, és una antiga amiga.
0: Clar, és que és bèstia que ella estigui dient això, perquè ens estaves dient, Maria Lluïsa, a més que no la coneixes, que no us heu pogut conèixer ni veure mai, i ella...
5: Mai.
0: Potser no sap de la teva existència, no, et coneixerà
1: avui.
0: No, i també
1: que la majoria d'espectadors coneixen a la Susan Sarandon, però escolten la veu de la Maria Lluïsa.
0: Clar.
1: Que és
5: bueno, sí, això és la veritat, sí. Sí, és veritat, sí.
0: Que sí, tu sí. Aniràs a la gala de demà, però em penso que t'has trencat el turmell.
5: Aniré a la gala i estic aquí con la pata tiesa i sí, aniré. Aniré perquè em fa molta il·lusió. És la primera vegada que vaig a una gala d'aquestes, i perquè a l'altra... de la Sigourney no vaig poder, i bueno, em fa molta il·lusió i és bo per tota la professió, i bueno, estic encantada, i bueno, i a veure el tornell com es porta i si em deixa que estigui bé tota la nit.
0: I què li diràs? Entenc que domines l'anglès, t'hauràs de comunicar amb ell així, què
5: doncs
0: tens pensat
5: que
0: dir-li?
5: No domino l'anglès, però bueno, escolta'm, no sé, li penso parlar amb el meu idioma, que és el seu durant aquests anys, i ja està, i que li digui, no sé què faré, la veritat és que no sé què faré.
2: És que em fas pensar molt... Què tal, Lluïsa, sobre la Laura? Em fas pensar una cançó dels Amics de les Arts, que és L'home que dobla amb Bruce Willis, que va precisament de la trobada entre el doblador i Bruce Willis, val? Que representa que es troba en una gala i no ho aconsegueix. I ell té el discurs preparat de com el saludarà. Hello, dear Mr. Willis, it's such a great pleasure to meet you at last, de conèixer-te al final. I era preguntar-te això, però ara estàs dient-li a la Marina que no t'has pensat, la frase en anglès com per entrar-li per primera vegada a la Susan Sarandon?
5: Sí, però la primera frase serà I don't speak English, sorry. O sigui que aquesta serà la primera frase, vull dir que no sé. I bueno, jo suposo que aquesta dona també parla una mica d'espanyol, una mica de l'italià. És que em sembla que no, però l'espanyol es parla a tot arreu. I ens entenen, i bueno, el que passa és que, bueno, que és més fàcil parlar amb el teu idioma, naturalment.
0: Clar, això segur.
5: Però no sé. Bueno, jo penso que només que... Jo li miraré els ulls i ja estaré agraïda suficientment.
0: Maria Lluïsa, segueixes treballant? Segueixes exercint de dobladora?
5: Sí, estic treballant, i bueno, ara estic en el dique seco, però sí, estic treballant, i ara tinc una sèrie començada molt important, que ja és la segona temporada, Mad Love, que es diu, que és fantàstica, I bueno, ara esperaran una mica que em posi bé per començar una altra vegada, perquè de moment estic a la cadira de rodes, vull dir que bueno, i així és com penso anar.
0: Una abraçada, Maria Lluïsa, a gaudir-ho.
5: Una abraçada molt forta.
0: Que vagi bé, adéu.
5: Adéu, bon dia, adéu.
6: Marina Fernández.
0: Avui visiten l'Aquí Catalunya Òscar Casas i Anna Mena.
7: Anna Mena. I Òscar Casas.
8: Por el amor de esa mujer.
7: Són els protagonistes de la pel·lícula Ídolos, disponible als cinemes ja mateix. L'Òscar fa d'Edu, un pilot de motos molt impulsiu que veu com la vida se li remou amb l'aparició del seu pare absent, i l'Anna fa de Luna, una tatuadora que canviarà la seva vida i el portarà a escollir entre la seva carrera o l'amor.
9: Me dieron dos sesiones de coaching de tatuaje, pero no duraron más de media hora.
7: ¿Tiene però qui mucha... són Anna Mena i Òscar Casas?
10: Tengo una chance de no ser, tengo veneno en el bar.
7: Anna Mena va néixer el 25 de febrer de 1997 a Estepona, Màlaga. És cantant, va començar guanyant el concurs infantil Veo Veo amb només 8 anys. Els 9 la van veure a Menuda Noche de Juan y Medio.
11: Eres amarrill un bandolero.
7: I també porta fent d'actriu des dels 11 anys. Va aparèixer, de fet, al biopic de Marisol, va guanyar My Camp Rock 2, però va decidir marxar a Itàlia per provar sort, ja que a Espanya no li van sortir oportunitats.
12: Solo no estás en un vale, se no me riprendo, no tienes...
7: Primera col·laboració amb Fred de Palma, any 2018, arriba al número 1 del més escoltat. Després de la pandèmia, col·labora amb un altre italià que la catapulta encara més, això és A un paso de la luna.
13: Contigo solas, y aunque sea tarde,
7: ja a partir d'aquí tot és història. Música ligera. Quiero decirte, un clàssico, Madrid City. El que potser no sabíeu és que és un amant dels ous fregits amb patates i, per contra, odia una cançó, la de Call Me Maybe, aquesta. Sobre aquesta banda sonora presentem a l'Òscar Casas, nascut a Barcelona el 21 de setembre de 1998.
14: ¿Puedo mirar?
15: ¿Por qué, anda?
14: Tío, no te preocupes.
7: Va començar amb 7 anys a la sèrie Abuela de Verano, però també ha aparegut a Planta 25, Águila Roja, Si fueras tú o Pollos sin cabeza. Ha anat creixent com a actor, sense oblidar la més de desena de pel·lícules on ha intervingut, i en una d'aquestes, Mi soledad tiene alas, va tenir el seu germà Mario Casas com a director.
16: Que para eso voy a necesitar pasta.
7: Però també l'heu vist recentment fent de Gervasio de Fer a El Gran Salto. Diu que no pot anar enlloc sense haver esmorzat dues torrades amb tomàquet, formatge fresc, oli, sal i gall dindi. Confessa que té diversos tocs i que després d'Ídolos ara es fan de MotoGP. I sí, Anna Mena i Òscar Casas són parella.
17: ¿Recuerdas cuando te dije que si tenía algo interesante te llamaría?
7: No sé si voldran parlar de l'amor, però avui el programa venen a presentar-nos la seva nova pel·lícula.
18: Este piloto está hecho a tu medida.
19: Te quiero presentar a tu nuevo entrenador.
20: Ese hombre no existe para mí.
21: Soy un padre de mierda.
22: Pero te están dando una oportunidad, no la desperdicies.
0: Anna Mena, Òscar Casas, bon dia.
2: Bon dia, ¿cómo estáis?
23: Bon dia.
0: Molt contents de tenir-vos aquí a l'estudi.
23: Nosotros también muy contentos, la verdad, de estar aquí.
2: Felices.
0: Que anàvem fent riures, anàveu fent riures mentre escoltàveu aquesta presentació. No sé si has descobert avui que li agraden els ous fregits, ja ho devia saber, amb patates, però amb això de la cançó que odia, no ho tenies tan clar, m'ha semblat.
23: No ho tenia tan clar hasta que he escuchado la canción. Y me he acordado que la odiaba, sí. No sé en qué momento la has dicho, pero sí que lo sabía, lo de Call Me Baby.
2: No me encanta, la verdad. La odias. Me parece un poco, sí, no me gusta.
23: Pues para mí me parece...
2: Lo sé, la has puesto alguna vez.
23: Uno de mis, podría decir, mi tema favorito.
2: Ana, no sé, porque no te creo.
0: Empiezo contigo. Voy a hacerte la pregunta que se ha hecho y me ha hecho todo el mundo cuando sabían que venías aquí al programa. Anna Mena ahora es actriz.
2: Ah, wow. A ver... Madre mía, yo llevaba mucho tiempo echando de menos esta faceta, porque empecé a hacer películas cuando tenía 11 años, muy pequeñita, prácticamente a la vez que empezaba a cantar. Y durante toda mi adolescencia hice bastantes series de televisión, alguna que otra peli, pero algún papel más pequeñito, y es verdad que llevaba 3 o 4 años sin retomarlo, así que me moría de ganas y la intención es compaginarlo. De hecho, ya hay algún proyecto que se confirmó ayer y estoy muy feliz, la verdad.
0: ¿Y cómo es la infancia de una niña estrella, no?
2: Bueno, estrella.
0: Desde muy chiquita ya empezaste en el mundo del artisteo, y es verdad que cuando los ves por la tele te parecen buenísimos, te hacen mucha gracia, pero también detrás, no sé cómo se vive o se llega a sufrir también de algún modo.
6: Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo de pequeña, o sea, ya era mi sueño, era mi forma de jugar. Yo no jugaba de otra manera que no fuese cantando en casa, subiéndome a cualquier mesa, en cualquier reunión familiar y recitando poesía.
0: Ya, de hecho, ahora que lo dices, también es muy de niños, ¿no? Yo creo que todo niño quiere ser artista en algún momento de la vida.
6: O a lo mejor no, pero en mi caso yo lo tenía muy claro y tuve la suerte de tener el apoyo de mis padres, que eso también es de... Es de

0: en tu.
1: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
2: Bona tarda, José.
3: Bona tarda.
2: Ja sé que institucionalment t'hauria de dir president, no? Suposo que també t'hauria de parlar de vostè.
3: No cal, no cal.
2: O sigui, em permets que durant una hora et digui pel teu nom de pila, que tutegi?
3: Pues, evidentment.
2: Que el,
3: cap quan, problema, al contrari.
2: El nom, com es refereixen a tu la gent que t'estima, que és José, Pepe...
3: Mira, José, José, Josep, Pepe, Pep... Monti, Montilla...
2: Monti, eh?
3: Ja veus que hi ha un...
2: Em passaria, si et digués Monti. Seria excedir-se. Que gràcies per venir, perquè ara ja no ets el primer i únic president de Catalunya no nascut a Catalunya, sinó que també ets el primer president que passa pel llapis de memòria. Esperem que no l'últim, però de moment aquí també estàs. Que et venia de gust que compartir les teves cançons.
3: Sí.
2: Que guai. Sí.
3: Algunes de les cançons,
2: bueno,
3: no?
2: Sí, perquè sí. Triar-les totes és...
3: Seria impossible.
2: És impossible.
3: Avorriríem el personal aquí.
2: Bueno, tanta... aviam on arribem. Ja veureu, hi ha més d'una sorpresa. Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'exministre, exsenador, exalcalde de Cornellà durant 19 anys i expresident de la Generalitat de Catalunya, José Montilla.
1: A SER Catalunya i la cadena SER... Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: encetem el llavis de memòria del president José Montilla amb Leila, un tema que Eric Clapton va compondre durant la seva etapa en el grup Derek and the Dominos i que parla del seu amor no correspost per la model Patti Boyd, que en aquell moment era la parella de l'ex-Beatle George Harrison, que per cert eren íntims amics l'Eric Clapton i George Harrison. I José, no sabem si va ser arran de la cançó, però la Patti Boyd va acabar casant-se amb l'Eric Clapton.
1: Sí, va, però no sé si va ser per la cançó, eh?
0: Home, potser va jugar.
1: Suposo que hi havia altres coses, però era una, suposo, una declaració, diguem, tan pública, no?, i tan... que segurament va ajudar, no?
0: Què hi fa, Leila, en el teu llapis de memòria?
1: Bé, la recordo associada a una determinada època, també hi ha, bàsicament a principis dels 90, no?, i algun concert que va fer aquí a Barcelona, i el que vaig anar amb la que és la meva dona.
0: Amb l'Anna?
1: Sí. En aquell moment no ho era, diguem.
0: Ah, val. Va, també va fer... Va ser el sí, teu sí. Leila, no amb l'Anna, com amb la Patti Boyd?
1: Sí, sí, no, i va ser una època en la que, bé, hi havia va haver-hi molts bons recitals aquí a Catalunya, diguem, a Barcelona, bàsicament, no?
0: Tu toques o has tocat algun instrument?
1: No, no, no. M'agrada la música, però no en sé, no?
0: Ets no practicant, no?
1: No, soc no practicant, eh? Com també d'altres coses que també soc no practicant.
0: Quines coses?
1: No, no sé, la religió. A mi em diuen, vostè què és? Dic, d'educació catòlica i tal. Dic, que si hauria de dir alguna cosa catòlic, però no practicant, diguem. Que... Una mica... el catolicisme i l'agnosticisme, no?
0: Allà estàs.
1: Allà està.
0: Que Leila es va publicar l'any 1971, que diria que és justament l'any que tu arribes a Catalunya amb 16 anyets, procedent de la província de Còrdoba. És així, no?
1: És així, sí. És una cançó que té molts anys, però que en realitat... aquí va ser molt escoltada, quan et deia, bàsicament, en els anys 90, que va hi havia un CD que va feia una col·lecció, una recol·lecció, no?, una de cançons d'ell, i a més va, bueno, va fer un parell d'actuacions aquí a Barcelona, no?
0: Ja
1: vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-lo, no? L'any 71 no, segur que no venia per aquí.
0: No el vas descobrir aleshores?
1: No, a l'any 71 no.
0: Com és que us estalviu?
1: Descobria altres, bueno, escoltava un altre tipus de música, no? En aquell moment també és, bueno.
0: Quan arribes aquí a Catalunya, us establiu amb la família, amb els teus pares i els teus germans a Sant Joan d'Espí?
1: Efectivament.
0: Com és?
1: Bé, mira, Sant Joan d'Espí és perquè el meu pare va venir el juliol del 71, el meu pare i jo, diguem. I el meu pare tenia un conegut que havia estat veí a Andalusia, que vivia a Sant Joan d'Espí i que venia al pis i va comprar el pis. I va tornar per la meva família i jo em vaig quedar. Em vaig quedar a Cornellà, a casa d'una germana de la meva àvia. Mm. O sigui, vaig començar a treballar a Esplugues aquell mateix estiu de l'any 71. I, per tant, aquesta és la raó per la qual vam acabar residint a Sant Joan d'Espí. Hi havíem coneguts d'allà, a part d'aquesta família, havia altres coneguts d'allà també, procedents en aquest cas, d'Innàjar, no?
0: Que vens amb 16 anys,
1: amb 16 plena anys.
0: Adolescència, vens sí. Feliç, vens amb ganes de descobrir aquest nou món, o vens una mica contracor de deixar...
1: No, al contrari, jo havia animat a la meva família, al meu pare, de manera molt especial i tal, per sortir, en aquest cas, no ja del poble en el que havien nascut, del que havien marxat feia uns anys, feia...
0: El Remolino.
1: Sí, el Remolino, Innàjar, una pedania d'Innàjar. Després vam anar a Puente Genil, que era on vivien la meva família materna, diguem, i allà vam viure fins a l'any 71, o sigui, 5 anys, del 66 al 71, vam viure a Puente Genil. i Potecanic no era un poble petit, té 20, no sé, tenia de l'ordre de 25.000 habitants i tenia tenia instituts i tenia una certa dotació de serveis públics ja en aquell moment, no? Però era obvi que jo volia una mica viure en altres llocs on hi hagués més possibilitats, diguem, de viure, de prosperar, de fer-te gran en el sentit de créixer personalment, no?
0: I quin Sant Joan d'Espí et trobes als anys 70?
1: Bé, doncs era un Sant Joan d'Espí al barri de les Planes, que era on jo vivia, que era una barriada on la majoria de la gent eren, no eren nascudes aquí, eren procedents de diferents llocs d'Espanya, bàsicament, no? La immigració d'aquells anys, dels anys 60-70, era persones procedents d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella, de Galícia. Les altres migracions van arribar bastant després, no? Treballava a Esplugues, anava caminant, vaig treballar 9 mesos a Esplugues, després vaig continuar treballant a Sant Joan d'Espí. I la veritat és que m'ho passava bé. Vaig canviar de feina per no perdre més anys d'estudis, perquè vaig començar treballant 12 hores a la nit, jo a Esplugues. Amb 16 anys d'arts gràfiques.
0: I d'allà passes a electrònica.
1: D'ahir passo a treballar en una empresa d'electrònica a l'oficina i tal, i passo a renaudar, a fer el que es anomenava en aquest moment el batxillerat superior. Batxillerat superior. Havia fet l'elemental a Pontegenil i era possible compaginar-lo, diguem. L'Institut de Cornellà feia el batxillerat nocturn. I per tant, doncs, allà compaginava la feina a Sant Joan d'Espí electrònica al matí i tarda i la tarda nit a l'institut.
0: I dormir quan?
1: Dormir. Quan es tenen 17-18 anys no cal dormir tant.
0: Però a mi em consta que durant la teva trajectòria has dormit poc en general. Sí,
1: he dormit poc sempre. Però bé, mira, doncs, i a més, ja en l'institut doncs, va arribar un moment en el que ràpidament doncs, al nocturn hi havia molta gent, la majoria de la gent érem treballadors i per tant, doncs, hi ha connexió amb el moviment obrer del Baix Obregat, de les organitzacions clandestines, i vaig començar a implicar-me en aquestes coses. No?
0: Arribarem aquí. Sí. Arribarem, a més, m'ha arribat que tenies un sobrenom molt curiós, que ja hi arribarem. Però suposo, José, que ets molt conscient que ara s'ha posat molt de moda la paraula xarnego, ara la torna a estar molt de moda. Tu en aquesta joventut t'hi vas sentir, t'hi van fer sentir?
1: Jo he de dir que no. Jo crec que està de moda perquè algú l'ha començat a utilitzar, perquè hi ha hagut un llibre, però jo, la veritat és que en aquell moment no... Jo no puc dir que m'hagis sentit en cap moment. En cap moment, diguem... no sé, s'ha assenyalat per la meva procedència o el meu lloc de naixement. Jo crec que la societat catalana, a més, no és així. Això no vol dir que no hi hagi persones que tinguin, que tot el que no sigui cognoms, 8 cognoms catalans, doncs ja els sembli que és una...
0: idiotes tenim a tot arreu del món. Vull...
1: Exacte.
0: Està molt estès,
1: però jo crec que no, que la immensa majoria de la societat catalana no ho és. I... que és acollidora i és...
0: I com a tants i tants nouvinguts, un dels teus primers contactes amb el català és a través de la música del Serrat?
1: És a través de la música del Serrat, sí. I és a través també de la política, la clandestinitat, també. I és a través del primer teatre que es comença a fer, almenys que jo vaig començar a anar a veure, no? Encara quan era una cosa molt minoritària, no? Molt, diria, clandestina, però pràcticament, no? I a les amistats que vaig anar forjant, no?
0: Així aprens català.
1: Així vaig aprenent català i llegint. El que me costava era parlar-lo, eh? Perquè això no t'acabes de decidir, et dona una mica de... I això em va costar més.
0: I mira ara, eh?
1: Sí, no, mira ara...
0: Se n'és de la seva, ja, José.
1: No. Això no, no. És difícil, diguem, amb el pas del temps, evidentment, es van corregint coses, però el català no és la meva llengua materna, i per tant, això jo crec que sempre es nota.
0: En fi, que és l'hora que soni un dels culpables que el José, per molt que digui, té aquest bon català, que és Joan Manel Serrat, i el pare.

0: Pare de Joan Manel Serrat, sonant el llapis de memòria del president José Montilla, que és un tema publicat l'any 1973, que toca una temàtica que, per desgràcia, 53 anys més tard, doncs continua ultravigent, que és com ens estem carregant el planeta, el medi ambient. I suposo que tu, José, com a bon caminant per la natura que ets, aquesta degradació la coneixes de primera mà.
1: Sí, jo crec que Serrat no només va ser precursor, bueno, precursor amb altres, però no tothom rebutja participar en un festival com era Eurovisió en aquell moment per voler cantar en la seva llengua. Sinó que també va tocar les seves cançons i diverses qüestions que van ser també una mica avantguardistes, no? En el seu moment, en l'any 73, això de l'ecologisme aquí no existia. Existien a mans de la natura, sí, sí, però l'ecologisme com tal, com a moviment polític, davant del franquisme, la lluita contra la dictadura acabava acalparant-lo tot i, per tant, no hi havia forat per a missatges més sectorials i tremendament importants, i d'ahir la importància d'aquesta cançó. I també una mica tenint en compte que parla amb el seu pare i parla de la natura, no? El meu pare també era un gran amant de la natura. Sí.
0: I tu has sortit igual que el teu pare, perquè a mi em consta que caminar és algú que t'agrada molt,
1: sí,
0: per la muntanya, ets més de muntanya que
1: sí,
0: de mar.
1: Sí. Tot i que ell té una gran cançó també, que és Mediterrani, no? Però sí, sóc més de muntanya que de platja. I bé, ara...
0: Continues caminant sovint?
1: Sí, continuo caminant normalment els diumenges un parell d'hores per la muntanya. Ara Collserola està tancada, no es pot, i per tant hi ha itineraris alternatius més urbans, no tan agradables, però d'alguna manera hem de complir amb les normes i esperem que es pugui obrir Collserola novament a les activitats humanes, no? I que el perill de la peste porcina hagi passat.
0: Que ara suposo que has baixat una mica el ritme, però en aquells temps de ministre, de president de la Generalitat, caminar era el teu punt d'evasió, en el teu moment de, mira, ara no m'emprenyeu, que necessito dues hores, tinc molt mal de cap.
1: Bueno, no, sempre podia, eh?
0: Com portaves
1: amb tu? Era molt complicat, fins i tot tenir temps per això.
0: Ni per caminar dues horetes als diumenges?
1: Ni per caminar, normalment... En determinades responsabilitats, i en aquell moment segurament jo era com era, no? Vull dir, no, tampoc sóc com sóc. Trobar temps per això era molt difícil. Era una dedicació 24 hores al dia, quasi.
0: Uf,
1: 7 dies a la setmana, no.
0: Tenia
1: temps que... durs, però escollits i viscuts. Amb passió i a més a més amb grans records, fins i tot de les etapes més dures, que també en càrrecs de responsabilitats pues, hi ha etapes dures, no? Tot, no tot són flors i violes, sinó que hi ha de l'altre també. Però no hi havia... tots els dies de la setmana es treballava.
0: Mare de Déu. I diria que abans de caminar, corries... Que eres atleta.
1: Això, però sí, això es va acabar als 18 anys.
0: Quina modalitat era la teva?
1: Jo era 800, 1500.
0: Ah, o sigui, carrera de fons.
1: No, carrera de fons.
0: No, carrera de fons. Al mig entre l'esprint
1: i... Sí, no, jo l'esprint no, perquè no soc, en fi, la meva alçada i el pes i tal no són els ideals per a això. I tampoc per fer una marató, diguem-ne. Per tant, era 800, 1500.
0: Oh, un Fermín Cacho.
1: El que feia, el que havia, sí. El vaig conèixer i el vaig veure com guanyava la medalla d'or aquí
0: a Barcelona,
1: a l'Estadi Olímpic.
0: Que ara ens parlaves del teu pare, també,
1: sí.
0: Que un dels motius pel que has escollit aquesta cançó de Serrat, entre moltes, és per aquesta figura del teu pare. A casa teva es parlava de política?
1: Sí. Es parlava de política. Perquè d'alguna manera, és a dir, jo connecto amb les organitzacions clandestines i tal, bàsicament des de l'institut, no? Nocturna a Cornellà, que hi havia presència de persones que militaven en diverses organitzacions, d'esquerres. Però clar, el meu pare havia estat a Andalusia, en concret a Innájar, havia estat representant dels treballadors en el, dels que treballaven fent el, un embassament, que és el més gran que hi ha d'Andalusia, no? El d'Innájar. I d'alguna manera ho feia, i era una persona que tenia preocupacions socials i que escoltava la BBC, escoltava la Pirenaica, i tenia relació, suposo que amb el seu pare, que va estar lluitant a la República i que havia estat responsable del Partit Socialista allà.
0: Sí, ve de,
1: la República.
0: Ve d'anys enrere. Però ells sabien que tu estaves ficat en, en política clandestina?
1: Ell ho sabia, no? És que li agradés molt, però jo crec que en el fons ho entenia.
0: Home, i un acte de confiança per part teva, sí, caro.
1: Sí, sí, no, clar.
0: Tinaven les dents, vull dir.
1: Bueno, a ell no, no, no, no, ja sabia una mica el terreny que trepitjava.
0: No, no, no, dic per ell, no, dic per l'altra banda.
1: No, ja, ja, ja.
0: Que entres al Partit Comunista d'Espanya, crec, no?, en política clandestina.
1: Es deia PCI, diguem, era un grup... Un
0: internacional, grup, internacional, no?
1: Un grupúscul, parlem
0: clar. Maoista.
1: Maoista, sí, sí.
0: Que llegíeu molt, dius.
1: Amb 17 anys, sí. Llegíem molt, eren... bueno, va ser segurament... la part, jo veig la... Tracto de veure les claus positives, no?, de les coses que vas fent. I bé, a mi em va servir per conèixer persones, que alguns eren, van començar a ser els meus amics i avui ho són, diguem, i la vida ens ha portat a cadascú a fer coses diferents, però també per aquesta capacitat que, aquesta certa obligació que teníem de llegir i de discutir sobre llibres. Era els clubs aquests que hi ha de lectura, però... diguem, una mica esbiaixats, eh? Autors molt determinats, no?
0: Que
1: però,
0: José...
1: Però va ser útil, ho crec.
0: Et deien, com a sobrenom, el Guerri.
1: Sí, sí, sí.
0: D'on ve això, de, bueno, Guerri?
1: No, no va haver-hi algú com m'ho va posar, i això, i va... Bueno,
0: què vol dir?
1: Era... no sé.
0: Sí, que saps. Perquè no, si no. Ho he trobat jo, és que tu sí que ho saps.
1: No, perquè era una persona que, bueno, que tenia... tenia deien que... tenia Sant Freda per...
0: Ho dic jo, si no, ve de guerrillero.
1: Sí, sí, per
0: José Montilla,
1: per plantar, el guerrillero. Per plantar cara, per...
0: Eres per molt fer... arriscat?
1: Una mica, pot ser massa.
0: Va rebre.
1: Afortunadament, només una vegada. Em van donar un cop a l'esquena que em va durar unes quantes setmanes el blau, però vaig tenir la sort. A mi no em van acabar de... No em van detenir, vull dir, sí, no vaig acabar la presó, i amics meus sí. Alguns, alguns van acabar a la presó, i alguns detinguts, i alguns a la presó, i alguns condenats.
0: Com t'hem d'imaginar estèticament en aquesta època? Cabells llargs, pantalons acampanats...
1: Sí, més o menys. En aquella època dels 18, 19, 20 anys fins al... Sí, fins a... Sí, sí, sí.
0: Eres un pelut.
1: Era, sí, era un pelut. Dedicava moltes hores a això, a treballar, a estudiar, no massa, però... i fer activisme polític, i després, pues, això, fer activisme cultural també.
0: En quin moment passes del comunisme al socialisme?
1: Deixo de ser maoista l'any 74, o sigui, amb 19 anys ja deixo de ser maoista. I al final acabes... com acabes en un món que era molt diferent al d'avui, no? Afiliant-te a una organització o a l'altra? Pues depèn una mica de la clandestinitat de la gent que coneixes. No hi ha un catàleg, ni adreces, ni hi ha, no sé, ni, a on dirigir-te, no? Ni líders coneguts com tal, no? I per tant, doncs, per això vaig acabar sent maoista, perquè el company que tenia al costat, el costat era un d'aquí de Barcelona i tal, que era militant del PCI. Després, el 74 deixo el PCI i m'afilio al PSUC, al PSUC.
0: Al mig de la mili, no? Era València?
1: No, abans. Molt abans, no. L'any 74, 19 anys, vaig marxar a la mili, que tenia acabava de complir 21 anys. A la mili el que m'agafa és la transició política, perquè jo marxo a la mili després, dos mesos, tres mesos després de la mort de Franco. I bé, la mili permet veure la transició d'una manera una mica peculiar, diem, perquè no vivia aquí a Catalunya. La mili la vaig fer a València.
0: Entre militars
1: que tenien allà el testament de Franco i de José Antonio en tots els espais de la... I bé, vas coneixent gent, i el que estava clar era que ja hi havíem... havia madurat una mica, no? Com a persona, ja no era un adolescent, i havia escoltat altres líders, havia llegit altres llibres, m'havia fet una idea una mica més. Jo recordo que a mi em va agradar, per exemple, un llibre que es va publicar aquí, Qui vivia Franco, que era El socialisme possible, que lo va utilitzar François Mitterrand a la campanya, no sé si era del 73 o del 74, i ja, a mi ja m'agradava la cosa més moderada, vull dir, o sigui que ho vaig anar veient, i és òbviament, doncs, això va desembocar que quan s'acaba creant el Partit dels Socialistes de Catalunya, fusionant diversos col·lectius, al juliol del 78, al setembre jo m'afilio al PSC.
0: Allà estàs tu.
1: Exacte.
0: Que tinc un dubte. El teu parer, ser socialista l'any 2026, significa exactament el mateix que el 1978 o el concepte ha mutat?
1: Ha mutat... No, mutació segurament no és el terme adequat. Jo crec que ha evolucionat.
0: Evolucionat.
1: La societat catalana, espanyola, el món de l'any 78 i el d'avui no s'assemblen massa, de veritat. I per tant, el conjunt del que són els corrents de pensament han anat evolucionant. Jo el que crec és que el que sí que es manté són els valors que hi ha darrere. És a dir, alguns que venen de ni dels teòrics socialistes o els utòpics, sinó més enllà, no?, de la Revolució Francesa. La llibertat, la solidaritat, la fraternitat, la justícia social, afegiríem, que no era de la Revolució Francesa, és molt després, és un valor més del socialisme, no? Més tradicional. Per tant, els valors sí que crec que estan, que són els mateixos. Ara, la manera de fer realitat aquests valors, de lluitar per la igualtat d'oportunitats, va canviant amb el temps, perquè la societat va canviant. Les societats van canviant.
0: I al llapis de memòria del president José Montilla, alias El Guerri, també hi hem trobat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que no és ni més ni menys que Fear of the Dark d'Iron Maiden.
1: Iron Maiden, sí.
0: No m'esperava Iron Maiden al teu llapis de memòria, José.
1: Sí.
0: FIFA.
1: Mira, perquè... Bé, perquè m'agrada Iron Maiden.
0: Saps que molts oients ara...
1: O Metallica...
0: Estan esclatant el cap, havia... de dir, uau, el Montilla, Iron Maiden, quina combinació, no l'hagués dit mai.
1: Jo crec que va ser l'any 83 al Palau d'Esports. El Sant Jordi no existia, que òbviament en aquell moment que els vaig veure.
0: Van agradar tant que aquí estan.
1: Bueno, van venir més anys, però jo crec que va ser l'any després del 82, que havia guanyat Felipe González, feia poc, i vaig anar a veure Iron Maiden, sí.
0: Els continues escoltant avui
1: dia? Sí.
0: Ostres,
1: sí, tu! Sí. Depèn del moment, de l'estat d'ànim, depèn del que estiguis fent, no?
0: Vaig a posar una mica de tralla.
1: Vas canviant de música, no?
0: Doncs va, escoltem una mica Iron Maiden.

0: José, ara et comentava que suposo que a molts oients els hi haurà sobtat, no?, que hagis inclòs Iron Maiden en el teu llapis de memòria, més que res perquè molts tenim una imatge de tu com una persona molt tranquil·la, no?, seriota, poc donada a la xerrameca. Yeah. Varia molt el José Montilla públic, polític, el de la seva vida privada? El tarannà?
1: El tarannà? Bé, jo crec que sóc una mica el que es veu, però també altres coses que segurament no es veuen, no. Les persones normalment són més polièdriques del que ens pensem, no? I no és... Això no vol dir que vagis fent comèdia per la vida, no? Però tampoc vas... En fi, traient-te... Com diria, totes les... No et vas despullant, no?
0: No estàs ensenyant totes les cartes que tens?
1: No, les cartes no, tampoc, perquè no és per jugar, no? No intentes jugar amb ningú, ja.
0: Que això de ser home de poques paraules t'han dit moltes vegades.
1: Sí, sí, sí. Això... Jo ho he dit fins i tot en una campanya que deia...
0: Fets, no paraules. Paraules. Així vas
1: tot
0: arribar
1: que...
0: a Palau.
1: Sí, que les paraules són importants. Si més no, per explicar els fets. Perquè els fets per si mateixos només no s'expliquen.
0: Bueno. Però creus que t'ha anat a favor, t'ha anat en contra...
1: Bueno,
0: perquè és una marca també Montilla.
1: Sí, no, és jo crec que no m'he anat en contra, en realitat era el que volia dir. O sigui, no era un missatge impostat, sinó era el que pensava, no? I a vegades els missatges a les campanyes, no dic només electorals, sinó en les campanyes de publicitat i tal, són amaguen, diguem, una certa dosi d'impostura, no era aquest cas, no?
0: Això és cert, 100%, mai has intentat ser el que no ets, no? Vull dir, sempre has potenciat el que ets.
1: Exacte.
0: El que no sé, José, si t'has trobat amb molts gurus de la comunicació de... Vinga, José, aquí fes-te una metàfora, xerra més... que t'han intentat construir un personatge que
1: bueno,
0: tu no ets.
1: Sempre hi ha, diguem, normal, aquells professionals que es dediquen a això intenten fer allò que creuen que... podria anar bé, però també ha d'encaixar, jo crec que amb la persona, amb el personatge, no?
0: No els hi has comprat?
1: A vegades li he comprat coses i altres vegades no. No.
0: I si en canvi d'haver nascut el 1955 haguessis nascut el 2005, o sigui ara et toqués entrar en política,
1: sí,
0: tal i com és la política actual, hi entraries?
1: Pues no ho sé. Vull dir, a veure... El que sí que podria dir és que una certa vocació de servei públic sempre la he tingut i la tinc, no? El que no sé és si aquesta vocació de servei públic es manifestaria de la mateixa manera que es va manifestar en el que ha estat la meva trajectòria, o d'una altra manera, en el sentit de sobre la base d'això, d'aquests principis que parlava, no?
0: Uh-huh.
1: Que... o de voler un món millor. Per tant, més lliure, més solidari, amb més fraternitat, amb més igualtat, si més no, d'oportunitats i tal, sí. Ara,
0: xarxes socials...
1: Les xarxes socials i tot això...
0: Cristació absoluta,
1: no,
0: bitoquiles...
1: No m'interessen. M'interessen molt, molt poc. Ja sé que avui... ser un actor polític i no tenir presència a les xarxes és difícil.
0: És un oxímoron,
1: eh? Pràcticament. És un oxímoron. I per tant, pues, però mira, no sé, vaig tenir la sort que en aquell moment el tipus de comunicació que havia era un altre.
0: Sí, avui dia t'ho pensaries molt.
1: M'ho pensaria, sí. Perquè hi ha moltes maneres de fer també política o de fer sense... En fi, fer les funcions o assumir els reptes o els càrrecs que jo vaig assumir al llarg de la meva trajectòria. No?
0: En tot cas, el José Montilla va entrar en política ja com oficialment a l'any 1979, quan va ser escollit regidor de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, i a l'any 1979 també va ser quan Camarón de la Isla va fer enfadar els puristes del flamenco en cançons com La leyenda del tiempo.
2: Llapis de memòria. amb Jordi Manau.

0: el llapis de memòria del president José Montilla també hi hem trobat a Camarón de la Isla musicana Federico García Lorca amb el tema La leyenda del tiempo, un tema, José, que dius que et connecta amb les teves arrels.
1: Sí, d'una manera una mica curiosa, perquè jo vaig escoltar a Camarón de la Isla la primera vegada amb Paco de Lucía a Puente Genil, quan encara vivia a Puente Genil. O sigui, jo crec que no sé si va ser a l'any 69 o el 70, eh? Ara no ho recordo, però jo tenia 14 o 15 anys. I això del flamenco no és que m'agradés massa, o sigui, no tenia especial interès. I vaig anar perquè tenia un amic que sí que li agradava i, a més, cantava. Després va cantar, no va arribar a viure d'això, però bueno,
0: ho va intentar.
1: Ho va intentar, el seu fill sí que viu d'això, és professor del Conservatori de Còrdoba, de guitarra, i ha fet coses amb el seu pare, i vaig anar, i no, evidentment aquesta cançó que encara no era, és l'any 79, en l'any 60, 10 anys enrere ja feien coses, Paco de Lucía i Camarón, però no, la leyenda del tipo va significar una manera de trencar amb el flamenco tradicional, com saps, no? I molts anys després em va començar a agradar el flamenco.
0: El pur o aquest que feia Camarón?
1: Aquest, el pur, molt pur, no. Però vaig començar a valorar el flamenco i a... em va començar a agradar alguns autors, no? A Cornellà des de fa molts anys es celebra un festival de flamenco molt important per el que han passat els millors cantants, no? I guitarristes, i d'alguna manera, pues, això lliga amb la meva adolescència, però també molts anys després, que vaig començar a valorar el flamenco. No és que m'agradin tots els palos, diguem, que es diuen, ni tots els cantants, però reconec que amb el pas del temps ho valoro més. Tampoc m'agradava l'òpera quan tenia 18, 20, 25 anys.
0: I ara sí.
1: I anys després, pues sí. Bueno, són coses que passen.
0: Sí, no, clar, ens fem grans. Quan som petits no ens agrada la cervesa i el cafè.
1: Exacte.
0: I després alguns...
1: Però igual passa amb la música, jo crec, d'alguna manera.
0: I tant. Que a Puente Genil, ara comentàvem que és on estàs a la teva adolescència, però tu neixes a El Remolino.
1: Jo, sí.
0: És on passes els primers anys.
1: Visc allà fins als 11 anys.
0: Que El Remolino, que ningú el busqui, no? Perquè ara és l'embassament.
1: No, El Remolino sí, que ningú el busqui perquè està sota l'aigua. I ara l'embassament està pràcticament ple. Fa un any potser igual trobaven algunes pedres i tal, però està sota les aigües. La casa on jo vaig néixer no existeix.
0: No existeix.
1: Va quedar sota les aigües.
0: I vas encara de tant en tant a Iznájar?
1: Vaig de tant en tant, no sóc dels que he anat sempre, perquè de fet allí no com la part de la família i tal va marxar, diguem, de la meva i els... de la família del meu pare i tal, els de la meva mare ja vivien feia molt de temps a Pont de Canil, però sí, vaig alguna vegada vaig per allà i passo

0: vaig ser pregoner d'Eidnahar, de la festa major d'allà. Va ser, de fet, l'últim acte oficial, vull dir, oficial, que vaig fer de ministre. De fet, vaig fer el pregó d'Eidnahar i vaig tornar a Madrid a l'últim Consell de Ministres en el que presentava la dimissió perquè venia de candidat a les eleccions catalanes. Sí, sí.
1: I quins records tens d'infància allà, al Remolino?
0: Pues mira, molts records lligats a la natura. El que parlàvem de la cançó Parà, dèiem, és a la natura. A la natura, els paisatges. Una gran part dels paisatges ja no existeixen, tampoc.
1: I quan a tu de petit et deien José, què quieres ser de mayor? Jo entenc que tu no deies president de la Generalitat
0: no,
1: o alcalde de Cornellà perquè t'haguessin tancat immediatament.
0: Evidentment.
1: Què deies?
0: No recordo, jo crec que era una mica, canviava d'opinió. Jo crec que quan era molt petit i tal, recordo que m'agradava lo de la milícia i tal, segurament perquè el meu avi, el que va ser responsable del Partit Socialista allà i tal, que va marxar i va fer la guerra i va acabar la presó i tal, havia estat oficial de carabiners, diguem. I, però bé, no, la veritat és que va durar poc.
1: D'aquí ve lo del Guerri, ara ho entenem tot una mica.
0: I després pues, vaig anar canviant d'opinió, perquè, de fet, vaig començar econòmica, el vaig deixar, vaig començar dret, en fi, sí, eren assignatures, carreres que, de fet, en gran part, pues, per algú que es dedica a la política està bé tenir coneixements tant d'economia com coneixements jurídics, no?, del funcionament de les institucions de manera molt especial.
1: Que ara deia això d'alcalde de Cornellà, que ho va ser durant 19 anys, que és sí, una barbaritat en termes polítics, que m'ha sorprès no trobar-me cap cançó d'un dels fills il·lustres de Cornellà.
0: Sí.
1: Els Estopa, perquè a més ho tenies a huevo. Ho posaves Como Camarón.
0: Sí, però diríem, aquí a fer el peloteo.
1: No, home, poses Como Camarón i els ajuntes a tots aquí.
0: Sí, mira, ells són també una mostra de la evolució, d'alguna manera, del flamenco, no? Com ho és Rosalia, d'una altra manera, no? Cadascú des de la seva singularitat, no? També hauria pogut posar, pues, mira, no, el Serrat, Ramon Muntaner, era un de la nova cançó, que era de Cornellà, no? També va morir fa anys i tal. O a...
1: El grup de l'Évole, que té ara, també.
0: El grup de l'Évole, però aquest no és...
1: Aquest flamenco. No posaries, eh?
0: Aquell no ho sé, no. Crec que ho fa bé. Jo l'Évole el conec des que era petit, o sigui que... I els seus pares, també. O sigui que quan anava... Estava estudiant i feia retransmissions del Cornellà de futbol, que jugava, no sé si en aquell moment, per primera catalana o tercera, sí.
1: Que quan va venir en aquest programa l'Évole, sí, li vam preguntar per el Cornellà de la seva infància, sí, i ens parlava d'un terreny ple de descampats, amb carrers sense asfaltats, amb yonquis. Aquest és el Cornellà que tu trobes quan entres com a alcalde?
0: Bé, jo crec que a vegades es pinta massa, no? És recórrer...
1: Sí, no és aquest el Cornellà.
0: S'exagera una mica, però sí, però... Hi havia barris com el barri de Sant Ildefons, o el barri dels Estopa, diguem, o el barri de l'Évole, que era més Lindavista i tal. Lindavista no tant, perquè era un barri més petit, però sí, on a Sant Ildefons es van refer fins i tot el clavegram. I es va fer jardins que no hi havia, i es van fer pàrquings que no hi havia. Es van posar ascensors a molts blocs de pisos, ja amb gent una mica més gran, no?, que amb el pas del temps, perquè no hi havia assessor, hi havia gent que no podia sortir de casa, no? I es van fer equipaments, el CAP, el centre cívic, la biblioteca...
1: O sigui, José, pel que m'estàs dient, bueno, vas construir una ciutat.
0: Bueno, en aquest cas sí, hi havia altres barris que estaven més consolidats, però sí. I recordo l'època dura de la droga, perquè... Jo vaig entrar l'any 83, d'alcalde al 85, i els anys 80 la droga va fer estracs en sectors determinats de la joventut. Recordo una associació

0: de Maras, que se decía Adelante, que era Maras, no Paras, Maras de drogadictos, básicamente enganchados a la heroína, y del que feían y del que patían. Os recuerdo aquelles zones.
1: La etapa de Cornellà, com a alcalde de Cornellà, és del que estàs més orgullós que de la teva trajectòria política?
0: A veure, això és... Jo crec que per algú que s'ha dedicat a la política, diguem, no hi ha res més important que per un ciutadà de Catalunya que s'ha dedicat a la política que ser president del seu país. O sigui, que això és...
1: Això ara, de Champions és ja... Sí.
0: Dit això... on pateixes més però a la vegada disfrutes més ha estat durant l'etapa d'alcalde de Cornellà. Cornellà, una alcaldia d'un poble mitjà i tal, dona una cosa que és fonamental, que és la proximitat amb la gent, que és el veure aquelles coses que fas com afecten la gent, que et permet estar a sobre dels problemes, tocar de peus a terra, que és molt important en política.
1: Home, i la gent pel carrer diu, et pot dir de tot, també.
0: Sí,
1: pot passar per
0: bueno, jo, jo havia tingut manifestacions davant de casa meva, i això va en el càrrec, que diuen, no? I per tant, però sí, poder, no sé, fer una entrega d'habitatges per joves, fer una entrega de claus i tal, i veure la satisfacció dels joves al rebre les claus de... que les permetia, doncs això, emancipar-se. Estic parlant de fa molts anys. Llavors vam començar a fer habitatge a l'Ajuntament al començament, als anys 90.
1: I en aquestes èpoques de màxim estrès, escoltar la cavalcada de les Valquíries de Wagner et relaxava o et passava allò de Hitler, que li venien ganes d'envair Polònia?
0: No, a mi em relaxa.
1: Sí, ets molt
0: wagnerià. A mi fins i tot la Wagner em relaxa.
1: Fins i tot Wagner em relaxa, m'agrada molt.
0: Sí.
1: Sí, ets sí. Molt wagnerià.
0: Bueno, m'agraden, ja sé que que és una mica... T'ha d'agradar una mica l'òpera, perquè si no, Wagner, d'entrada, a mi m'ha passat amb gent que no... que a vegades m'ha acompanyat i tal, i no... una òpera de 5 hores. En fi, doncs... he vist de tot, des de gent que es dormia...
1: A gent t'agrada, eh? Però sí. Ja estàs 5 hores, tan pitxi.
0: Sí. Sí, amb uns muntatges més que un altre, però ja saps que en l'òpera hi ha muntatges molt... molt agosserats. No és que defensi els muntatges clàssics, no? Són una mica casposos i tal, fins i tot l'òpera, si vols sobreviure i tal, és sobre la base d'evolucionar, com tot, no? El que passa és que hi ha hagut muntatges que eren molt provocadors i molt polèmics. En el Liceu, s'han viscut en el Liceu i en algun altre teatre que ha anat, o sigui... moments de tensió.
1: Estic parlant amb un expert de l'òpera.
0: No, que va. No soc. A mi m'agrada, però no soc expert. No.
1: Que això també és, quan ets petit, l'òpera suposo que no t'agradava. No, això clar, també no, és no, com la cervesa, no, el bon vi. No
0: m'agrada el bon vi, no, clar. No. Ningú comença en 18 anys bevent bon vi, normalment.
1: Doncs escoltem una mica Wagner.

0: que José parlàvem d'èpoques de màxim estrès, no sé si alguna supera l'època que et nomena Zapatero ministre, perquè clar, tu l'any 2003-2004
1: sí.
0: tens nens molt petits a casa i no un ni dos, tu ets pare de trigèmins.
1: De trigèmins, a l'any 2000.
0: Mare de Déu, com us ho veu muntar?
1: Pues com vam poder, diguem, perquè és a l'any 2000 que coincideix que neixen els tres, els trigèmens, i a mi em nomenen primer secretari del partit, amb una diferència d'un parell de mesos. I és tot just tres anys després, tres, no, quatre anys després que em nomenen ministre i que he de marxar a Madrid. Bueno, em nomenen ministre, m'havia presentat a unes eleccions generals i havíem guanyat les eleccions generals aquí a Catalunya i a Barcelona, no? La llista que en aquest cas encapçalava jo. Mira, doncs ho vam viure com vam poder, amb un gran sacrifici per part de la meva dona, evidentment.
0: Aquí l'heroïna és l'Anna, no?
1: Evidentment, jo no soc... els meus mèrits són...
0: Si tu fes el que podies, però...
1: Reduïts. La que va aguantar va ser l'Anna, sí, sí.
0: Com us va conèixer amb l'Anna?
1: Bueno, em coneixíem des de feia anys, però tampoc hi havia res, diguem, no... Perquè ella era militant del Partit Socialista i tal, però era d'un altre poble, no, és... Vam començar... Això, i per tant ens coneixem des dels
0: de vista,
1: anys,
0: no?
1: 79 o 80, en fi. És quan vam coincidir al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i especialment després bueno, els primers 90, no?
0: Que a part dels trigèmins, també en tens dos de més grans?
1: Tinc dos, sí, de la meva primera dona, que va morir fa anys. Sí, que són ja més grans. Aquests tenen ja... Tenen nens, o sigui, soc avi.
0: Ets avi. Què tal el José Montilla, avi?
1: Pues no crec que sigui molt modèlic, tampoc.
0: Per què?
1: No, perquè encara no em dedico massa a fer d'avi. Jo crec que això, segurament, quan...
0: Continues molt enfeinat?
1: Sí, continuo enfeinat, sí.
0: I pensar que t'havies una mica baixat la marxa.
1: No, he baixat la marxa, però és que, en fi, també els anys passen, i el cos el nota, no? I, per tant, la marxa dels anys, 90, principis del 2000, avui no...
0: Ara dorms més.
1: Què?
0: Dorms una mica més.
1: No, dormir no. Però, vull dir, també... Tinc una mica més de temps per mi, per llegir més, per... Bueno. Vaig al gimnàs des de fa anys allà, ara, perquè vaig començar a anar al gimnàs, jo havia fet esport, com em deia abans, la prehistòria, però després, la veritat és que no massa. I va ser quan vaig deixar la primera secretaria del PSC, i després de que anéssim malament les eleccions del 2010, que vaig decidir que al gimnàs i tres, dos dies a la setmana, tres horetes a la setmana.
0: Està
1: a la setmana.
0: Està bé. Doncs ens hem quedat sense temps, però tu has decidit que tanquem molt ràpid. Acabem amb Recuerdos d'una noche de Triana o acabem amb Creedence?
1: Com vulguis.
0: No, tu.
1: Més igual.
0: Ho has de triar tu i tenim 40 segons.
1: Pues, de Triana...
0: Doncs acabem amb Recuerdos d'una noche de Triana i em queda res, temps per dir-te que José Montilla ha sigut un plaer conèixer-te a través d'aquestes cançons, president.
1: Igualment, ha estat un plaer.
0: Doncs que tingueu molt bona tarda, és que no tinc temps ni a dir els crèdits a aquests professionals que m'acompanyen, que són boníssims, així que res, que tingueu molt bona tarda. Fins demà.
1: Bona tarda.

0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra.
1: Així es dona treva l'actor i còmic Juan Dávila.
2: Pues mira, me meto en mi casa, bajo las persianas y no conozco a nadie. Con eso me vale.
1: Sí, silencio, sí. ¿Eh?
2: Sí, eso es, silencio. Yo estoy muy bien solo y en silencio.
3: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
4: Diuen els experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels, baixen les temperatures i els animals i les persones experimenten una exaltació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura, calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
5: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: El que ens venia avisant que en aquesta piscina hi havia aigua des del cap de setmana, que ens poséssim al banyador i ens preparéssim a nedar, era el Nil Solà. Nil, com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal? Joan Tejedor, molt bona tarda.
0: Bona tarda, això vol dir que fa hores que t'has llevat, eh? Les vacances fins aquí, com aquell qui diu.
1: Les hem hagut de tallar les vacances ràpidament per estar actius pel que t'hi jugues. De fet, seria millor encara dir bon dia, tot i que ha passat el migdia, però està clar que amb una gran notícia, com és la de que Rodri, si no hi ha cap inconvenient d'última hora i no fracassen, que sembla impossible aquestes negociacions entre City i Barça, es convertirà en nou jugador del Barça.
0: Això és el que es pregunta ara la gent. Ara què? Aquestes negociacions seran ràpides? Al voltant de quines xifres es poden moure?
1: Doncs el Barça la intenció que té és tancar-ho quan abans, és a dir, tancar-ho aquest mateix cap de setmana. Està previst que entre avui i demà hi pugui fer ja aquesta primera oferta. Per la informació que tenim, una oferta que podria arribar als 60 milions d'euros entre fixes i variables, uns 45 milions d'euros fixes entre 10 i 15 de variables. Aquesta seria la primera aproximació que farà el Barça al Manchester City. Amb Rodri ja està tot acordat, ja ha donat el sí al Barça i també a la proposta que li feia al Barça en aquest sentit econòmicament i també de temporades al futbolista, el capità de la selecció espanyola. Per tant, en les pròximes hores s'ha d'accelerar aquest procés perquè Rodri pugui convertir-se en nou futbolista del Barça. Les dues parts saben quina és la voluntat de Rodri, les dues parts saben que Rodri vol jugar al Barça, per tant, seria una sorpresa que no acabés a bon port aquestes negociacions.
0: Hem de requadrar, per qui estigui allò una mica encara mig desconnectat, vagi venint a trossos. La informació que tenim és que, de totes les propostes que tenia a la taula, que al final havien quedat en Barça-Madrid perquè PSG la tenia ja descartada, Rodri el que ha fet és dir-li al Madrid: mira, gràcies per l'interès, però no, i dir-li al Barça: escolta'm, la teva m'interessa, per tant, ja pots trucar a Manchester i negociar, i un cop us poseu d'acord entre clubs ja acabem de tancar les meves condicions. La situació ara mateix és aquesta, Nil, i com dius, la voluntat és, durant el cap de setmana, intensificar, veurem si per tancar definitivament si l'acord és ràpid, i que es mouria entre 45 fixos i fins a 60 en variables.
1: Sí, aquesta és la idea que té el Barça, arribar a aquests 60, els 50 milions d'euros que el Barça tenia preparats per afrontar l'operació del central. S'ha trobat amb aquesta operació de Rodri que fa temps que agrada a Deco. De fet, ho havia manifestat en unes declaracions el 2024, fins i tot Esport 3, on deia que ell veia a Rodri com el substitut, el jugador més semblant a Busquets. Pel que em consta, jugadors com Eric Garcia, com Pedri, han estat claus en aquesta negociació a l'hora de convèncer a Rodri. També, evidentment, Flick i Deco trucant al futbolista a nivell personal, i a més, doncs, és evident, jo crec que és una qüestió futbolística que encaixa molt més en la naturalesa de joc del Barça que no passa del Madrid. Per tant, Rodri convençut, Rodri amb il·lusió d'un vestidor amb joventut i que tindrà 8 companys dels 23 o 24 que tindrà amb qui ha guanyat la pilota, amb qui ha guanyat el Mundial. A més, se li ha de sumar jugadors com Fermín, per tant, encaixa de forma totalment natural l'estil de joc del Barça i de Flick. Si no hi ha cap novetat i cap sorpresa d'última hora, Rodri es convertirà a nou jugador del Barça.
0: Aquest detall és important, perquè ens explicaven el Meana i l'Aritz Gabilondo que el Madrid ha posat tota l'artilleria d'executiva i directiva per intentar convèncer Rodri, el Barça també, òbviament, com diu el Nil, Deco, Flick, però el millor argument és quan vas amb la selecció espanyola i tens aquests 8-9 companys quan hi és Fermín, i més enllà del que et puguin dir, Eric, estic segur que t'asseus a dinar amb ell i et convenç de que li compris una nevera al Pol Nord, perquè té aquest carisma i aquest caràcter, i Pedri tres quarts del mateix, però quan t'hi veus jugant i penses: ostres, imagina't jugar amb aquests tot l'any, entenc que és el millor argument que pugui haver-hi. Nil, doncs estarem pendents aquest cap de setmana de com avancen les coses. Acaba de gaudir el que puguis d'aquests dies, i ja saps que, com que el teu telèfon sempre està actiu, aniràs entrant sempre que hi hagi novetat.
1: Em sembla que els hauré de recuperar més endavant aquests dies. Una abraçada.
0: Fins ara. Adrià Soldevila, com estàs? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Ja heu sentit, que l'operació Rodri es ve sondejant des que el jugador acaba el Mundial i ja està en disposició de tornar a posar el telèfon sense el mode avió i escoltar propostes. Per tant, malgrat que els últims dies tu ens has anat informant de que el Barça ha volgut moure l'arbre de l'operació Julián, s'ha tornat a trobar la porta tancada, a partir d'aquí ha arribat el sí de Rodri, són coincidències en el temps, no és com que Julián ens ha dit que no, doncs ara activem Rodri.
2: No tindria sentit, evidentment, perquè són posicions totalment diferents. Si el Barça la davant de centre no la té coberta i la de mig centre, en principi la té coberta, però clar, això és una operació de mercat, que és una gran oportunitat pel Barça i no es pot desaprofitar.
0: Per tant, vol dir que el Barça, dins dels diferents escenaris que va planificant a nivell de despesa al mercat, del que pot anar pagant en traspassos, salaris i l'espai que té dins del límit que li imposa la Lliga, hi havia un escenari en què era aconseguir el fitxatge de Rodri. Per tant, ara, Solde, el que siguem de fer és preguntar-nos això: com condiciona la resta del mercat? Sabem que la prioritat, perquè això també us ho vam dir quan dèiem que el Barça estava molt atent a Rodri, que no era la prioritat 1, però que aquesta operació es podia fer. la prioritat ho segueix sent reforçar l'atac, pendents també del que passi amb Ferran. Com quedarà tot plegat en aquestes tres setmanes mal comptades que li queden al mercat d'estiu?
2: La resposta és que encara queden dies de mercat, i no pocs, i per tant, doncs, per afrontar les dues operacions, hi ha temps encara per buidar la plantilla. És a dir, el que ens diuen és que sí, l'operació de Rossi es pot afrontar, l'operació de Julián o d'un davanter centre que valgui uns 100 milions d'euros també es podria afrontar, però evidentment hauria de sortir algú. Ja ens van especificar i insistir que igualment aquest estiu havia de sortir un futbolista estil Casado. Aquests entre 25 i 30 milions que demana el Barça per Casado, això ells compten que ho han de poder ingressar. Però clar, amb aquesta operació nova de Rodri, el que provoca és que el Barça, evidentment estant a l'1-1 de Fair Play, deixarà d'estar-ho, perquè són dues operacions gegants, gegantines, i per tant hauria de sortir algú. Hauria de sortir algú altre, veurem si serà Ferran Torres, veurem si hi ha alguna proposta per Araujo, hi ha alguna proposta per Koundé, alguna proposta per Valde, veurem com s'acaba resolent l'estiu, però el que ens respon al Barça és això, és que hi encara queden molts dies de mercat, setmanes de mercat, i poden passar moltes coses, evidentment d'entrades i sortides, sobretot també sortides.
0: El Barça espera moviments per acabar d'encaixar a les següents operacions com es podran afrontar, això sense calcular el que pugui venir per tercers, no? Si Abde surt del Betis i hi ha un passic, si surt Jean Virgili del Mallorca que també toca una part,
2: també hi compten.
0: Això són extras.
2: Amb això també hi compten.
0: Ah.
2: Sí, sí. Evidentment són extras perquè són ingressos menors, però també hi compten.
0: Doncs haurem d'estar atents també a com es va movent la borsa del límit salarial amb les entrades i sortides que faci el Barça. Avui tenim Ferran a Foios.
2: Sí.
0: De fet, a València, perquè el rep el rep a la Generalitat.
2: Homenatge a València ara a les 12 i després a la tarda a Foios.
0: Recepció institucional i després a la tarda a Foios. Per tant, a veure si allà Ferran torna a remenar la cua com va fer els Estats Units.
2: Recorda una cosa d'això del fair play que dèiem ara, que, i ho hem anat repetint també durant bona part de l'estiu, que el Barça ha de fer ara les grans operacions. Les ha de fer ara, aquest estiu. Perquè l'estiu vinent, amb la tornada a Montjuïc i la baixa d'ingressos, la reducció d'ingressos que hi haurà, el Barça tornarà a estar excedit i tindrà molts problemes per incorporar futbolistes. Per tant, ha de ser ara tot això.
0: I que ha presentat uns comptes tornant a partir de la tardor a obrir la tercera graderia i ens vas dir que seria... Ha entrat el 2027, per tant,
2: sí.
0: Tot això també comptarà. Solde, et deixo una plegant que has d'anar a fer maletes, que te'n vas amb l'equip demà cap a...
2: A una molt bona hora.
0: A Udine, no?
2: A una molt bona hora, molt bona hora. Sí, a les 6 de la matinada surt l'avió, per tant, ens llevarem a les 3.
0: Doncs a veure com respira Hansi Flick, ara que ja té aquest fitxatge encaminat, i a veure el cap de setmana quines novetats ens porta.
2: A veure, el Barça ha fet un últim entrenament aquest matí, abans de marxar cap a Udine, i demà hi ha aquest triangular al vespre. És un triangular prou atractiu, amb Udinese i amb Nottingham Forest. És veritat que els partits són de 45 minuts cada un, és a dir, en el fons veurem un partit del Barça d'una hora i mitja, però contra dos rivals diferents. Un és l'Udinese i l'altre Nottingham Forest.
0: Doncs ho escoltarem amb tu a la cadena SER. Gràcies, Solde.
2: Fins ara.
0: Com deia el Nil Solà, el Barça fa un fitxatge que a nivell esportiu a Deco era el que li hauria agradat triar quan va haver de trobar un relleu de Sergio Busquets, així ho expressava el 2024 en una entrevista a Sport3.
3: Traer a un... es que substituir a Busquets es que algo casi imposible, ¿no? Creo que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado y si hay, quizá creo que no vendría porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no? Que está en el City. Yo me imagino que City no lo vendría ni a nosotros ni a nadie.
0: Ara, amb 30 anys fets i un any d'acabar contracte, sí que Deco podrà fitxar-lo per un preu assumible. El que passa és que, entremig, ha aparegut un fenomen com és Marc Bernal, que en aquesta posició de pivot ha enamorat l'afició del Barça i s'ha guanyat el dret de ser assenyalat com el que ha d'ocupar aquesta posició, per fer números rodons, potser a l'engròs la propera dècada. El que passa és que, davant del temor de que Marc Bernal pugui veure opacada la seva trajectòria amb l'arribada de Rodri, també hem d'explicar que Bernal no és només un mig centre, per molt que físicament, espigat, potes llargues, pugui recordar Busquets, que tàcticament conegui a la perfecció l'idioma Barça i l'apliqui i ens ho demostri a la gespa. Bernal, durant moltes etapes al futbol formatiu, també ha jugat d'interior, ha tingut més recorregut, ha tingut arribada, aquest any l'hem vist fent gols. Per tant, de tot plegat, vull parlar-ne amb un dels bons formadors que tenim a Catalunya, que va estar 8 anys a la Masia i entre moltes generacions va portar la de Bernal, Lamin, Cubarsí i companyia. És el Dani Orcas. Hola, Dani, com estàs? Buenos días.
4: Hola, bon dia.
0: Ui, a veure si millorem la cobertura del Dani, que ens agafa una mica així. provarem amb la segona. Dani, d'entrada, parlar una mica, hablar un poco de la posición del mediocentro en el Barça, ¿no? Lo específica que es, lo difícil que es ir al mercado encontrar un mediocentro que encaje con la filosofía Barça. Cuando aparece alguien como Rodri, se pone a tiro y además con la trayectoria consolidada y todavía el fútbol que le puede quedar por delante, es muy difícil no aprovechar esta oportunidad.
4: Un jugador de Madrid necesitará traerlo, sí, es claro.
0: Uy, espera't, que millorem la comunicació amb el Dani Orcas. Tornarem a provar de fer la trucada a veure si millorem la seva cobertura, perquè ja sabeu que a vegades això de les telecomunicacions fa males passades. Mentre acabem de provar la comunicació amb el Dani Orcas, paso pel Madrid un moment, perquè també tinc escoltant-me l'Héctor González. Hola, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Teje? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Contigo también quería hablar de cómo ha caído en Madrid esta decisión de Rodri. Ayer coincidió con los anuncios de la renovación de Vinicius y del fichaje de Diomandé, que no es poca cosa, que es el más caro de la historia del Real Madrid. No sé sí. si estos dos anuncios tapan un poco lo que ha sido el contratiempo de esa línea que necesita el Madrid apuntalar, que es el centro del campo, sobre todo en fase de construcción y creativa. Acabe llevándose el Barça al capitán de la selección española, mejor jugador del Mundial.
5: Bueno, yo creo que es un bajonazo que Rodri se vaya al Barça y no fiche por el Real Madrid. Es verdad que por ser, en teoría, el séptimo fichaje cronológicamente del verano, yo creo que para todos era el más importante, tanto dentro del club, más que dentro del club, en la cúpula ya contamos que tardó tiempo en darse luz verde a la operación, pero en muchos otros estamentos, también en el staff técnico para José Mourinho, creo que era un fichaje fundamental sobre el que articular el nuevo proyecto del Real Madrid. Pero lo que se desprende hablando con el club y también lo que contó Anton Meana después de hablar ayer con el representante de Rodri, con Pablo Barquero, es que la decisión es de Rodri, que no ha sido ni del Madrid ni del Barça. Es que Rodri, teniendo dos ofertas encima de la mesa, ha elegido, por los motivos que sea, la del Fútbol Club Barcelona. Desde el Madrid nos contaban que la oferta del Barça se acercaba a esos 15 millones netos, que la del Madrid también estaba cerca, pero era un pelín inferior. Que luego también la idea del sistema de juego del Barça seduce mucho a Rodri, que los jugadores de la selección 8 en el último Mundial también han hecho su parte convenciendo al futbolista. Bueno, que todo eso junto ha provocado que Rodri se vaya al Barça. En el Madrid no se reprochan nada desde dentro del club, dicen que han hecho todo lo posible por fichar a Rodri. Rodri agradeció ayer en persona a través de una llamada telefónica el esfuerzo del club, a Florentino Pérez, a José Ángel Sánchez, a José Mourinho, los que les comunicó la decisión de irse al Barça, porque sabe que el Madrid, después del Mundial, hizo el esfuerzo que también Rodri llevaba semanas esperando, desde antes de que empezara la Copa del Mundo, y por fin llegó ese esfuerzo. Ahora bien, entre las dos ofertas, una vez que ha aparecido el Barça, pues Rodri se decanta por el lado culé. En el Madrid lo respetan, lo entienden, y en teoría, yo quiero ver cómo se desarrollan también los próximos días y próximas semanas, no se va a fichar nada ya para esa posición.
0: O sea, no hay plan B en el Madrid para esa posición, ¿eh? Me apunto esta y vamos a estar atentos a cómo evoluciona.
5: Es la reacción a que Rodri se vaya al Barça es, vale, era Rodri o nada. Pero yo creo que puede cambiar de opinión, porque al final es que es una posición tan necesaria para el Real Madrid. Es que para mí ha sido el problema de los últimos dos años, nace de ahí. Luego han pasado muchísimas más cosas, por supuesto, pero creo que nace de ahí, y yo no tengo tan claro que vayan a dejar tan descubierta esa posición. Pero bueno, si nos atenemos a lo que nos contaban ayer, el mercado estaba cerrado, al menos para ese puesto.
0: Pues cuando pase el mazazo veremos si el Madrid activa alguna opción, algún plan B o no. Y bueno, lo de Vinicius ya nos venías diciendo, que Mourinho era optimista, que la reunión aquella había ido bien, por lo tanto, ahora convivir, y lo de Diomandé desbloqueado, ya es el fichaje más caro de la historia del Madrid.
5: Sí, a ver, lo de Vinicius sabíamos que había ido bien, pero no tan bien para que en 24 horas se hiciera oficial la renovación. Firma además hasta 2032, que era un año más del que estaba previsto, es decir, 5 temporadas más a partir de 2027, que es cuando se le terminaba el contrato a Vinicius Junior, que al final va a cobrar 24 millones de euros netos. Recordemos que venía de cobrar 18 y que él pedía 30. Bueno, en ese punto intermedio ha llegado al acuerdo con el Madrid. Dos factores claves para mí en la renovación y que se haya producido también tan rápido. El primero, el gesto del Madrid cuando parecía que no se iba a mover de esa última oferta de 22, el miércoles en la reunión la sube a 24 y que luego José Mourinho ha jugado un papel fundamental, con llamadas de teléfono al brasileño desde que queda eliminado del Mundial durante sus vacaciones, preocupándose por él, mimándole ya, también desde que llegara el lunes a Valdebebas. Y bueno, pues ese papel de Mourinho creo que también ha convencido a Vinicius de que al final lo más lógico y lo más fácil y lo mejor para su futuro era quedarse en el Real Madrid. Y luego, Diomandé, sí, el fichaje más caro de la historia del club, se dice pronto, son 125 millones fijos más 15 en variables por un chico de 19 años que ha realizado una gran temporada en la Bundesliga y un buen Mundial con Costa de Marfil, pero que veremos cómo sale el fichaje. Es una gran apuesta de club, a futuro, firma por 7 temporadas hasta 2033, y Diomandé, que se está entrenando ahora mismo, bueno, acaba de terminar el entrenamiento de hecho en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. En un ratito va a salir la convocatoria del partido de mañana en Budapest contra el Ferencváros. El Madrid viaja hoy a las 4 de la tarde y lo normal es que viaje Diomandé, que viaje Vinicius y jueguen todos, uno por cada banda, se empiecen a repartir ya el ataque madridista. Diomandé por la derecha y Vinicius por la izquierda.
0: Gracias, Héctor, abrazo.
5: Hasta mañana, un abrazo.
0: Utorno Prueba mal Dani Orcas. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, a ver si ahora sí.
6: Hola, buenos días.
0: Ahora sí, ahora como un cañón. Entrenador de la Masía, entrenador al fútbol formativo del Barça durant 8 anys. Dani, tú mejor que nadie sabes lo que cuesta formar un mediocentro que encaje en el ADN Barça, y cuando aparece uno fuera como Rodri y se pone a tiro, es muy difícil no acometer el fichaje.
6: Hombre, está claro que si es una opción esta de Rodri, está claro que el Barça no se lo tiene que pensar, porque es un perfil, pues como habéis dicho antes, que es lo más parecido a Sergi Busquets. Sí que es verdad que bueno, tapa un poco la proyección de Bernal, pero como bien has dicho, Bernal también se puede adaptar a otro tipo de posición un poco más ofensiva.
0: Claro, Rodri es un mediocentro, pero tampoco es decir, no hay clones de este mediocentro, pero ¿qué puede aportar en el estilo de jugar del Barça, también con los matices que introduce Flick? ¿Cómo te imaginas que Rodri puede enriquecer un mediocampo que ya de por sí, si no era el mejor del mundo, poco le faltaba?
6: Bueno, al final yo creo que encaja 100% en el esquema que usa Flick, porque juega con el doble pivote, o sea, al final puede jugar con Pedri, puede jugar igualmente también con Bernal. Es un jugador posicional que tanto va para atrás como que te puede llegar, y que luego a balón parado también va muy bien. O sea, yo creo que es un perfil jugador de que al Barça le va genial.
0: Y lo que decías tú ahora, que seguramente hay mucho culé que piensa, pero bueno, teniendo a Bernal tan joven en esa posición, ¿Bernal es puramente un mediocentro? ¿O tú que le has visto crecer, es un jugador que ya de pequeño tenía otro recorrido? Contigo se hinchaba a meter goles, llevaba una media de 1.5 por partido, que era Levín. Es verdad que hace muchos años y al final cuando llegas al fútbol profesional la cosa cambia, pero ¿tú crees que el Bernal que vimos el año pasado, que también fue importante marcando, puede adaptarse a jugar al lado de Rodri?
6: Sí, por supuesto, está claro que sí. O sea, al final Marc es un jugador pues que tiene perfil defensivo y perfil también llegador, como ha demostrado el año pasado con tantos goles que hizo. O sea, que se puede adaptar incluso a jugar por delante de doble pivote. Es que incluso si quieres dar un poco también de libertad a Pedri, puedes jugar también de doble pivote Rodri Bernal y por delante Pedri. Lo que pasa es que esto ya es más complicado porque está Fermín, está Dani Olmo, que ya por delante pues de enganche pues también lo hace muy bien. Pero yo creo que Marc sí que es verdad que puede perder protagonismo, pero yo creo que también puede ser un jugador importante, porque ya sabemos que las temporadas son muy largas, está la Liga, está la Champions, está la Copa, o sea que yo creo que pueden tener todos muchos minutos.
0: Bueno, se puede empujar a la gente para adelante, ¿no? Lo decías tú, Pedri puede jugar más de enganche, y vamos a ver qué pasa con el delantero, que faltan 3 semanas, pero si no, igual Olmo y Fermín te tienen que hacer de falso 9.
6: Sí, no, por ejemplo, Olmo ya ha jugado alguna vez de paso 9, y ya que viene a ser un mundial Olmo increíble, que yo creo
0: Uy, ens està fallant la cobertura amb el Dani Orcas, però vaja, bàsicament és el que volíem certificar amb ell, que és que Rodri és un luxe per aquest mig del camp del Barça, que és una posició molt específica, que costa trobar jugadors que hi encaixen, i quan apareix doncs, l'oportunitat s'ha d'agafar, i sobretot que ens hem de preocupar poc per Marc Bernal, que Marc Bernal pot jugar al costat de Rodri, pot jugar com a segona alçada al mig del camp, és un jugador que pot tenir recorregut amunt i avall, que no cal que sigui un futbolista posicional, i que el que pot fer fins i tot és que Pedri s'hagi també de buscar la vida més endavant. De fet, a la selecció espanyola ja passa, quan juguen Rodri amb Fabián, que Pedri moltes vegades De La Fuente el treu de la seva posició a la base per acostar-lo a l'àrea. Dani, gracias por cogernos esta llamada.
6: Vale, muy bien.
0: Una abraçada.
6: Gracias.
0: Passen 3 minuts de 2:15 del migdia. Va, posem-nos al dia.
7: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
0: Arnau Santero, com estàs? Bon dia.
8: Què tal, Teja? Bon dia.
0: Seguim pendents del col·laborat de la FIFA aquest estiu, perquè la UEFA segueix mantenint que no es donen les condicions perquè les seves 55 federacions disputin el proper Mundial, mentre que Argentina s'ha sumat al suport públic a Infantino.
8: Sí, després de les reunions de la FIFA a Rabat, on es va recular amb el projecte de privatització del Mundial, les confederacions africanes, a mans del seu president Patrice Motsepe, van reafirmar de manera unànime el seu recolzament a Gianni Infantino. I ara la Federació Argentina s'ha posicionat també a favor del president de la FIFA en un comunicat. D'altra banda, la UEFA ha emès un comunicat diferent en el que manté la seva postura, com bé deies, de no deixar participar a les seleccions europees d'aquells tornejos que organitza la FIFA, perquè asseguren que les condicions que s'havien de donar per aixecar aquest veto no s'han complert, ja que més enllà de fer-se enrere amb el projecte, la UEFA demanava explícitament que s'havia de garantir que els tals intents de desvirtuar el joc no es repetirien.
0: Futbol a casa nostra, avui a 6:45 tenim un amistós entre Sabadell i Girona, els dos equips catalans de segona divisió.
8: Sí, serà porta tancada a la Ciutat Esportiva del Girona, a Vilablareix. I l'Espanyol, per la seva banda, jugarà demà un amistós a 6:15 contra el Coventry City, on s'estrenarà la seva segona equipació.
0: Quan els equips de les lligues masculines segueixen de pretemporada, també hi són els del femení d'animar el Barça a l'estaix d'Andorra.
8: Avui Quique Nazaret ha entrenat, però s'ha retirat abans d'hora, mentre que Aitana continua amb el seu pla individualitzat. Ha parlat també Clàudia Pina sobre la situació que viu l'equip amb tantes sortides.
9: Bueno, és com raro, però al final crec que són cicles. Tot s'acaba. Per elles era el moment de marxar, de tancar un cicle. Ens han ajudat i han portat el Barça al més alt que han pogut, guanyant-ho tot. A part de companyes, eren amigues, han sigut molts anys juntes i espero que els hi vagi genial.
0: Avui també juga amistós de pretemporada al Badalona Güell. El nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol, ha parlat per primera vegada als mitjans del club de com s'ha d'acabar de reforçar la plantilla.
8: Sí, Xavi Pujol ha estat presentat aquesta setmana i ha explicat que ha confiat en jugadors amb poca experiència a Europa perquè estan segurs que s'acoplaran a la idea de ser Kulić. I ha confirmat que encara falten un parell de peces per arribar.
10: Són jugadors amb talent, tant tècnic com físic, però que necessiten un temps d'adaptació al bàsquet europeu, no? I és un risc que nosaltres sabem, que nosaltres decidim córrer, perquè confiem en aquest talent tècnic, físic, que pot encaixar doncs, amb les diferents peces que estem sumant. De fet, ens falten segurament un parell de peces, s'està mirant al mercat. El mercat doncs, està bastant avançat, tot i que el timing del bàsquet europeu no és el mateix que, per exemple, el del bàsquet americà. Llavors, poden anar sorgint noves opcions. El que hem d'intentar doncs, és ser vius i analitzar totes les opcions que apareixen o que puguin arribar a aparèixer.
0: També en bàsquet, el Girona ha fet oficial el fitxatge de Mac McClung.
8: Sí, l'escolta estadounidense conegut mundialment per haver guanyat 3 vegades consecutives el concurs d'esmaixades de l'NBA, cosa que ningú havia aconseguit abans, i que aquesta última temporada ha estat escollit l'MVP de la G League per segona vegada, cosa que tampoc havia aconseguit mai ningú. Ho ha fet amb més de 31 punts i gairebé 8 assistències per partit.
0: Val la pena pujar a Fontajau aquesta temporada. I acabem amb motor perquè aquest cap de setmana torna el Mundial de MotoGP.
8: Sí, ho fa amb l'històric circuit britànic de Silverstone, on està encara tot per decidir. Hi haurà el retorn oficial de Marco Bezzecchi, el liderat de Jorge Martín, i un Marc Márquez que continua amb la seva gran escalada de posicions i que, com vam sentir ahir al Larguero, se sap que és favorit.
0: Escoltem, Márquez.
11: Vamos a escucharle un poquito de lo que ha dicho hoy Marc Márquez.
12: De los 5 que estamos luchando, si les preguntáis, dirán el favorito es Márquez, porque es más fácil no tener la presión que tenerla. Pero bueno, estamos en la lucha, me han dado una segunda oportunidad, una segunda vida.
0: Per tant, Marc Márquez, que es considera en condicions de poder disputar aquest Mundial que amb les primeres curses de la temporada semblava que se li complicava molt. 12 i 37, anem a xarxes.
7: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
13: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
7: Arroba que t'hi jugues.
0: Up, whatever. Sort que aviat torna el Bermú, perquè si he de fer jo les veus. Anem arreglats. Mira com riu la Núria Vilamala.
14: Bon dia, TG.
0: Què dius, Núria?
14: Què tal?
0: Com tenim la gent? Il·lusionada amb
14: sí,
0: Roger o no?
14: Sí, mira, TG, sí? Hi havia un oient que dubtava, que era el Sergio, que només començar el programa ens ha dit... Bon dia des d'Almeria, de debò fa falta Rodri, home, experiència té, i al cap de dos minuts ha dit Teje, m'has convençut. Per tant, si teníem algú que dubtava, ara ja no. Teje,
0: no sé si l'ha convençut el tema futbolístic i de personalitat, o l'he convençut amb el que és l'heroi que va deixar Vinícius sense la pilota d'or, eh?
14: Sí, el que sigui, però l'has convençut, per tant, ja tenim un culer més a la causa. I mira, Teje, alguns comentaris més. El David, per exemple, diu, gran fitxatge si es fa, és el millor mig centre del món. A Bart fa falta un jugador experimentat per competir a Champions i dos per un perquè li treus al Madrid. Això ens diu el David. L'Alícia diu que si s'acaba fent és un cop important perquè encaixarà perfectament i el Barça guanya en qualitat, experiència i lideratge. I el Marcos també diu, Rodri, encaixa tot arreu, gran fitxatge, i la gent molt contenta, sobretot Teje, perquè clar, el Barça fitxa un bon jugador, però és que a més li treu al Madrid.
0: Clar, jo soc del carro de necessari, home. No, has competit els últims anys sense Rodri en disposició de guanyar-ho tot. Ara, millores l'equip? Molt. Tapes la projecció dels que venen per sota? Per mi no. Defenso que Bernal es pot buscar les castanyes al seu costat i fer un paper com el que fa Fabián amb la selecció, perquè ens enganyen. Per tant, a partir d'aquí, a gaudir d'aquest doble pivot Tchouaméni Valverde amb el qual el Madrid es presentarà la setmana que ve. Gràcies, Norieti.
14: Una abraçada.
0: La setmana que ve, no. La temporada que ve. I també molt marcat l'Espanyol.
7: Què t'hi jugues?
0: Andrea de la Torre, com estàs? Bon dia.
15: Què tal, Teje?
0: I ha arribat el primer dels centrals que tant necessita l'Espanyol aquest estiu. És Unai Núñez, és oficial que arriba cedit amb opció de compra del Celta. Què pot esperar l'Espanyol d'Unai?
15: És un fitxatge molt important. L'Espanyol necessitava reforçar l'eix de la defensa després de les sorties d'aquest mercat i Monchi ha apostat per un jugador amb molta experiència a la categoria. Arriba cedit pel Celta, com has dit, amb una opció de compra que seria obligatòria si l'equip es classifica per competicions europees. L'operació s'ha tancat de forma molt ràpida, ja que era una urgència reforçar la defensa, i el jugador també tenia ofertes de clubs com Sevilla, Alavés o València. Escoltem les primeres declaracions d'Unai Núñez com a Perico.
16: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. Y la verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos. Me considero un jugador muy trabajador, que entrena todos los días y trabaja todos los días al máximo y pues como para poder aportar y ayudar al equipo.
0: Per tant, és un futbolista que coneix perfectament la categoria perquè ja té una trajectòria llarga a la primera divisió espanyola.
15: Sí, Unai Núñez té 29 anys, ha jugat 200 partits a primera, s'ha format a les files de l'Atlètic Club, equip amb el qual té una Supercopa d'Espanya del 2021, i també ha passat pel Celta, i l'any passat fins al gener va estar a l'Hellas Verona, i després va arribar a cedit a València a causa de la lesió de Diakabi. És un central contundent, amb bona sortida de pilota, i que precisament al València va jugar també com a lateral dret. També ha estat internacional amb la selecció espanyola i ara busca una certa regularitat després d'uns anys amb bastant menys protagonisme.
0: Per tant, a banda de l'Espanyol tenir més centrals, com a mínim ara hi ha un més, també és un central diferent dels que li quedaven a la plantilla.
15: Sí, aporta lideratge i experiència una mica com Cabrera, és un central que endreça la línia del darrere normalment, guanya molts duels, és molt contundent i transmet molta seguretat. A més, com he dit, pot jugar també com a lateral dret, per tant, li dona una certa versatilitat a la plantilla. A més, és un perfil que demanava molt Manolo González, el Barça haurà de competir la titularitat amb Clemens Riedel, tot i que sembla que l'alemany serà el suplent. No s'ha de descartar tampoc que arribi un quart central, ja que Pablo Ramón, com ja vam dir, ha sigut traspassat al Racing, i Miguel Rubio està molt encaminat perquè marxi cap a Valladolid.
0: Doncs un altre central necessita l'Espanyol i veurem què pot fer amb l'atac també després de la lesió de Quique García. Gràcies, Andrea.
15: Adéu-t'hi.
0: Però el futbol català aquest cap de setmana ens demana una altra cita.

0: I és que sempre per aquestes dates intentem no perdre'ns mai la cita del torneig històrics que organitza el Martinenc, i aquest any encara amb més raó, perquè, Martí Junca, com estàs? Bon dia.
1: Hola, TG.
0: Celebren la 40a edició d'aquest clàssic de l'estiu al futbol català.
1: Sí, ja ens té acostumats a aquesta cita al camp del Guinardó, al camp del Martinenc, un torneig dels històrics que, com dius, celebra la seva 40a edició. Ja s'han jugat les fases de grups i ja ens han deixat, doncs, les semifinals, que jugaran demà a la tarda, una a les 6 i una a les 8. La primera, duel de tercera federació entre l'Hospitalet i el Badalona, dos equips que l'any passat van estar a punt de pujar a segona, van estar les posicions altes, i l'altra, doncs, és el derbi de primera federació, un derbi amb el Sant Andreu, que ha pujat, i l'Europa.
0: Per tant, ens toca un any més felicitar el Martinenc per aquesta feina, per això vull saludar el seu director general, l'Alfred Fidó. L'Alfred, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Enhorabona, per aquesta 40a edició, perquè vol dir que la feina feta a les altres 39 segueix donant uns fruits i segueix sent una referència dels equips catalans a l'hora de, en aquesta cita de l'estiu ineludible, seguir preparant les temporades que últimament ens porten èxits.
2: Sí, efectivament, estem molt contents d'arribar a aquestes 40 edicions, i com bé expliques tu, al final és feina de molta gent que ha estat abans que nosaltres, que va començar aquest torneig d'una manera molt modesta, en proximitat i pensant en el que era millor en aquell moment per tirar endavant, i que ha anat evolucionant fins al que és el dia d'avui, que és el que ens agrada a tots aquest torneig d'estiu, no?
1: I l'edició d'aquest any com la valoreu? Perquè estem tenint, bueno, ara ja tenim les fases finals amb equips que han arribat, doncs, els de primera federació i tercera, però hem tingut equips al llarg del torneig aquesta edició de fins a segona catalana, com és el cas dels Sants. Com heu valorat o com heu vist aquesta diferència de categories?
2: Sí, nosaltres estem molt contents i satisfets d'aquests primers 4 dies. Han tingut molta assistència, gran ambient, partits molt competitius i entretinguts, molts retrobaments i molta gent que estima aquest futbol cat, no? I aleshores el torneig té unes regles marcades una mica sobre els equips que més vegades han participat, no? I lògicament, tot i que el Sants, per exemple, que l'exemple que acabes d'anomenar, no? Ara mateix ha tingut un descens a segona catalana, doncs és un equip que sempre, els últims anys, ha estat assistint sempre al torneig, no? I en reconeixement se'l convida. Lògicament, és un sobreesforç per equips que, lògicament, comencen la competició molt més tard, però ells volen participar, i a nivell organitzatiu, doncs, cada

0: amb més sortida i perquè la gent pugui també veure també equips fora del territori, no? De la zona de Barcelona i de tota Catalunya.
1: Més enllà del torneig, que sempre val la pena per això, per venir a veure com prepara la temporada equips que després durant l'any ens criden a reconciliar-nos amb el futbol dels nostres barris, de les nostres ciutats, dels nostres pobles, més enllà dels focus dels grans espectacles mediàtics. Pels 40 anys, prepareu alguna cosa especial també aquest cap de setmana?
0: Nosaltres tenim, lògicament, el format és el que ens agrada, el que ens va bé. 24 gols en 4 dies no ha sigut res avorrit, no? El que hem viscut. Hem fet petites modificacions, hi ha una fan zone també que hem estret aquest any, lògicament, per donar més cabuda, per donar més sortida, que la gent doncs pugui entretenir-se abans dels partits o després, o entre partit i partit, no? I, lògicament, doncs, l'essència és la mateixa perquè és la que ens agrada. Hi ha coses que el format o la manera de ser, la manera de funcionar, aquesta manera de viure el futbol català aquesta setmana, ens agrada mantenir-la molt similar, no?
2: I també un dels grans canvis que hi ha hagut, sobretot doncs, a nivell de xarxes socials, és la imatge. Com ha rebut doncs, tota l'afició del futbol català aquest canvi d'imatge que heu fet?
0: D'una manera molt positiva, estem molt contents. Ja feia uns anys que sabíem que ens tocava aquesta renovació i ja vam pactar que seria doncs, la 40a edició. No? Ha sigut un treball que portàvem mesos treballant perquè encaixés, no? Parlant sempre del futbol històric, no? Però lògicament amb una visió més renovada, una visió imatge visual renovada, amb logos renovats, no? que identifiqués també doncs, aquest futbol de proximitat i més pròxim, no? Però que la vegada també es veiés, no? Que jo no és antic, no? I que estem actualitzats i que en tirem endavant i que aquest futbol català té llarga vida, no?
1: Els equips són històrics, però el torneig és modern. I aquest any fins i tot acompanya una mica el temps, eh? Que portem no sé quantes onades de calor que m'he descomptat. Hem agafat una setmana, un cap de setmana, que no és dels pitjors per venir a gaudir del futbol.
0: Qui ve els històrics o qui és l'amant d'aquests històrics, i parlo dels equips i aprofito ara la vostra trucada, no?, per explicar-ho, no? Doncs ahir va ser un dia lògicament entretingut perquè va caure pluja, però no poca, va ser una intensa pluja, i he d'agrair doncs, als equips que en cap moment doncs, van defallir, que van estar jugant amb una pluja intensa, la gent a la grada que no es va moure, lògicament es va aixopluc, no?, però que va aguantar per poder veure tots els partits fins al final, els companys, els voluntaris que històricament van aguantar tota la pluja fins al final, vull dir, certament o hi ha un amor per aquest futbol, no?, hi ha un sentiment, hi ha una pertinença, no?, o és difícil que la gent faci coses com la d'ahir, no?, que lògicament tot i que ens va caure, doncs van aguantar tothom i fins al final vam gaudir del que ens agrada més.
1: Ahir sí, ahir va ser dia per herois, però gràcies a la pluja d'ahir també això, ara aquests 2-3 dies de cap de setmana no serà aquella calor insuportable, per tant, els que ens estigueu escoltant, si voleu anar a gaudir dels històrics, és un bon any per fer-ho. Cada any ho és, però més des de les obres, al camp del Martirenc, que sempre ha sigut un camp acollidor i xulo, allà al Turonet, que tens aquelles vistes panoràmiques, doncs encara convida més, com diu l'Alfred, a impregnar-te d'aquest esperit del futbol català, que molts ens ha acompanyat sempre, però que està bé que sempre anem enganxant adeptes al nostre futbol. Alguna més, Martí?
2: Jo, per mi ho tinc tot.
1: Tu ja vas a buscar entrades per demà i per diumenge, eh?
2: Sí, aniré corrents, perquè aquestes semifinals tenen molta, molta teca, i doncs, després esperem que la final doncs, també sigui un gran partit.
1: Doncs, Alfred, enhorabona i gràcies.
0: Agraïts pel seguiment i per la trucada.
1: 10 minutets ens queden de programa, va.
3: Aquest estiu, Què t'hi jugues de 12 a 1 del migdia. A SER Catalunya.

0: 12 i 49, portem molts dies amb els ulls posats als europeus de natació i ara comencem a girar també cap al tartan i cap a l'asfalt i cap al carrer, perquè arriben Exacte. Els europeus d'atletisme i volem desitjar-li sort abans que arrenquin els campionats aquest cap de setmana a un dels atletes que ens agrada penjar-nos medalles, ja ho sabeu. Vam venir l'any passat abans del Mundial i a veure si li podem portar un flow similar. Laia Pujals, com estàs? Bona tarda.
1: Què tal? Bon dia.
0: Perquè, bon dia, a l'hora de la gana ja ho sabeu que
1: bon
0: ja començo
1: dia,
0: a dir bona tarda.
1: Bon dia, es petit tot el dia.
0: Paul McGrath ve de ser bronze mundial l'any passat i, per tant, després del campionat d'Espanya que ha fet, que com no podia ser d'una altra manera ha sigut dominador, és una de les grans esperances catalanes i espanyoles per intentar aspirar a medalla en aquests europeus.
1: Sí, com deies, té el bronze mundial en el seu debut. El debut al mundial va obtenir el bronze, també és subcampió d'Europa i va ser campió de l'europeu

0: sub-20 i sub-23. Va participar per primera vegada als Jocs Olímpics de París del 2024. Va quedar 17è, però va estar al podi durant molts moments de la cursa, i ara mateix, com deies, és campió d'Espanya amb la seva millor marca personal i la tercera millor de tots els temps, a 30 segons del rècord. Llavors, ara aquest europeu, doncs, òbviament, totes les mirades posades en ell.
1: Pol Macrat, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Bueno, aquí...
1: Fa un any parlant.
2: Molt bé. Estic aquí a Glasgow entrenant abans d'anar al Campionat d'Europa i amb moltes ganes.
1: Aclimatant, eh? L'any passat me'n recordo que parlàvem abans del Mundial, que ja eres a Tòquio, i ens deies, home, un Mundial amb un top 8 seria ja un resultat per estar contents i molt satisfets. Vas fer bronze i liderant la cursa en quilòmetres i ens vas fer vibrar moltíssim. T'he de preguntar a què aspires aquest europeu o vols que ho deixem a veure què passa?
2: Bueno, a veure, fa 2 anys no vaig ser segon, doncs per què no guanyar, no?, l'europeu, però bueno, en fer-ho el millor possible. Estic amb això, amb moltes ganes, molt confiat, una medalla, crec que és l'objectiu, no? Però bueno, sempre hem de somiar, i jo somio amb l'or, però bueno, a veure què tal.
1: Van ser els 20 quilòmetres marxa l'any passat, aquella medalla que parlem. He vist que la prova aquesta és, els europeus, és mitja marató, és a dir, la distància és mitja marató, són 21 i escaig, i et canvia molt que siguin 20 quilòmetres a que siguin 21?
2: No, res, és un quilòmetre més, i que quan vaig fer el campionat d'Espanya al març, quan va ser la meva primera cop que feia 21 quilòmetres, sí que al principi, no?, quan vaig fer 20 i després em quedava un quilòmetre més, mentalment, doncs va ser una miqueta esgotador, però bueno, ja estic acostumat, i res, és un quilòmetre, són 4 minuts més, i això, després de més d'hora i 20, 4 minuts, no és res.
1: M'agrada que t'ho agafis així, perquè 20 quilòmetres no els faria, si a sobre quan ja els he fet em dius, no, i n'has de fer un altre, igual t'ho regalo. Laia.
0: Com estàs vivint, és a dir, ara esteu a Glasgow, veniu de fer un europeu aquí a Espanya, tema temperatura, entenc que és millor allà, o com, no sé si t'afecta, si et beneficia, sí. si fa fred, tot això, com heu treballat?
2: Sí, ara a Glasgow fa 14-15 graus, fa una miqueta de sol, però acabo d'acabar l'entrenament i feia un fred i un vent, però bueno, a Birmingham sí que està més, no?, més al sud, farà una millor temperatura, però clar, jo entreno a Barcelona i ara mateix a Barcelona no es pot sortir ni al carrer, i vaig decidir anar-me al nord a entrenar millor, i sí que a Birmingham doncs seran condicions una miqueta més caloroses que aquí a Glasgow, però molt semblants.
1: És a dir, a Glasgow fa 14-15 graus, a Barcelona fa enveja, això ara mateix, perquè ens estem
0: tant
1: trobant.
0: De bo.
1: El Pol McGrath, pel que no podeu intuir si no sabeu la seva història, que el seu pare és escocès, és de Glasgow. Escolta'm, la teva prova és el dissabte que ve, el dia 15. Aquell dia hi ha un Dundee Celtic de Copa, però és a la tarda. El teu pare no té excusa, per no venir-te a veure?
2: No, és que... Clar, ser a Birmingham, doncs també venen els meus pares, venen els meus tiets, i clar, ja s'han organitzat tots per després del partit anar a un pub a Birmingham i veure... Després de la cursa anar a un pub a Birmingham a veure el partit, així que podran fer una miqueta d'atletisme i després el futbol, però n'hi haurà temps per tot.
1: És un Dundee Celtic de segona ronda de Copa, encara que a Birmingham no fan la bogeria d'intentar arribar al camp. Per tu és especial córrer tan a prop d'on tens part de la teva família, part dels teus orígens?
2: Sí, i tant. Per sort, no és el primer cop que vindran a veure'm a competir, però és molt especial. És el Regne Unit, no?, al costat d'on és el 50% de la meva família, i és un plaer, sempre, no sé, prefereixo, encara que és Birmingham, no?, i és una ciutat, no és la més bonica, no?, de tot el Regne Unit, però, no sé, a mi m'agrada... Doncs també venen amics del meu pare, i això és emocionant, no?, que poder compartir, no?, temps que de la meva família amb els amics, doncs m'agrada molt, i bueno, després sí, que venen a animar i estar amb mi, i és una cosa, doncs, que, bueno, que estic molt agraït.
0: I de cares a la final, quins són els principals reptes o els principals contrincants que tu has anat controlant perquè tot vagi com ha d'anar?
2: Bueno, Això jo crec que ja es veurà. Els rivals, el principal rival, el favorit, és un italià, però jo cada entrenament que estic fent estic millorant, no?, de l'any passat, on vaig aconseguir el bronze, i espero que sigui una cursa, doncs, ràpida, doncs, també si puc fer marca personal millor, però bueno, això, amb moltes ganes i amb molta confiança, no?, de fer-ho el millor possible.
1: I ara el pla d'aquí a dissabte que ve se't farà llarg? Quin és el pla? Segueixes entrenant cada dia? Ja tens descansos entremig? La dieta ja és ultra cuidada? Quina és la rutina d'aquí a dissabte que ve? Com t'hem d'imaginar la propera setmana?
2: Doncs, bueno, em queden dos o tres entrenaments exigents i després ja és més descansar. Sí, és una miqueta desesperant perquè, clar, no pots fer gran cosa, has d'estar a l'hotel, avorrit. Després jo faig el que es diu com un... Durant tres dies trec tots els hidrats, és a dir, res de pasta, d'arròs, i només menjo, doncs, fibra i bueno, una miqueta de fibra, una miqueta de proteïna i verdures, i després els últims dos o tres dies sí que menjo de pasta, arròs, de tot. Però bueno, encara em queden dos o tres dies per això, i res, descansar, fer els últims retocs i res més. I pensar en la competició.
1: Visualitzar la cursa. Ets dels que visualitzen que tot anirà bé o ets dels que es visualitzen, jo què sé, m'entrebanco, em surt una bamba, tal, amb algun, per anar preparat per si has de reaccionar a alguna adversitat?
2: Sí, jo abans visualitzava totes les possibilitats, no? Si quedava últim, si quedava primer, però després vaig decidir per què estic pensant de quedar últim. I ara només visualitzo guanyant, sempre. I només visualitzo, doncs, ser el primer, no?, doncs fer marques personals i tal, i després, si sóc l'últim, si tinc alguna molèstia, sembla ser, no?, doncs això ja serà problema del futur. Però ara mateix només penso en fer-ho el millor possible, que això és guanyar.
1: Doncs t'acompanyarem en aquesta visualització, Pol, et deixarem ja que et concentris la setmana que ve. M'ha interessat això, els primers dies ja de descans després dels entrenaments no hidrats per no inflar-se, però després ja sí, els dos, tres abans de la cursa, benzina per aquests 20 quilòmetres marxa, mitja marató en marxa, en què el Pol McGrath és una de les grans esperances de medalla de l'equip espanyol. Pol, una abraçada i que acabi d'anar bé aquesta preparació i et seguirem durant el campionat.
2: Moltíssimes gràcies.
1: I quan guanyis medalla tornarem a trucar, cap dubte. Gràcies al Pol McGrath, gràcies a Aia Pujals,
0: a
1: i gràcies
0: tu.
1: A tota la redacció d'Esports de Ser Catalunya, que amb el Tomàs Sánchez del control tècnic ha fet possible aquest dijous. Així rematem una setmana més de ràdio amb vosaltres aquest estiu. Pausa, butlletí, ens posem al dia i després la treva com cada migdia. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Dilluns hi tornem i vés a saber si amb el fitxatge de Rodri i el Saki ben lligat. Adéu-siau, bon cap de setmana a tothom.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:07 i que bé que senta este dia, divendres, ha plogut i a més, aquest 7 d'agost és el Dia Internacional de la Cervesa. Per tant, tots els ingredients per celebrar aquest inici del cap de setmana.
2: I la cervesa moltes vegades va de la mà de festivals, de música, i avui ens posarem nostàlgics amb cançons de Sopa de Cabra, de Sau, dels Pets o l'Exambusto. I és que 15 anys més tard de la seva estrena, el musical Cop de Rock torna a Barcelona al setembre i parlarem amb els seus protagonistes i directors.
3: I sabeu què és l'efecte Mandela? En parlarem aquest divendres per tancar la setmana i encara aquests dos dies de descans, o més si comences vacances, amb tranquil·litat. Però abans, escoltant aquest programa preparat amb molt amor, estima i molta, molta
2: certesa. Anaves a dir
3: certesa,
2: això, no?
3: Certesa.
2: Exacte.
3: Clar, certesa, benvingudes. Això és la treva.
4: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-834378. 648-834378.
1: Per definició, un record és una memòria que es fa o un avís que es dona d'una cosa passada. Però sovint ens aferrem a aquests records per definir qui som, possiblement perquè hem crescut escoltant allò que qualsevol temps passat va ser millor. Però quin poder de decisió tenim en el que es queda i en el que s'esborra?

0: És que, clar, no sé si vos passa, però jo hi ha milers de coses que m'encantaria recordar, com, per exemple, el que m'explicaven a l'institut sobre història de l'art, i no hi ha manera. I, en canvi, em sé a la perfecció la sintonia de Little Einsteins, que era una sèrie que veia en 5 anys.
1: Una sèrie que ja comencem a sèries d'aquestes que coneixeu
0: bueno,
1: vosaltres i que...
0: Si tot... diu Little Einstein, diu, jo què sé, tu
1: Slam
0: no tens...
1: Dunk, sí.
0: Per exemple, o algun anunci típic de quan eres petit que et saps i no saps ben bé per què.
2: Tant dels anuncis aquest de quan érem petits i no et saps, altres coses molt més útils.
1: I hi ha vegades que hi ha situacions, no?, que et queden al cap o una persona que ha dit una frase d'una manera i que allò se't queda, vaja, com si el tinguessis tatuat al cos.
2: Sí, bueno, jo tinc moltíssima memòria i jo m'aixeco un 17 de febrer i me'n recordo que és el l'aniversari d'Álvaro Guillén, que és un noi que anava a mi a classe i que fa 20 anys que no parlo amb ell.
1: Una abraçada, Álvaro,
0: bueno,
1: si t'escoltes.
0: Una abraçada per tu. Però, clar, què és el que fa que una cosa es quede gravada en la memòria i que altres s'esvaeixen? Serà cert que tenim uns encarregats d'escollir què se'n va i què es queda com a Inside Out?
3: 4 años de clases de piano.
4: Está bastante apagado.
3: ¿Sabes qué? Guárdala para Elisa de Beethoven y va que chuta.
5: ¿Estáis?
3: Presidentes de Estados Unidos.
4: Pues mira, deja solo a los de los billetes.
3: ¡Olvídalo!
5: No podéis tirar eso.
0: Aquesta escena és de la pel·lícula Inside Out, on hi ha uns encarregats que van absorbint tots aquells records que per a ells ja no són valuosos a la memòria de la Riley, que és la nena protagonista de la història. Llavors, clar, funcionarà una mica així. Quan s'apaguen els records, va algú i diu... borrar.
2: És que a mi m'encantaria parlar amb aquesta gent i dir-los un 4 cosetes.
1: Prou ja, no?, de manipular.
2: Clar, prou ja d'esborrar-me els records i les coses útils que he après.
0: Home, útils o no tan útils, perquè jo hi ha coses que continuo memoritzant que molt útils no són.
2: No, no, per això dic, en blanc, que just es queden les coses inútils, però totes les classes d'història de batxiller...
1: Jo crec que suposo que va molt amb l'interès, no? Si una cosa ens interessa, ens queda més i altres no, penso, i vull pensar que sigui així.
0: Jo un anunci de pasta de dents de fa 20 anys no m'interessa molt i no sé per què continuï recordant-lo, però bueno, la cosa és que també tendim a recordar les coses més intenses del que van ser. Per a lo bo i per a lo dolent tendim a exagerar. No et passa que estàs contant una història amb una amiga que també està present i de cop l'amiga et diu, bueno... no va ser ben bé així. Tu ho estàs narrant com si fora una pel·lícula de Spielberg i tampoc va ser per tant.
2: És que una narració una mica més èpica sempre queda millor.
0: Sempre queda millor.
1: Clar, tot el que sigui comunicar de manera de donar-li més pa que formatge al revés, més formatge que pa, també és més agraït a l'hora d'escoltar. Sí.
0: De fet, la psicologia explica que sovint s'idealitza el passat degut a una memòria selectiva i que aquest efecte és conegut com a memòria rosada, que fa que les persones recorden esdeveniments amb més optimisme del que realment van experimentar. Un exemple comú és la música. Moltes persones creuen que les cançons de la seva joventut eren superiors a les actuals.
1: Sempre.
0: Clar, doncs això és el que passa. Això és el que passa. A més, la repetició mediàtica d'una certa música o esdeveniments culturals de dècades passades reforça aquesta percepció. Perquè, clar, la música és un exemple claríssim d'aixes coses que se'ns queden clavades a la ment. Segur que teniu alguna cançó que fa anys que no escolteu, però que seríeu capaç de dir la lletra de pe a pa. Tu, Uri?
1: Jo tinc una, i a més és complicada perquè hi ha molta lletra que és, sens dubte, el Benvolgut de Manel.
6: Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial.
1: I així puc estar els 4 minuts que dura,
0: Que va vindre així l'orquestra Diversiones...
1: Ja ens hem animat.
0: Ja ens hem animat, ja no n'hi ha qui ens pare, tu.
1: Clar.
0: I tu, Amparo, tens alguna...
2: A mi em passa amb Across the Universe dels Beatles.
0: Però canta.
2: No,
1: però si te la saps. Home, aquí sí que vull escoltar cantar és amb el rap d'aquesta cançó.
0: Clar,
1: perquè és complicadíssima, aquesta.
0: Ara a mi, abans ho estàvem comentant, no? I jo dic, joder, a mi em deixareu fatal, realment, perquè les vostres són unes cançons xules... I jo la cançó que em sé de pe a pa és la de Yo te esperaré de Cali el Landy.
7: Sin saber de la cuenta regresiva pienso que aunque no vuelto a ser...
1: Anem a comprovar-ho,
0: Lo confieso, espero que perdones en tu mente, yo te rezo. Bueno, podria estar així tot el rato,
1: Sembles Borja Iglesias a la celebració cantant o bailando de... Violadores del verso,
0: Bueno, què voleu que faça? El carrer és el carrer. Però és que si ja és complicat saber si estem exagerant els nostres records... També ens hem de parar a pensar si són reals o estem sucumbint a l'efecte Mandela. No sé si heu escoltat parlar de l'efecte Mandela.
1: Bueno, l'altre dia
2: vam parlar amb l'Anna Palet. La bronca a l'Anna Palet, perquè pensava que els Jocs Olímpics els havien inaugurat la Montserrat Caballé i el Freddie Mercury.
0: Bàsicament, per fer un poc de memòria, és un fals record col·lectiu. Es tracta d'una creença errònia en forma de record vívid que és compartida per un gran grup de persones, a pesar que en la realitat mai ha ocorregut o no ha estat del tot de la manera en què es recorda. Vaig a posar exemples per aterrar un poc. Quina frase diu la reina malvada de Blancaneus per preguntar-li a l'espill qui és la més bonica del regne? Què diríeu?
1: Sens dubte.
2: Espejito, espejito.
1: Total.
2: Bueno, jo en castellà, que l'he vista en castellà.
0: Pues no diu espejito, espejito. No. I porte proves.
8: ¿Qué deseáis saber, majestad?
9: Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
0: Espejo mágico, dime una cosa.
1: Això l'han gravat més tard, a l'original, no?
0: Aquesta és l'original. Mai va haver un espejito, espejito. Però és que, de fet, l'any 2012, Julia Roberts protagonitza una pel·lícula anomenada Mirror, Mirror. És a dir, l'efecte Mandela va arribar tan lluny que quan es va fer la pel·lícula de després ja ho van fer en Mirror, Mirror. És molt fort.
1: A mi m'acabes de destrossar el cap de setmana amb això de l'espejito, espejito. Ja no, el que tinc al cap, ja que és real i que no.
2: Exacte, i quants cops t'has mirat tu al mirall abans de sortir de festa i dir espejito, espejito, com claro. Estic de guapa?
0: Pues per això no contestava igual. És que era més, hem de formular bé la pregunta.
1: I a més jo crec que ara, amb el tema de la IA, ara ja no sabrem què és real i què no, què ha passat de veritat. Vaja, ja serà una bogeria absoluta.
0: Clar, de fet hi ha molts més exemples. L'home del Monopoli, normalment quan la gent se l'imagina, tendeix a fer-ho en un monòcul. I no porta cap monòcul, aquesta persona.
1: Segur, vaig a comprovar-ho,
0: 100% segur. Podeu, oients, podeu buscar les coses que estem dient per a veure que no mentim, però no porta cap monòcul.
1: És veritat.
0: Et diré més, com s'imagineu el vestuari de Mickey Mouse?
2: Com amb un... O sigui, amb els pantalons...
1: Mono, no?
2: Vermells, no?
1: Sí.
0: Però mono, amb tirants.
2: Clar, un tirant groc, no?
0: Pues no porta vermell, tirants. No? Mickey Mouse no porta tirants.
2: No, mai els ha portat.
0: No els ha portat.
1: Al principi.
0: No els ha portat mai.
1: Després els va perdre i mira, ja se'ls va deixar.
0: I de fet, nosaltres, perquè no ho hem viscut, però fent recerca, també un altre efecte Mandela és que molta gent a Espanya recorda, o creu que recorda, haver seguit en directe per la televisió l'intent de cop d'estat del 23 de febrer del 1981.
1: El quieto todo el mundo,
0: sí.
1: No?
0: Sí, i en realitat només va ser retransmès en directe per la ràdio.
2: Si la gent veiés Cuéntame, que sempre parlem d'aquesta sèrie, ho sabria.
0: Clar, però és com una altra creença col·lectiva que hi ha gent que quan parla... Sí, jo el vaig veure en la tele. No,
1: mentida.
0: No el vas veure per la tele. Com a molt l'escoltaries per la ràdio.
1: Però ens ha passat, jo crec que tots, de ficar, explicar una història i que la persona que estigui al costat, que l'hagi viscut, que et digui no, si això no va passar. I nosaltres ens hem interioritzat a vegades certs situacions que no passen mai, que és precisament això que estem parlant avui.
0: Clar, però per què efecte Mandela, no? Per què s'anomena així? Pues la cosa és que l'any 2013, quan es va anunciar internacionalment la mort de Nelson Mandela a causa d'una greu infecció pulmonar, milers de persones de diferents parts del món van revelar que estaven convençudes que Mandela havia mort quan estava a la presó en els anys 80. Molta gent es pensava que aquesta persona ja no estava en el món.
2: Estava de parranda.
0: Però sí. I la Fiona Broom, que era una bloguera nord-americana que investiga esdeveniments paranormals, va ser la primera a comentar i investigar sobre aquest succés. I fins i tot abans d'aquesta mort. L'any 2009 va encunyar el terme Efecte Mandela a través d'un conegut article del blog en el qual comentava per primera vegada sobre la creença popular de la mort de l'activista quan en realitat, en aquell moment, encara continuava viu. És a dir, després, quan es va morir al 2013, va corroborar el que ella pensava, que era que molta gent ja l'havia matat feia anys, vamos. Però, clar, des d'aquell blog, pues ara s'ha exterioritzat a tot arreu i ja és comú el terme Efecte Mandela.
1: Em sembla brutal. Tot aquest tema del pensament, de coses que han passat i que no, vaja, i en coses que encara, òbviament, ens van passant el dia a dia, però que tenim com interioritzats que ha passat sempre i que no és veritat.
0: Si voleu, per a no estar així tot el rato divagant, perquè al final el que fem és divagar, podem intentar tindre una explicació un poquet més científica sobre el tema. Per això volem incorporar a la conversa el Jordi Peña Casanova, que és professor del Màster de Neuropsicologia i Neurologia de la Conducta del Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda, Jordi.
10: Hola, molt bona tarda. Com anem?
0: Molt bé. Dèiem abans que hi ha coses que recordem a la perfecció que són pràcticament tonteries i altres que són més importants i que no som capaços de retindre's. Per què passa això?
10: A veure, la memòria és un element que no queda en un lloc del cervell, està distribuïda. Vull dir que els colors es manipulen en un lloc, el tacte en un altre, el sabor en un altre, i, per exemple, parlar d'una taronja, la informació està a diversos llocs i s'han de sintetitzar. Si una memòria ve molt carregada per emoció o per repetició, doncs és més fàcil que quedi molt més consolidada, perquè el cervell doncs ho va fixant més.
1: Hem parlat de la memòria rosada, aquesta tendència a creure que qualsevol temps passat va ser millor o que la música dels 90, dels 2000, dels 80 era objectivament superior, no? El cervell ens enganya quan mirem enrere?
10: El cervell no ens enganya mai. El cervell fa la seva feina. No podem personalitzar aquestes activitats que s'hi enganya o el cervell decideix. Llavors, el que tens molt fixat i tu li dones molt més valor perquè és la teva infantesa i és la teva història personal. Li asseguro que en els llibres de medicina i de psicologia i neuropsicologia això de la memòria rosa o rosada, etc., no apareix, com tampoc apareix l'efecte Mandel.
2: I Jordi, a mi m'ha passat que quan a mi m'han explicat molts cops alguna història de la meva infantesa, o sigui, que jo no me'n recordava, però després de l'explicar-me-la tants cops, com que l'he creat, es pot crear com un record?
10: Oi, evidentment, i records falsos. Hi ha molts experiments en aquest aspecte. O, per exemple, un si va amb un gran parc d'atraccions, doncs, per exemple, en tenim un important a París, del que em refereixo al Disney, i li pregunten, tu quan vas estar a Disney et vas fer una foto amb tal personatge? I va dir, sí, sí, em vaig fer una foto. No, perquè aquell personatge és de la competència, no estava a Disney, m'entens? Vull dir, i un es pot creure les coses així. El cervell, el que fem nosaltres és anar a tirar enrere i a reconstruir, i cada vegada reconstruïm de nou. I de vegades reconstruïm amb més perfecció, menys perfecció, i al llarg del temps podem anar deformant, òbviament, o creure'ns coses, com deia abans, que no han existit.
0: I Jordi,
10: això és fantàstic.
0: Ja per acabar, jo sé que això és algo que t'hauran preguntat molts cops, jo també ho he escoltat, però és que no sóc capaç de retindre. Quan tenim un déjà vu, realment què està passant ahir dalt al nostre cervell? Quina és l'explicació?
10: Sempre tenim, quan veiem alguna cosa, un sentiment de familiaritat. Llavors, el déjà vu és que es connecta un sentiment de familiaritat a lo millor en certes coses que no eren familiars. Això a la clínica és que és brutal el que veiem. Jo me'n recordo ser resident a l'Hospital de Bellvitge. Hi havia una senyora que tenia familiaritat en tot. De manera que estava molt agraïda amb la direcció de l'hospital que havien posat totes les infermeres del seu poble.
0: Ai, que mona.
10: És interessantíssim. Vull dir que és un component més de la xarxa global de memòries, que per cert no estan a l'hipocamp, estan distribuïdes a tota l'escorça cerebral. L'hipocamp, que sempre en parlen, és l'instrument que permet gravar en l'escorça cerebral, però ell no retén la memòria allà mateix.
0: Molt bé, doncs sempre està bé desmentir mites col·lectius també sobre la neurologia que estan tan extensos.
10: I sobre aquestes mites col·lectives, si es van repetint falsedats,
0: clar,
10: i
0: acaba
10: prejudicis i racismes,
0: acaba semblant
10: es van gravant
0: que
10: al cervell i fan cultures col·lectives brutals.
0: Pues Jordi Peña Casanova, moltíssimes gràcies per entrar aquí en directe amb nosaltres a La Treva.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, merci.
10: Adéu, adéu.
0: I ara, abans de tancar tota aquesta secció de l'efecte Mandela, Marc, ves posant els auriculars perquè tu també jugaràs així. Vos he preparat un joc.
11: Ràdio, no se sabia.
0: Vos he preparat un joc ràpid, que és, vaig a dir-vos noms de famosos i m'heu de dir si estan vius o morts.
11: Ui.
0: Per a veure si també heu sucumbit a l'efecte Mandela, vale?
11: Mort.
1: Vale. Qui guanyi una cervesa, que avui és el Dia Internacional.
0: Vinga, Clint Eastwood.
11: Vaig viu encara.
2: A punt de, però viu.
0: Molt bé.
11: Viu.
0: Maria Teresa Campos.
11: Morta.
2: Ah, pues jo te la vaig dir viva, eh?
11: Déu la tingui la glòria.
1: Farà 3 anys, més o menys.
0: Uau. Carmen Sevilla.
2: Morta.
11: Morto. Quien se fue a Sevilla, pierde su silla.
0: Fernando Esteso.
2: Me chupó un pezón.
1: Mort aquest any, a més.
11: L'Esteso, mort aquest any?
1: Sí, sí, fa pocs mesos.
11: M'agafo l'orí.
0: Pues pasa que no está mort.
11: ¿Está viu?
1: Està viu, Fernando Esteso. Va morir.
0: A mi això que s'ha mort. Feu-me comprovar-ho, perquè jo ho he buscat i em posava encara que està mort.
11: Fernando Esteso, si no s'escucha.
0: A veure si l'acabem de matar. S'acabem de fer un efecte bandit.
11: Que dic que tampoc li poso cara.
0: És Fernando,
11: Fernando,
0: és Fernando Esteso.
1: Va morir
0: tens
1: fa poques
0: setmanes. Tens tota la raó del món. Va morir l'1 de febrer del 2026. Bam. No està intentant estar actualitzat.
11: Qui diu setmanes diu mig any, quasi. Sí.
0: Brigitte Bardot.
1: Morta.
2: Morta des de fa res, també.
0: Pues així també em posa que està viva,
2: xicos.
11: És que no s'ha actualitzat. Quan
0: no
11: s'ha mort Andorra...
0: No s'ha actualitzat.
11: Qui era la Brigitte?
0: Actriu, també.
11: Ah, també, no la tenim controlada.
0: Núria
2: sí,
0: Feliu.
2: Aquesta del Pinar, la Rosa, ah, guapíssima,
11: sí, sí.
2: Francesa.
11: És que jo pels noms sóc molt dolent.
0: Núria Feliu.
11: Home! Morta, malauradament.
1: A més, el Marc, la seva cançó és de la Núria Feliu.
11: Correcte.
0: Justo Molinero.
1: Home!
2: Està viu perquè el volem portar al llapis de memòria, si m'escoltes des d'aquí.
1: Ara no sé si vindrà, la que veu de quasi
11: no,
1: proposar per...
11: Viu.
0: I per acabar, Rosa Maria Sardà.
11: No, morta. Pobreta, és morta.
1: Morta.
0: Molt
1: morta.
0: Esteu vosaltres més actualitzats que internet per lo que acaba de morir. Però abans de marxar a la Desco, Amparo vol...
2: Mira, és que Marc, l'altre dia vam estar parlant de naturisme, la treva, i vam entrevistar a l'Emili Vives, que és fundador del poble nudista de Catalunya.
11: Home!
2: I jo, que em sembla que coneixes bé.
11: Que busca, què encuentres?
1: Que estem
12: bon dia, avui anem al Fonoll, l'únic poble naturista i nudista de Catalunya. Què implica això? Bueno, periodisme d'investigació, si s'ha de fer, es fa. Si a mi se me dice que me tengo que desnudar per la ràdio, porque es mi trabajo,
2: sí, per què no me avises i vinc amb tu a ajudar-te?
11: És que no ens coneixíem encara, en part, no havies arribat a la nostra terra.
2: Com t'ho vas passar?
11: Va ser curiosa l'arribada, ho explico molt ràpid. Vaig entrar a casa seva a fer l'entrevista, però clar, a casa seva allà tothom va despullat. I clar, jo anar despullat davant d'un home de 60 anys em sembla correcte, però anar despullat davant d'una nena de 10, de bones a primeres, se'm va fer estrany.
0: Impacte.
11: Però vaig dir, ei, és la normalitat aquí, per tant...
0: I tot per endavant. La feina, al final,
11: I
0: no?
11: Tot per
0: professionalitat.
11: La feina. He de dir que em va cridar una mica l'atenció, eh?
0: Veus?
11: Per anar-hi en parella un cap de setmana...
2: Et passa que va cremant la tita?
11: Home, depèn d'on...
0: Protecció solar a tot arreu, si us plau.
1: Sí, protecció, sí, important. Sí, sí.
0: Bueno, ara marxem dos minutets i tornem amb la secció, ara ja sí, d'entrecametes del Marta Rida.
11: Mai més ben dit.
13: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
14: SER Catalunya, Barcelona.
15: Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura. SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
16: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
15: El balcó d'estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.
17: Sé l'huracano più bello.
18: Iris Tió, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
19: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer festa escolar, també perquè tenia moltíssima energia i a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
18: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent amb 6 medalles als Europeus de París.
17: Io Cristo piange diamante.
18: Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb SER Catalunya.

0: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
1: Dos som companyia. Tres som multi... Tres som millor companyia. La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cadena SER i SER Catalunya.

0: com que el Marc sempre es queixa de que no deixo la cançó prou. Bon dia, Marta Rida.
1: Bon dia, estimades i estimats. Avui porto molta teca, per tant, anirem de cara a barraca, perquè no sé si teniu ídols vosaltres o teniu referents a la vostra vida.
2: Leo Messi.
1: Leo Messi. Sí.
3: Jo tinc ídols de més prop, de més de casa, la
1: vale,
3: veritat.
1: Tipus?
3: Pues tipus la meva tieta, el vale. meu pare... Ah,
1: molt, bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
2: Ah, li ha quedat malament,
0: jo, ara. Molts. No sé, un Pedro Almodóvar, per exemple.
1: Muy bien, te pega tanto, hija mía. Molt bé, perquè avui creieu-me que si no en teníeu, o potser us farà substituir els que teniu, perquè avui us porto una dona bastant espectacular. No m'agrada fer spoilers, però avui en faré un. Us diré tot el que ha sigut aquesta dona abans d'explicar-vos de què va la seva vida. Mm-hmm. Avui parlarem d'una dona que va ser actriu de Hollywood, pionera de fotografia artística i social a Mèxic, amiga de Frida Kahlo, parella d'un líder revolucionari cubà, espia, infermera de la Guerra Civil Espanyola, i tot això només amb 45 anys de vida.
0: Oh, avui parlarem de la Tina Modotti. Els que esteu veient l'streaming a YouTube podeu veure una foto seva, era preciosa aquesta dona.
1: Realment sí, avui parlarem d'una dona i no parlarem d'una obra en concret o d'una cançó com hem fet moltes vegades. Ella va ser fotògrafa i tenim el record de les seves imatges, però per sort nostra la seva vida va molt més enllà d'això.
0: Ella va néixer al 1896 a Udine, al nord d'Itàlia.
1: Correcte, en una família obrera. El pare era socialista i no ho dic perquè jo vulgui coincidir o pugui coincidir amb alguns aspectes d'aquesta ideologia, sinó perquè veureu que la seva influència política li marcarà el transcurs de la seva vida. Una mica com Taburete, que el seu pare també li va influir bastant.
2: També socialista, molt socialista.
1: Sí, bueno, sí, son pare va fer coses dolentes i ella ha fet música dolenta.
0: Bueno,
1: al final...
0: Un petó per Willy Bárcenas des d'aquí.
2: A mi m'agraden.
1: A tu t'agraden, eh? Ah, és que amb aquesta camisa rosa que em portes avui...
0: És molt de Taburete, la camisa
1: sí,
0: de Cayetano.
1: Sí, sí, sí. A veure, però ubiquem-nos de nou. Oblidem Taburete. El 1913, amb 17 anys, emigra amb el seu pare i una germana cap als Estats Units i aquí comença el que podríem anomenar com la primera de les quatre vides de Tina Modotti.
4: A nice postcard image of the monorail that ran from the City Island Bridge.
0: Parlem del 1913, que és l'any on quan es va obrir la gran estació, bueno, la Grand Central, que és l'estació de Nova York de tren, o sigui que com
2: la
0: estava...
2: La de Madagascar.
3: I la Diego Simker.
2: Bueno, re.
0: Ah, bueno, sí.
1: Cadascú té el seu referent, de part.
0: No, sí, sí, sí. Escuchamos, pero no juzgamos. I arriba a la ciutat amb la seva família i arriben, però s'instal·len a San Francisco.
1: Correcte. I allà treballa de cosidora, de dependenta, de model. Però a poc a poc s'ho fan a bé i va entrant en cercles artístics i bohemis, valgui la redundància. I de seguida, gràcies a la seva bellesa i talent, es converteix en actriu de cinema mut a Hollywood. A dia d'avui la podeu trobar a l'enregistrament de la pel·lícula The Tiger's Coat.
5: La visita misteriosa, la señorita Tina Modotti.
6: Me recibió también y sin hacerme ninguna pregunta.
0: A ver, paréntesis.
1: Sí, ¿qué
0: vale,
1: ha pasado aquí?
0: O sigui, això és el tràiler de la pel·lícula, val? Però com és cinemut, sí, cinema mut,
1: correcte,
0: no s'escolta el tràiler. Llavors, jo l'únic vídeo que he trobat era d'aquest senyor estupendo explicant-nos com anava el tràiler i la pel·lícula.
1: Claro, però si t'hi fixes, puja-me-la, puja-me-la.
5: Que me ocupará de gent.
6: Ya veo, ya.
1: És a dir, el que fa aquesta gent és que et canta la pel·lícula. Ells anaven en directe...
0: O sigui, sí, que era el que tu volies.
1: Sí, sí, sí. Anaven en directe, projectaven la pel·lícula i com la pel·lícula, abans, quan el cinema mut, hi havia les carteles negres on hi havia el diàleg. Mm-hmm. Doncs ells el que fan és que et canten el diàleg entre uns i altres. I si escoltéssim tot el tall, veuríeu que hi ha com un diàleg dient, hola senyorita, que guapa que estàs.
2: Però aquesta no era la veu de la Tina.
1: No. Això és un grup que es diuen Catherine Vincent, que van fer aquest duet de música, val? I avui podríem estar parlant d'una de les grans estrelles de Hollywood, però tot va canviar quan aquell mateix any coneix l'home que li canvia la vida, Edward Weston.
0: Un home que li trenca la carrera i el cor, o només la carrera?
1: De moment només li trenca la carrera, i potser... per la història millor, perquè és un dels fotògrafs més rellevants del segle XX. Us explico qui és perquè no en teniu ni idea de qui és, oi que no?
0: No.
2: Gens.
1: No passa res, jo tampoc en tenia ni idea. Mm. Ell és un senyor que trenca amb el pictorialisme, és a dir, rebutja la idea que la fotografia ha d'imitar la pintura per ser considerada art. Però entre flash i flash, doncs la parella s'entén i el 1923 tots dos marxen junts cap a Mèxic.
0: escuchamos a José Alfredo Jiménez en Me equivoqué contigo. El casa que está noia no pot viu, o sea, viu en un Erasmus constant.
1: Totalment.
0: No pot quedar-se a viure en un lloc
1: concret. No, està fent l'Erasmus de la seva vida perquè només en 27 anys hem estat a Itàlia, Estats Units i ara a Mèxic. I ja sabeu allò de País Nou, Vida Nova, doncs comença la segona vida de Tina Modotti.
0: D'acord, tenim una primera vida que neix a la vella Itàlia, se'n va a treballar als Estats Units, bueno, se'n va a viure i després treballa allà, després quasi fitxada per Hollywood com a actriu de cinema mut, i ara comença la segona.
1: Correcte, i ens hem d'ubicar una altra vegada. Estem a Mèxic, als anys 20, fa res hi ha hagut la Revolució Mexicana i el país per a molta gent és l'hòstia, d'acord? Ara mateix estem veient, no em paro...
0: Estem veient un dels quadres de Diego Rivera, en aquest cas,
1: correcte.
0: Val? Perquè van ser les influències que tenia ella. Després tenim un altre de David Alfaro.
1: Que no són penya random, això es deia muralisme, que és en aquell moment el país, el govern, va decidir contractar grans pintors perquè pintessin façanes d'edificis, com els que fan aquí a la Renfe, doncs el mateix, però amb més diners, d'acord? També era un moment en què l'època, tot el comunisme, totes les ideologies radicals, estava molt... tot un caldo de cultiu, que diguéssim, val? I allà és on crea gran part de la seva obra artística. Fotografia treballadors, dones, escenes de carrers, coneix el Diego Rivera, i aquest senyor, que és el d'aquests murals, podríeu pensar, qui és? Doncs va ser marit de Frida Kahlo.
3: Anava a dir, Diego Rivera era el marit de Frida Kahlo.
1: Correcte, i allà és on la nostra protagonisme es fa gran amiga íntima de Frida Kahlo. Què passa? Que durant aquests anys a Mèxic es converteix en una de les fotografies més compromeses, una fotògrafa compromesa que seria el periodisme fotògraf.
2: Sí,
1: ja m'entereu, oi?
3: Periodisme fotogràfic.
1: Fotografia i periodisme.
0: Ella té una foto molt coneguda.
1: Exacte, gràcies.
0: Té una foto molt coneguda d'una lavandera.
1: Correcte.
0: Correcte, i després una altra d'un campesí, de les mans d'un campesí.
1: Correcte.
0: Un pagès, diguem-ne.
1: I perdoneu que tiri aquesta sintonia, perquè crec que no parava de sonar en el seu cap i en el seu partit.
7: Arriba los pobres del mundo.
1: El 1927, Tina s'afila al Partit Comunista Mexicà i allà comença tot una tercera vida plena de política. El 28, en una manifestació, coneix el seu nou gran amor, que seria Julio Antonio Mella, que també que maco, com trobar el teu amor dins d'una manifestació en contra d'una execució a dos anarquistes. I Mella, doncs, és un líder cubà, fundador del Partit Comunista de Cuba, Dios los crió, ellos se junten, però l'amor dura poc, perquè el 29, passejant pel carrer, uns homes assassinen el seu marit. Tina queda absolutament devastada, però pren una decisió. Potser la seva vida no serà la fotografia, sinó la política.
0: I així comencem la tercera vida de la Tina.
1: Correcte, el 1930 la detenen i la fan fora de Mèxic. Jo fins aquí ja em sembla una vida prou mogudeta.
3: Sí, està bé.
1: Però per sort seva, ella no mor aquí. D'acord? A diferència de la seva parella, que sí que...
2: Va deixar amb ella.
1: Que sí que mor.
0: Que no era efecto Mandela.
3: No era efecto Mandela.
1: No. I un cop la fan fora de Mèxic, comença la tercera vida, que és la que coneixem menys, però perquè ella ho va voler així, perquè va ser una vida dins la clandestinitat.
0: Perquè què es va fer? Cap a on se'n va anar?
1: Primer se'n va a Alemanya, després a la Unió Soviètica, i és aquí on entra l'òrbita de la Internacional Comunista. Ara sí, deixa la fotografia, però per incompatibilitat horària, val? No pot ser fotògraf i espia, has de ser una cosa o l'altra.
2: Complicat, sí.
1: I ella decideix convertir-se en un engranatge clandestí dels serveis soviètics. Durant aquest temps només sabem que viatja per l'Europa feixista amb identitats falses. Allà, doncs, treballa fent feines d'enllaç, logística, contactes, coses d'espies, bàsicament.
0: O sigui, de promesa de Hollywood a fotògrafa compromesa i ara espia.
1: Correcte, jo ja estic cansat, fills meus, jo de veritat que li diria a la Tina, filla,
3: descansa. Només de sentir la pobreta.
1: Para una mica.
2: Clar, em sorprèn que en 45 anys ja va acabar.
1: Sí, doncs escolta, aquesta parella es duria a fotre unes xapes que t'hi cagues, d'acord? Però què passa? Que arribem a l'últim i quart capítol de la seva vida.
3: Que encara hi havia més, eh? Sí. Esta melodia repentina.
2: Sí, comunista.
1: Correcte. No, no és Torrefatx. Acaba de començar la Guerra Civil Espanyola.
3: M'havies assustat.
1: I ella ve cap aquí per treballar d'infermera amb el pseudònim de Maria de la Carmen Ruiz Sánchez. Quan els nacionals guanya, torna a marxar cap a Mèxic, val més boig conegut que savi per conèixer, i allà doncs intenta tenir una nova vida i el seu marit li posa la vida molt difícil. De veritat que la seva vida és molt extensa, podríem estar parlant moltes més hores. Si voleu saber més coses, llegiu novel·les com, per exemple, Tiníssima, d'Elena Poniatowska, o Modotti, una mujer del siglo XX, de l'Àngela de la Calle, que explica tota la seva vida.
0: Moltes gràcies, Marta Rida. Sempre es portes coses superinteressants.
1: És que la d'avui era heavy, eh? La d'avui era heavy. A tot això, mort d'un atac de cor amb circumstàncies que mai es van aclarir.
0: Bueno, doncs pues ja està. Aquí ho deixem, ja.
1: Podeu anar al MoMA a veure les seves obres d'art.
2: Sempre se'n van els millors.
0: Bueno, sí. Marc, moltíssimes gràcies. Ens veiem el divendres que ve en una altra història
1: ja
0: superinteressant,
1: no?
0: Segur.
1: Ja
0: i ara anem a veure com es donen treva els nois de Cop de Rock.
8: Treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en grup.
2: Avui em permetreu que em posi una mica nostàlgic amb els convidats que tenim avui. I això que són dues persones més joves que jo. Però és que ens presenten la tornada d'un musical que a mi em va marcar moltíssim. Ens acompanyen a la treva el Jofre Bardolet i la Júlia Cervera, director musical i directora d'actors i actrius del musical Cop de Rock.
9: A Cop de Rock!
2: Rock es va estrenar el 2011 a Barcelona amb la companyia de Goll de Gom, van tornar al 2024 a l'Atlàntida de Vic amb la companyia La Barca i al setembre a terra al Teatre Coliseum de Barcelona. Jofre, Júlia, com esteu?
10: Molt bé, molt contents.
2: Home, clar, és que, avui estic emocionat, avui estic content perquè és un musical que jo he vist moltes vegades, dues vegades Ot Llor en el seu moment, però la pregunta és com us arriba a Cop de Rock a vosaltres?
10: Doncs mira, la nostra història amb Cop de Rock comença quan un parent meu, en Pere Puig, que és una persona que havia vist el muntatge original de Goll de Gom, em diu, hòstia, Jofre, hauríem de muntar Cop de Rock. Jo no ho coneixia, no coneixia l'espectacle.
2: No l'havies vist?
10: No, no, clar, jo el 2011, tio, tenia 10 anys, saps?
2: Home, però era un musical per les edats.
10: Segurament, segurament, però mira, els meus pares no m'ho van portar. I no el coneixia, el vaig veure, li vaig dir a en Pere, estàs boig, o sigui, com vols fer això? És una anada d'olla, és molt gros, això. Però, bueno, ens vam començar a motivar, vam parlar amb de Goll de Gom i, mira, ens van obrir les portes, ens van posar moltes facilitats. Tant és així que ens van cedir bona part de l'escenografia original, per el muntatge a Vic. I en van fer, doncs, 6 funcions a l'Atlàntida de Vic la temporada passada, que és molt, això, a nivell de públic a l'Atlàntida no havia passat.
2: Veu igualar al Mago Pop, que és l'únic que havia fet aquella temporada.
10: Imagina't. Llavors, home, veient l'èxit i veient la resposta del públic, que va ser, vaja, espectacular, diem, escolta, hi ha opcions de que la cosa pugui créixer, pugui anar a Barcelona, i comptant, doncs, amb el vistiplau d'en Joan Lluís Bozzo, que és l'autor del text i director del muntatge original de Goll de Gom, i també de l'Anna Rosa Sisquella, vam dir, doncs, som-hi, i el Coliseum ens va obrir les portes i aquí som.
2: Però abans de tot, sempre aquí a la treva els convidats els hi preguntem una pregunta, que és vosaltres, com a persones, com us deneu treva? Com desconnecteu de la vonàgina de la vida, dels assajos, de tot el que esteu fent?
11: Jo semblarà estrany, però amb Cop de Rock.
2: No, ja ens l'has colat, això, ja,
11: No. Desconnecto bona part amb cançons del rock català. És a dir, perquè, evidentment, jo sóc del 2002, tinc 23 anys, per tant, no vaig viure en primera persona a tota la fervor, no?, i tot l'èxit del rock català d'aquells anys 90, però evidentment després de fer aquest musical, ostres, les cançons és que per mi són temes ja increïbles, no? I de debò, moltes vegades descobreixo també nous temes de moments de desconnexió que dic, va, a veure què més té Sau o què més té Sopa, saps?
2: Tu, Jofre, com desconnectes?
10: Hòstia, jo en el meu cas, clar, jo soc músic, també, de fet, jo soc director d'orquestra i, per tant, la música forma part de la meva vida en molts sentits i per mi és impossible desconnectar amb música. Per tant, jo gairebé mai escolto música, però sí, la meva gran distracció és el Barça.
2: Però, el Barça, el futbol.
10: Absolutament. Sí, jo si desconnecto em poso la sotana, em poso... Sí. Jo no puc desconnectar amb música, és impossible.
2: I, per exemple, ara que veu estrenar el 2024, això que dèiem a l'Atlàntida de Vic, no sé si vosaltres, amb la companyia, amb La Barca, que és amb el que heu rellançat aquest espectacle, també us doneu treva tots junts. Sou una companyia d'amics, tal, o això a vegades, quan esteu assajant, esteu fent feina, després cadascú a la seva bola.
11: A veure, jo crec que podem dir que hem generat una cohesió d'equip increïble. Evidentment, les persones anem canviant i sempre poden passar coses, no? Però hem treballat molt bé, tots junts. I...
10: Sí, jo crec que té molt mèrit perquè és un grup molt gran, molt jove, artistes, tot el que implica, no? Uh-huh. I tot i així, hòstia, tenim una química interna que funciona molt bé.
11: I això es nota.
10: I des de treva junts també anem.
2: Sí, també.
11: Sí.
0: Vosaltres sou protagonistes del musical, sou el Roc i la Júlia, però també director musical Jofre i la directora d'actors i actriu Júlia. Com combineu els rols de ser el qui parteix el pastís i el que participa del pastís?
11: Doncs una mica com podem. Jo ja havia dirigit i actuat en un espectacle, però és clar, això evidentment és una cosa enorme, és molt gros i portem una setmana d'assajos i sí que és veritat que jo encara m'estic habituant i em vaig trobant en aquest doble paper, perquè jo a més sóc una actriu que m'agrada molt gaudir de la creació de personatge, no? I sí que és veritat que el vam fer ja fa 2 anys, però sempre trobes coses noves i com més coneixes el personatge, més coses hi ha per trobar, no? I sí que és una mica estrany aquest funcionament com de voler estar 100% focalitzada en el personatge de la Júlia, que interpreto, i també a l'hora doncs, de tenir un punt connectat a dir, vale, està passant això, altre en escena, i després recordar-me de tot el que he interioritzat.
0: Perquè potser si un dels personatges fa una cosa que t'agrada i una mica com improvisant o algo una mica nou de creació, a tu també, com a personatge de Júlia... O sigui, t'agrada com directora i com a personatge de Júlia has de canviar.
11: Exacte, sí. Per això dic que és difícil aquest voler estar present i connectada en escena i en escolta amb l'altre, perquè hi ha d'haver un punt d'objectivitat de dir, val, això m'ha connectat molt, però funciona escènicament, no? I la manera com estic treballant ara, doncs, és en les escenes on jo tinc més presència de text o que canto, em centro més en el meu personatge i demano a algú si pot fer una ullada des de l'exterior o gravo un vídeo i llavors m'ho reviso a casa. I en les escenes que no surto, evidentment, em centro única i exclusivament en la direcció i la interpretació.
2: Ara estic pensant,

0: tocat viure el rock dels 90, dels 2000, això que dèieu, 2002, 2000, 1999, també Aitana per nosaltres, jo soc el més gran aquí. Però clar, són unes cançons que jo crec que tots hem amat d'alguna manera o altra. No sé si vosaltres també a casa, però m'ha sorprès quan dèieu que hi ha cançons, per exemple, de Sau o d'altres grups, que no heu conegut i que ho he anat descobrint ara, que això a vegades passa.
1: Jo crec que això és una de la màgia principal de Cop de Rock, és que, clar, aquest espectacle interpel·la molt directament una generació concreta, que són la penya que ara tenen 50 anys, no? Perquè és la banda sonora de la seva joventut, de manera molt heavy. Clar, per nosaltres no, nosaltres som com fills d'aquella generació, per dir-ho així, i evidentment que coneixes doncs, el Bon Dia dels Pets i el Boig per tu de Sau, però potser la nostra generació no coneix tota la discografia, no?, d'aquests grups. Llavors, és molt xulo que això, que ens vinguin a veure col·legues nostres, gent de la nostra generació, i que per ells Cop de Rock sigui també doncs, descobrir aquest univers sonor d'aquests grups que en el seu moment, hòstia, van ser fonamentals per la normalització del català, és així, i que, sens dubte, doncs, no seríem on som avui en dia, tampoc sense la seva feina, no només des del punt de vista artístic, sinó també social, no?
0: Clar, no sé si, per exemple, Aitana Amparo, des de Múrcia, País Valencià, vosaltres us arribava on aquests grups, els Pets, Sopa de Cabra, l'Axan Busto, tot i no ser, òbviament, de la vostra generació.
2: A mi, per exemple, m'arribaven les cançons més mítiques, però no coneixia tota la discografia. Va ser més quan ja vaig venir a estudiar aquí i tal, que vaig veure realment la importància que tenien, pues, com pot ser per al País Valencià, Obrim Pas, La Gossa Sorda, Oso, vull dir, per a mi és un poc la comparativa, però evidentment sí, arriba. No sé si a Murcia també.
3: Jo a Murcia no arriba, ja ho sento, I jo vaig arribar fa 3 anys, llavors jo vaig arribar amb una Musca, una Julieta, i de fet volia preguntar-vos, perquè tothom parla d'aquest grup, de Sopa de Cabra, dels Pets... Quin és el tarannà? O sea, per què han sigut tan importants i han marcat com una generació?
1: Bé, jo em sembla que això va molt lligat al fet, diguem-ne, històric polític del moment. És a dir, als anys 80-90 el país estava immers doncs, en la transició democràtica i, per tant, en un procés de normalització del català i va ser fonamental no? que aquests grups existissin per demostrar que també es podia fer coses xules en català, per exemple, rock. No? I a més que són grups aquests que diem que, hòstia, que avui en dia encara existeixen, que encara estan en actiu, això és molt xulo, que avui en dia Sopa de Cabra estigui fent la gira dels 40 anys i que triguin un documental explicant no? de fet els moments difícils del grup, sí. No? Són referents i per tant els grups que existeixen avui en dia són fills també d'això i si avui en dia doncs, poden existir gent que fa música en català és perquè va haver gent que en el seu moment ho va batallar molt i va creure molt i perquè sí, el país els necessita encara d'alguna manera.
4: Sí, exacte, i per això Cop de Rock segueix sent un espectacle tan vigent, precisament per tot això.
0: Hi ha cançons que jo crec que van arribar tant al País Valencià com a Múrcia com aquesta.
5: Sé molt bé que des d'aquest bar jo no puc arribar.
0: Va arribar ja, Amparo, no? Tampoc.
3: No, xicos, jo ho sento. O sigui, a mi
0: ni el Boig per tu?
3: A mi m'encanta el Boig per tu i, de fet, ma mare, que segueix vivint a Múrcia, d'escoltar aquí la ràdio i ser Catalunya molt, un dia em va dir, com es diu la cançó aquesta que posen a tot arreu, que és preciosa?
1: Oh, que maco.
3: I, vamos, i ara l'escolta molt, perquè
0: és
3: molt bonica.
0: Fins i tot la Shakira va fer una versió d'aquesta cançó, que per això pensava que era com molt més internacional.
2: Jo crec que ens pensem que som molt més internacionals del que realment som, perquè jo vaig a tot arreu...
0: Més umbilicals,
2: no? Vull dir, i em tiré pedres al meu terrat, però és com, jo vaig a tot arreu pensant que, pues això, tothom sap qui és la Gossa Sorda, i clar... No.
0: I no passa, no passa.
4: Ben bé que no.
0: És un musical que, això que dèiem, que va destinat a molta gent dels 40-50 anys que recorden la seva infantesa, però també per una generació, com podria ser la vostra, la nostra, més jove fins i tot, de poder descobrir un llegat, uns orígens de cançons que a mi va passar. Quan vaig veure aquest musical per primera vegada el 2011, hi havia cançons que no coneixia i que des de llavors s'han fet imprescindibles a la meva vida.
4: Totalment.
1: Això és el que ens ha passat a nosaltres amb Cop de Rock, és evident. Nosaltres qualsevol cançó de Cop de Rock ens toca l'ànima d'una manera molt directa, no, ja? Perquè ens les estimem. I això és el que bonic que ha passat quan col·legues nostres ens han vingut a veure i han descobert grans temes, clar, doncs no tan mainstreams, no? Potser com el Boig per tu, però que igualment són una passada.
4: Increïbles.
1: I a més que, hòstia, que parlem de... Hem dit 3 o 4 grups, els més mítics, però és que en surten molts,
0: Moltíssims.
1: Els Ja t'ho diré, els Glaucs, els Brahms, és que molts. Llavors, és una mostra també de què va ser aquest fenomen en aquell moment. Era molta gent que estava fent això.
0: I que, clar, molta gent quan escolta aquests grups es donen treva a si mateixos perquè connecten això amb el seu jo dels 20 anys que havien cantat i que havien anat a tot arreu i que viuen una vida semblant a la que li passa als protagonistes, no?, d'un grup de música de la Costa

0: Brava, que sí. Coneixen a unes persones que estan de comiat de solter, tampoc no farem més spoiler, i que ja passen coses envers de la música, que és un element imprescindible, tant en aquest musical com a la vida de moltes persones.
1: Mm-hmm. Correcte.
2: I d'estar, o sigui, d'estar tota l'estona com escoltant aquesta cançó i ficats en el mood dels 80-90, us heu tornat una mica transgeneració en el sentit de estar com, va, no m'agrada agafar el mòbil ara mateix perquè ja que estem als 80, en plan, com canviant el mood vostre d'ara?
3: Jo he de dir que sempre he viscut com fora de la meva generació. O sigui, jo sempre dic que tinc 23 anys, però internament en tinc 40. Llavors, ja és com que hi visc, estic en aquest mood ja. Però sí que hi ha vegades el que deia abans, no?, de la desconnexió. Per mi, el deixar el mòbil, apartar les xarxes socials i posar-me uns auriculars i escoltar només aquests èxits, doncs sí, em transporta a aquest moment i em sento nostàlgica d'una època que no he viscut, saps? És com... és estrany, sí.
4: Que també a mi el que em fa pensar és que als 90, 80, 90 era molt més difícil fer música i que arribara a la gent. Vull dir, tenies que tenir algun enllaç que t'obrira una mica les portes. Ara tu pots, a ta casa, en un ordinador, fer qualsevol cosa. Vosaltres creieu que la indústria està saturada ara mateix?
5: Jo crec que si es tracta de fer contingut en català, creació en català en aquest cas, mai n'hi ha prou. És a dir, mai ens saturarem, no? Perquè la llengua es defensa fent-la servir i també en el món de la cultura, evidentment, i per això fem Cop de Rock, eh? Uh-huh. Perquè des de la Barca, que és la productora, sempre tendim, doncs, a fer projectes, propostes que defensen el català, que són en català, i en aquest sentit considero que si els artistes catalans tenen la necessitat de fer música en català, que és el normal, perquè és la teva llengua, diguem-ne, que ho facin. És a dir, segur que hi ha lloc per tothom i no crec que haguem de posar fre a això.
0: I Jofre, Júlia, escolteu els grups. Ara deies la Júlia, soc una mica viejoven. Tu, director d'orquestra, no sé si escolteu l'actualitat ara, el món urbà, que és el que està tirant moltíssim aquí a Catalunya. Si faríeu a Cop d'Urban, potser l'any que ve.
3: Uau, prenem la idea. Sí que els escolto i, de fet, un festival que s'organitza a Vic, que és el Cabró Rock, mm-hmm. que venen molts d'aquests grups, precisament, a mi m'agrada anar-hi i els gaudeixo molt, però sí que és veritat que no només visc d'això, no? Vull dir, jo també escolto música clàssica i m'encanta. Però sí, és el que deia en Jofre, vull dir, jo qualsevol contingut que sigui en català m'agradarà més o menys l'estil, però és evident que s'hi ha d'apostar i sí, s'ha d'escoltar.
0: Tu, Jofre?
5: Clar, jo en el meu cas, és el que et deia, soc director d'orquestra, per tant estic acostumat a treballar amb una música de fot 200 anys o 300, no? Llavors, per mi el rock català és superactual, saps? Per mi...
0: És d'ahir.
5: Clar, és d'ahir, és literalment, tio, llavors... Jo no consumeixo música urban i el més actual que consumeixo és Els Pets.
0: Del 3 al 6 de setembre esteu al Teatre Coliseum i una comparació que potser és inevitable és quan la gent vingui a veure-us que se'n recordi del 2011 amb Roger Berruezo, amb Mariona Castillo, amb Llorenç Santamaria. Fa una mica de por aquesta possible comparació amb tants actors que van fer aquella obra en aquell moment i que, òbviament, són grandíssims actors de musicals?
3: A veure, jo sempre dic el mateix, que evidentment quan tu en cartellera veus un nom que reconeixes, hi ha molta gent que aposta per anar a veure l'espectacle per el fet que apareix aquell nom. Però tots hem començat, no? Vull dir, jo sento que estic començant i en el seu moment Roger Berruezo, Mariona Castillo, Ona Pla, Mònica Vives, tots van començar, no? Vull dir que és també una oportunitat per nosaltres de que la gent vegi que no és tan important tampoc el nom, sinó que el contingut o el que ofereix l'espectacle i nosaltres com a persones, com a intèrprets, penso que és el fonamental, no és amb el que s'ha de quedar la gent, amb el missatge de l'espectacle.
0: I teniu feedback d'aquell... Sí que el Joan Lluís Botzo sí que... Sí. Va veure l'obra, crec que Vic, va dir que li va encantar. Però si teniu feedback de tota aquesta gent que va fer l'obra llavors.
5: Alguns ens van venir a veure a Vic i va ser un moment molt bonic i molt especial. De fet, algú fins i tot va venir a veure algun assaig. Uh-huh. I clar, per nosaltres comptar amb la presència i amb el feedback d'algun dels actors del muntatge original d'un vídeo que coneixem enormement perquè l'hem vist 10.000 vegades, no? Hòstia, va ser molt bonic i va carregat de significat per nosaltres i ens traslladen la seva vivència, no? Que s'assembla molt a la nostra, que és, hòstia, és un espectacle, tio. que et canvia la vida, en el bon sentit, no? Mm-hmm. Que te'n recordaràs sempre de Cop de Rock, no? Perquè és que interpel·la això no només a la identitat nacional catalana, no? Sinó també, doncs, és un viatge emocional molt bèstia, mm-hmm, molt potent, que tothom qui surt del teatre, hòstia, s'emociona, no?
3: És potent pel públic, però també per nosaltres. Jo sempre dic que el moment final de la cançó Cop de Rock, just quan hi ha el canvi de to, és dels moments més feliços per mi dalt d'un escenari. I això, o sigui, cada vegada que l'assagem i que ho fem en una funció, em segueix passant el mateix. O sigui, estic com enamorada en aquell moment, saps?
2: Hi ha alguna cançó que tingueu atravessada com aquesta és la més difícil, la que més costa assajar, la que tothom és com... Oh.
0: Reconeixeu-ho.
3: Sí. Alguna? Sí, sí. A veure, jo sóc graduada com a actriu de text, vull dir que quan em va arribar la proposta per part d'en Jofre de fer un musical, d'entrada em vaig com espantar, però jo he cantat sempre i vull dir que m'hi trobo bé i còmode, però hi ha sempre...
5: Contral, que ja la sentiu.
3: Sí, això sí. Hi ha sempre una entrada al Corren, que comença el cantant solista, el personatge que fa de Pau, i jo he d'entrar amb una segona veu. Ara ja ho he resolt, però fa 2 anys era un...
5: Paties, eh?
3: No, patia molt. I escoltava i no hi havia manera d'entrar i pensava, però no és tan difícil, què està passant? Sí, sí.
0: De fet, digues.
5: No, que evidentment, doncs, a nivell musical, ostres, ho hem volgut treballar molt. Sí que hi ha alguns números que, per exemple, hi ha un medley que representa que, clar, el primer acte passa l'any 92. Uh-huh. Hi ha el gol d'en Koeman de la primera Copa d'Europa del Barça i llavors hi ha una festa espectacular post-gol, que és un medley que dura uns 5 minuts amb tot de temes que passen ràpid. Aquest potser és el moment més complicat o més repte a nivell musical, uh-huh, i potser és el que comporta més assaig en aquest sentit. Uh-huh.
0: La festa sobre l'escenari de Cop de Rock, que repetim, del 3 al 6 de setembre al Teatre Coliseum. I ja per acabar, clar, vosaltres heu també actors, actriu de l'espectacle, però també heu agafat aquest rol de portar-vos altres. No sé si és una miqueta el que cal fer moltes vegades amb la generació jove, de dir, Juan Palomo, si fem les coses, ens fem nosaltres i ho tirem endavant.
5: Sí, sí, en aquest cas La Barca és una productora que té uns anys d'història i que parteix una mica d'aquí. En aquest país fer coses és certament complicat en l'àmbit artístic, per tant, anem-ho a fer nosaltres, anem a ser valents, anem a impulsar-ho. Evidentment, sí, Cop de Rock és diguem-ne, el projecte més ambiciós de la història de la productora La Barca, que ho hem fet doncs, perquè hi creiem molt, perquè creiem que el producte certament és plenament vigent i ho demostra el fet que les entrades s'estan venent a molt bon ritme, no? Uh-huh. Però sí, és el nostre esperit, és el motor, és la reivindicació en aquest cas del patrimoni i vaja... I la manera de fer-ho, doncs, és, com tu deies, agafant nosaltres el toro per les banyes, no? I aquí estem.
0: Cop de Rock, tornada de vacances, quan ja heu d'una treva de descans i fora, podeu anar a revivir tots aquests èxits dels 90, dels 2000, del rock de casa nostra. Jofre Verdolet, Júlia Cervera, gràcies per visitar-nos aquí a la treva.
3: Gràcies a vosaltres.
0: I merci. Ens veiem a la tornada de vacances al Teatre Coliseum.
5: Del 3 al 6 de setembre, sí.
0: Que vagi molt bé.
5: Gràcies. Gràcies.
4: Fins aquí la treva d'avui, però ens anem de cap de setmana recordant alguns elements d'aquesta setmana a la treva. I és que ens hem divertit i cantat amb l'orquestra Diversiones i el Tenia tanto que darte de Nenada Conte, a més de parlar del cringe, dels grups de WhatsApp, del nudisme i d'algunes teràpies que, sincerament, se'ns estan anant un poc de les mans.
0: També hem descobert com es dona en treva la Flavita Banana i les seves vinyetes, el Fran Blanco, descobrint-nos que també existeix un Frank Negro, hem descobert el secret dels macarrons al Bar Bocata i hem viatjat a l'espai amb el Lluís Foreman.
2: I com cada setmana, amb les seccions de l'Anna Palet, parlant sobre els Jocs Olímpics, el Santi Jiménez, que ens ha desgranat la història d'Alfonso XIII, hem marxat de boda amb el Fausto Fernández i avui, a més, amb la secció del Marta Rida, els protagonistes de Cop de Rock, parlant també de l'efecte Mandela i els records.
4: Tot això amb Tomàs Sánchez a la tècnica, la Laia Meseguer a la producció i la Noemi Pérez a les xarxes. Nosaltres som l'Aitana, l'Amparo i l'Uri. Adéu, adéu!
0: Bon cap de setmana, adéu!

0: part dels veïns del Putxet desconfien de la feina dels tècnics que els ha de permetre tornar a casa.
1: La gente tendrá miedo, yo creo que sí, que habrá un antes y un después porque no se fía.
2: He notat que ha vingut menys gent, sobretot perquè venia molta gent en cotxe i ara no es pot passar.
3: Estàs com si estiguessis en una presó o fent exercicis espirituals, però hi ha hagut gent que han tingut d'anar a un albergue.
4: Estàs ahí un poco en estado de shock.
5: Clar, evidentment no estem a casa nostra i van dir 3 dies. I el que està durant això ens dona a entendre que el terreny, si l'estan consolidant ara, poder que això ho podien haver tingut en compte abans.
0: Un mes després de l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro, més d'un centenar de veïns continuen dormint fora de casa, allotjats en hotels o a casa de familiars i amics. Les revisions dels edificis, que s'havia previst que duressin setmanes, s'han allargat durant mesos. Per tot plegat, els veïns en desconfien. Mentrestant, al barri de Trinitat Vella, la setmana vinent es reprendran les obres de les vies de tren de la variant de Vallbona, que ahir van obligades a allotjar una 80ena de persones. L'oposició critica els 2 anys de mandat del president Salvador Illa, asseguren que Catalunya està pitjor avui que llavors.
6: Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa. Per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa.
7: La verdad es que nos parece que Salvador Illa vive en el país de las maravillas. El otro día escuchaba esta comparecencia que nos dio el presidente sobre sus 2 años de gobierno y sabe aquello que sale en las películas, de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pues en este caso con Illa exactamente lo mismo.
0: Demà farà 2 anys d'una jornada maratoniana marcada per la tornada fugaç de Carles Puigdemont i la investidura d'Illa. Amb l'objectiu de pal·liar la crisi de l'habitatge, el govern destina 310 solars més a la reserva pública per construir pisos protegits. La previsió és edificar-hi 11.000 habitatges avui, que farem compte enrere per l'eclipsi. Queden 5 dies i us explicarem com protegir els vostres mòbils. Dels esports, el Barça intentarà tancar aquest cap de setmana mateix el fitxatge del millor jugador del Mundial i fins ara jugador del Manchester City, Rodri.
8: Traer a un es que sustituir a Busquets es que algo casi imposible, ¿no? Creo que es un jugador muy especial, muy específico, no hay en el mercado y si hay, quizá creo que no vendría porque no dejarían. Yo creo que el que se acerca un poco a Busquets, un poco la forma es un poco Rodri, ¿no? Que está en el City, yo me imagino que City no lo vendería ni a nosotros ni a nadie.
0: Són paraules del director esportiu del Barça, Deco, fa 2 anys. Veurem com acaba tot plegat. Aquests són els titulars d'aquest divendres. De seguida els ampliem amb en Víctor Valero al control. Escolteu l'Hora 14.
9: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Gemma Alegrí.
10: Tinc el cotxe aquí en el pàrquing i estic mirant a veure amb els bombers si em poden deixar treure'l.
11: Y si no podemos abrir, pues hay que mirar a ver lo que se puede sacar para seguir trabajando en
12: casa. Més que bé fem vacances i clar, ara treballem 2 setmanes a les cases i tornem a trencar per vacances. Clar, ha tocat un mes econòmicament complicat.
0: Avui, 7 d'agost, es compleix un mes de l'esvoranc al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova, Barcelona, provocat per les obres de l'Ila Nou a la parada del Putxet. Un mes després, encara hi ha més d'un centenar de veïns que continuen desallotjats i que, per tant, no han pogut tornar a casa. Tant des del govern de la Generalitat com des de l'Ajuntament de Barcelona apunten que la tornada s'allargarà almenys fins al setembre, Elia Pijuan.
13: La majoria de veïns, un 60%, ha pogut tornar a casa, però encara hi ha un centenar que no poden ni tan sols entrar-hi a agafar pertinences, ja que fa una setmana es va detectar una nova esquerda. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures de Mobilitat.
14: Van detectar una esquerda en el soterrani de Rubinstein 2.
15: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas.
14: Fins ara podien entrar els veïns amb bombers. Durant uns dies no podran fer, fins que estabilitzen aquesta nova situació.
15: Serà tot el mes d'agost i en funció de com evolucionen els resultats podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta de veïns.
13: Des del govern de la Generalitat han confirmat que aquests dies els comerciants i veïnat han començat a rebre les transferències de bestretes demanades. En concret, una 50ena de veïns han demanat avançaments econòmics per fer front a despeses extraordinàries. A més, una 30ena de llogaters s'han acollit a la suspensió del pagament de la renda del mes d'agost.
0: Elia, més enllà d'aquestes ajudes, en quina situació es troben els veïns, els que no poden tornar a casa seva?
13: La majoria dels afectats, com la Teresa, dormen en hotels, cases d'amics o segones residències, però volen, tant sí com no, tornar a casa.
16: M'han donat a l'hotel aquí al Sant Gervasi. Està bé, però jo vull tornar a casa, no és això, no estic de vacances aquí.
13: I comerciants com en Domingo Fínez, el propietari de la pizzeria on va aparèixer l'esvoranc, l'únic que fa és comptar els dies per tornar a treballar.
17: De moment han llegado ayudas para parar un poco, pero bueno, no sé. Están haciendo los pobres lo que pueden, pero tuve que pedir un crédito. Si las empresas van justas con una historia de estas, mes y medio ya días sin facturar, pues voluntad hay mucha, de hacer las cosas bien, hay mucha voluntad. Lo que pasa que, claro, los minutos a mí se me hacen muy largos.
13: Són declaracions aquest matí a l'Aquí Catalunya.
0: Gràcies, Èlia. Pel que fa als veïns de Trinitat Vella, la setmana vinent es reprendran les obres a les vies de tren de la variant de Vallbona que ahir van provocar el desallotjament momentani de 80 persones per les vibracions a tres blocs del barri Pol Valero.
18: Els veïns s'han reunit avui amb responsables de l'Ajuntament i de DIF que els han informat que la màquina compactadora que va provocar les tremolors continuarà treballant durant 4 setmanes, però que es prendran mesures addicionals com controls amb sensors, evitar treballar els caps de setmana i informar sempre d'activitats que puguin provocar moviments o sorolls.
0: Les 2:11 de la tarda. Anem ara fins a Figueres. El Departament d'Educació i l'Ajuntament busquen alternatives a reubicar els 400 alumnes de l'escola Salvador Dalí després que la setmana passada cedís el sostre del gimnàs. El consistori assegura que l'única afectació pels alumnes es limitarà a les hores d'educació física. Soledad Domínguez.
19: Malgrat aquest missatge tranquil·litzador, aquest dijous a la tarda els serveis territorials i l'Ajuntament van convocar una reunió telemàtica d'urgència amb representants de totes les escoles de Figueres per estudiar alternatives i buscar possibles ubicacions on col·locar els alumnes d'aquest centre en cas que els problemes, que encara s'estan acabant d'avaluar, no es puguin resoldre abans que comenci el curs. Fons del Departament d'Educació han confirmat que, a més de l'afectació al gimnàs, el sostre es va esfondrar la setmana passada, han detectat també problemes al menjador. Els tècnics continuen a més inspeccionant la resta del centre per determinar si hi ha afectacions a altres espais. El que l'Ajuntament ja ha previst perquè els alumnes puguin continuar fent les classes d'educació física és que els nanos d'infantil les farien al Centre Cultural Molí de l'Anguila, mentre que els de primària les farien a l'aire lliure.
0: Encara en educació i també a partir del setembre, el programa de suport emocional que des del 2003 ofereix suport als alumnes que pateixen malestar emocional inclourà també els professionals. L'objectiu és prevenir situacions de desgast entre professors i educadors. Aquests equips van atendre l'any passat prop de 5.000 consultes, Sole.
19: I va fer més de 200 formacions a escoles i instituts perquè els docents tinguessin més eines per promoure el benestar entre els seus alumnes i per fer prevenció i un primer abordatge fins i tot davant joves que s'autolesionen o que presenten conductes suïcides. Ara el programa fa un pas més, incorpora nous professionals per atendre també el malestar dels docents. Susana Tarapiella és la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar.
20: Aquesta actuació parteix del reconeixement que el benestar dels equips docents i educatius és un factor clau per garantir la qualitat educativa i consolidar un model d'escola inclusiva.
19: El programa comptava amb una plantilla de 15 professionals que al setembre reforça amb la incorporació de 10 persones més, que prioritzaran la prevenció de l'estrès laboral i l'acompanyament dels professors en situacions d'elevada càrrega emocional per la complexitat que tenen a les aules.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, arriba demà a l'equador del mandat i l'oposició aprofita per carregar i furgar en la debilitat parlamentària del president. Tant Junts com el Partit Popular asseguren que Catalunya està avui pitjor que fa 2 anys. Laura Pons, bona tarda.
21: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Diuen els de Puigdemont i Alejandro Fernández que els socialistes estan ensorrant Catalunya.
21: Si Junts s'erigeix com a alternativa davant d'un govern que diuen s'està carregant el país de dalt a baix.
6: Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa, no està condemnada ni al desgovern ni a la mala gestió. Per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa, que estem preparats per tornar a aixecar Catalunya.
21: És Mònica Sales, presidenta de Junts al Parlament. També critiquen la gestió del PSC i des del Partit Popular que puntua el mandat de Salvador Illa de molt deficient i demanen que els socis, tant Esquerra com els comuns, deixin de donar-li suport.
7: Pues resumiendo, balance negativo. La verdad es que nos parece que Salvador Illa vive en el país de las maravillas. El otro día escuchaba esta comparecencia que nos dio el presidente sobre sus 2 años de gobierno y sabe aquello que sale en las películas de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pues en este caso con Illa exactamente lo mismo.
21: És Lorena Roldán del Partit Popular. Són declaracions en una entrevista a l'agència EFE que recordava que aquest any Illa ha hagut de fer front a vagues de metges, de professors, que la crisi d'educació s'hi ha sumat també el fiasco de l'informe PISA. També feia referència a la crisi de mobilitat amb Rodalies perquè els trens Gemma segueixen sense funcionar com a Orient.
0: Un dels deures pendents del president és el model de finançament. De fet, aquest va ser un dels principals acords d'investidura amb els republicans, model que s'ha de debatre el proper 4 de setembre en el Consell de Política Fiscal i Financera, Laura.
21: Sí, i un cop quedi aprovat en el marc d'aquesta reunió amb la resta de comunitats autònomes, haurà de passar el tall del Congrés dels Diputats. I és aquí, a la cambra baixa, on la votació perilla pel no de Junts. Per això, Ferran Pedret, el president del grup parlamentari del PSC, insta els de Puigdemont a no boicotejar aquesta votació. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
1: Crec que racionalment saben que és un bon acord i que el nou model seria una bona notícia per Catalunya. Per tant, no sé, si poguéssim no autosabotejar-nos, estaria bé.
21: Però els de Puigdemont mantenen que el nou model de finançament és insuficient, que és un cafè per a tothom, diuen literalment, i que això no reverteix l'infrafinançament que pateix Catalunya.
6: Jo, el president del grup parlamentari socialista, li reitero aquesta mà estesa per fer front comú, per demanar el concert econòmic, que és el pas sencer, no les engrunes.
21: Sales instava els diputats del PSC a Madrid que votin diferent als del PSOE, una opció que els socialistes ja descarten. Per cercar sobre el traspàs de l'IRPF en aquest nou model de finançament, sàpiguen que no hi ha cap novetat. Socialistes i republicans segueixen encallats. No sembla que el Ministeri d'Hisenda vulgui cedir en aquesta qüestió.
9: Hora 14.
0: Passen 2 minuts d'un 2:15 de la tarda. Menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió, segons dades que avui publica l'Agència Catalana de Notícies. El govern admet que caldria doblar aquesta xifra i per això s'ha marcat l'objectiu, Pau Puig, d'arribar al 100% el 2028.
2: La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals de més de 92.000 hectàrees de bosc. Només el 40% d'aquests tenen pla de gestió. Actualment s'intervé en unes 700 hectàrees i el govern reconeix que caldria doblar la xifra.
22: Sí que és veritat que tenim quantificat que necessitaríem incrementar aquesta gestió, pràcticament per portar-ho ben endreçat fins a pràcticament unes 1.200, 1.500 hectàrees l'any d'actuacions de gestió.
2: És Jaume Miguel, director general de Boscos i Gestió del Medi, en declaracions a l'ACN. Segons les previsions del govern, entre l'any vinent i el següent, tots els boscos tindran pla de gestió. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és d'ajuntaments i altres administracions. Amb tot, la gran majoria d'hectàrees de bosc a Catalunya, 3 de cada 4, són de titularitat pública.
0: Per cert, que Barcelona ha registrat només 2 incendis i mitja hectàrea cremada des de l'inici de l'estiu. És el balanç de la campanya forestal fins a 31 de juliol, el terme municipal que ha presentat avui l'Ajuntament i els bombers de la ciutat.
23: El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha assegurat que és fruit de les tasques de prevenció i vigilància que s'han desplegat des de la primavera per anticipar situacions de risc al massís de Collserola i a zones properes de la ciutat.
24: En la prevenció dels diferents operatius, el parc de Collserola, la intervenció municipal dels serveis municipals en la serra i també aquesta coordinació i aquesta presència continuada amb els representants dels veïnats que fan també aquesta funció d'alerta i de difusió dels consells de seguretat.
23: L'Ajuntament ha invertit 3 milions i mig d'euros, entre altres, a comprar 7 camions nous de dimensions reduïdes que tenen cisternes de 1.400 litres i poden operar en carrers estrets en cas d'incendis urbans. Malgrat els bons resultats, però, l'Ajuntament i els bombers han fet una crida a mantenir la prudència durant les properes setmanes.
0: I els bombers han donat per controlat aquest matí l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça després de cremar des de divendres passat una setmana 108 hectàrees. I si teníeu previst anar avui a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs, heu de saber que està prohibit el bany. De fet, segons ha informat Protecció Civil i uneix a la bandera vermella per mala qualitat de l'aigua per culpa de les tempestes de les darreres hores que han arrossegat residus i contaminants. Quan queden només 5 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost, avui hem sabut que el Meteocat desplegarà un dispositiu especial per estudiar-ne els efectes en l'atmosfera quan es produeix una disminució sobtada de la radiació solar. L'Observatori de l'Ebre llançarà, Cristina Artacho, 3 globus sonda.
3: Són globus aerostàtics no tripulats que permeten registrar dades des de l'aire. Se'n llançarà un per cada fase de l'eclipsi, abans, durant i després de la totalitat. També se'n llançaran a Barcelona de manera automàtica per fer un seguiment, comparar dades i analitzar les diferències en el comportament de l'atmosfera. A més, 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent enregistraran dades amb una freqüència superior a l'habitual.
0: És evident que l'eclipsi és un fenomen astronòmic únic i, per tant, també es preveu que ho sigui a les xarxes socials. Cristina, si es volen fer fotografies o vídeos enfocant al sol, cal anar molt en compte.
3: No fer-ho correctament pot implicar danys permanents en les càmeres o mòbils. Igual que cal protegir els ulls amb les ulleres homologades, cal protegir els objectius amb filtres des del moment que comenci la fase de parcialitat. Ho explica el divulgador Carlos Uriarte.
4: També venen filtres petitets per a mòbils e inclús des d'una ullera mateix de protecció la podem fer servir per al mòbil, però ara bé, la tenim que la tenim que aguantar molt bé. El més recomanable, làmina solar d'aquestes marques que ja acostumen a haver-hi a les botigues astronòmiques.
3: Uriarte també recorda que, igual que amb les ulleres, l'únic moment en el qual cal retirar aquest filtre de la càmera és durant la fase de totalitat. Alhora anima a no fotografiar només el sol, sinó també l'ambient.
9: Hora 14.
0: El govern ha incorporat 310 solars més de diversos ajuntaments i promotors a la reserva pública per construir pisos protegits. Segons la Conselleria de Territori, tenen capacitat per aixecar-hi 11.000 habitatges.
23: Els nous solars estan repartits a 126 municipis i més de la meitat dels nous pisos seran a l'àrea metropolitana de Barcelona. Més d'un terç ja tenen un promotor o un titular que en desenvoluparà un projecte, però per la resta l'haurà de buscar la Generalitat. La reserva de solars és l'instrument que el govern va crear l'any passat per garantir la construcció als solars públics en desús a través d'ajuts i línies de crèdits amb condicions preferents. A la primera convocatòria es van presentar 670 solars amb potencial per construir-hi més de 22.000 pisos. Tots els habitatges s'engloben en el pla 50.000 que ha d'estar enllestit abans del 2030.
0: A Catalunya, al juny, es van registrar gairebé 9.500 compravendes d'habitatges. És la xifra més alta en un mes de juny des del 2007.
23: Són gairebé 1.900 pisos nous i més de 7.500 pisos de segona mà que, sumats, representen un creixement del 6% de les operacions respecte a fa un any, impulsat aquest augment, sobretot, per la compra d'habitatges usats. En el còmput de la primera meitat de l'any, Catalunya acumula 57.000 compravendes, un 0,8% més que l'any passat.
0: I aquesta setmana, Adif ha fet els primers trajectes de prova amb trens al nou accés a l'aeroport de Barcelona, que permetrà connectar directament les terminals T1 i T2 i la resta de la xarxa de Rodalies, Pol.
23: El nou accés s'ha executat amb una inversió de prop de 400 milions d'euros i compta amb un traçat de més de 5 quilòmetres de doble via, majoritàriament soterrada, que enllacen l'estació de Sants amb la T1 en prop de 20 minuts. Adif va concloure les obres de l'accés ferroviari el mes de juny passat.
0: Un minut i de seguida tornem.
9: Ser Catalunya, Barcelona.
5: Aquest dissabte el Tot és Comèdia. Els que més en saben de recomanar llibres, els llibreters l'han premiada com la millor novel·la de l'any. Ens visita Ferran García, autor de Sau, una història entre esclavistes i cowboys catalans. I també... coneixerem i escoltarem la música d'una altra artista premiada, la jove saxofonista Irene Reig.
9: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Aquest estiu on aniràs?

0: Hora 14, amb Gemma Alegrí.
1: 5 minuts i seran 2:45 de la tarda. És el moment de repassar la informació de successos. A Nou Barris, a Barcelona, els Mossos d'Esquadra han detingut un home vinculat amb la mort a ganivetades d'un altre al replà d'un edifici. A la víctima la van trobar malferida enmig del carrer i, tot i que el van traslladar a un hospital, va acabar morint. Martí Oliver.
2: Els fets van passar al districte de Nou Barris, com dius, en un bloc de pisos del carrer Casals. Segons diversos testimonis, després de la presumpta agressió, l'home hauria sortit malferit de l'edifici per agafar una moto que tenia aparcada a la vorera, però es va desplomar a terra i, tot i que els serveis d'emergències el van intentar reanimar, l'home va acabar morint finalment en un hospital. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir per quin motiu la mort. De moment, el cas continua sota secret d'actuacions.
1: A l'Escala, a l'Alt Empordà, s'han disparat fins a 200 les denúncies a una agència de viatges del municipi que presumptament ha estafat els seus clients. A través de les xarxes socials, la propietària ha demanat disculpes i assegura Marta Altimir que revisarà tots els casos.
3: L'increment de denúncies ha estat molt ràpid. Dimarts els Mossos en comptabilitzaven una trentena i n'esperaven com a molt 40, però avui la xifra s'ha multiplicat fins a arribar a les 200 denúncies. La dimensió del cas ha comportat que la investigació, que fins ara es feia des de la comissaria de Roses, l'hagi assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos. Els afectats, per la seva banda, principalment de Girona, Banyoles, la Garrotxa i l'Empordà, s'han organitzat en grups de WhatsApp per buscar assessorament jurídic. Els casos més comuns són de famílies que no rebien els bitllets de vol o que no constaven en les reserves de l'hotel. Ara, els clients que tenen reserves per l'any que ve no saben si finalment podran fer el viatge o si se'ls retornaran els diners.
1: I a Girona, els Mossos han detingut un home per masturbar-se davant d'un grup d'infants d'un casal a plena llum del dia. Una monitora va alertar la policia en veure l'arrestat amagat darrere d'un arbre, Marta.
3: La monitora es va adonar que darrere l'arbre hi havia un home de 48 anys masturbant-se mentre mirava fixament a la mainada que estava fent una activitat a la plaça. Després, el detingut va anar a una font per mullar-se la cara i va tornar darrere l'arbre per masturbar-se una altra vegada. Una patrulla que estava fent tasques de vigilància va detenir l'home, que va passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció de Girona.
1: Per cert, que s'ha restablert el servei de la RL3 i la RL4 entre Lleida i Manresa després de l'atropellament d'una persona a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. Renfe ha anunciat que el servei anirà recuperant la freqüència habitual de manera progressiva. Ens queden els esports i el temps. Ho dèiem a la portada, el Barça vol deixar enllestit aquest cap de setmana mateix el fitxatge de Rodri pel Barça. Evidentment, Joan Tejedor, bona tarda.
4: Bona tarda. El millor jugador de l'últim Mundial i capità de la selecció espanyola campiona va comunicar fa 24 hores al Barça que accepta la proposta per vestir-se del blaugrana, i al Madrid, que també ho va fer tot per aconseguir el seu fitxatge amb la intervenció, entre d'altres, del president Florentino Pérez i del tècnic José Mourinho, que declina la seva. El club culer vol tancar com abans millor l'acord de traspàs amb el Manchester City, amb qui Rodri té encara un any més de contracte, i la proposta que prepara el Barça per enviar a Anglaterra les properes hores serà d'uns 45 milions d'euros fixos i uns variables que podrien augmentar la suma fins als 60 milions. El Barça, més enllà dels alts executius com Deco i el tècnic Hansi Flick, també han estat clau els fins a 8 companys blaugrana amb qui ha coincidit a la selecció Rodri per ser campió del món. El mig centre completarà un mig del camp del Barça que ja és el més potent de l'actualitat, pal·liarà la baixa de Frenkie de Jong i, segons l'entrenador Dani Orcas, que va estar 8 anys a la Masia i va tenir a les seves ordres Marc Bernal, no taparà la projecció del mig centre més prometedor de l'equip, ja que els dos són compatibles.
5: Está claro que sí, o sea, al final Marc es un jugador que tiene perfil defensivo y perfil también llegador, como ha demostrado el año pasado con tantos goles que hizo. O sea, que se puede adaptar incluso a jugar por delante. Yo creo que Marc, sí, es verdad, puede perder protagonismo, pero yo creo que también puede ser un jugador importante porque ya sabemos que las temporadas son muy largas.
4: A més de Rodri, el Barça té pendent encara reforçar la davantera i per poder dur a terme pròximes operacions d'envergadura dependrà també de que hi hagi sortides a la plantilla, tant de jugadors pels quals el club està disposat a escoltar ofertes, com el cas de Ferran Torres, que s'ha deixat estimar en públic els últims dies per altres clubs.
1: Sarola, d'avui ha de ser en general una jornada molt més tranquil·la, sobretot després de les pluges intenses d'ahir, de més de 400 trucades als bombers. Explica'ns, bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda. Després de la jornada de dijous marcada pels ruixats, les tempestes, la pedra i també les ratxes molt fortes de vent, avui divendres el dia ha començat molt tranquil, les temperatures es van enfilant i de fet a Ponent avui podran fregar els 40 graus. Una jornada càlida un cop més, però atenció perquè els núvols d'aquesta tarda poden deixar algun ruixat.
1: Tot i això, Núria, Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat en fase d'alerta al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès i també a Osona.
6: Aquesta tarda, amb molta precaució, al Berguedà, Ripollès, Osona i també al Lluçanès, està activat la vista taronja de Meteocat pels ruixats que poden deixar mitja hora més de 40 litres per metre quadrat. També esperem alguna gotellada al Pirineu. Aquest cap de setmana, Sant Tornem-hi, matí tranquil i tarda moguda. Demà, els ruixats i les tempestes, sobretot, les trobarem al Pirineu, com també a l'oest. A bona part de la província de Lleida tindrem aquests ruixats i tempestes, com també a les comarques de Tarragona, sobretot a les de l'oest. I pel que fa a diumenge, els ruixats sobretot es quedaran concentrats al Pirineu.
1: Gràcies, Núria. Amb la informació del temps arribem a 2:15. La informació continua a aquesta hora a la cadena SER. Demà i tornem a la mateixa hora.

0: Encetem el llapis de memòria del detectiu Paco Marco amb Every Breath You Take, dels Police, una cançó publicada l'any 1983, quan tu, Paco, tenies...
1: 11 anys.
0: 11 anyets. Et recorda, et transporta aquella època, aquesta cançó?
1: Sí, em transporta, i a més és una cançó que, primer, que aguanta molt bé el temps. Hi ha altres cançons que escoltarem que no els aguanten tan bé, però aquesta cançó l'aguanta perfectament. I al final... sempre diu, no?, t'estaré mirando. I al final és una...
0: És un himne dels investigadors privats o detectius.
1: No et creguis que és un himne dels investigadors. És un himne... Jo sóc una persona molt curosa amb els meus. O sigui, sóc molt protector. Amb el meu entorn. I el meu entorn és... no tant la família gran, sinó la família molt curta. O sigui, és a dir, fills, dona, pares, germans... i els meus amics. I jo sóc una persona que tots els meus amics saben que si ells em truquen demà des de la Conchinchina i em diuen te necesito, no preguntaré ni per què, ni com, ni estaré allà. I és una cançó que sempre ha estat amb mi, no? Jo em caso dintre de molt poc, per tercer cop.
0: Felicitats.
1: I entro a l'església amb aquesta cançó, amb un cover. Òbviament no puc entrar amb aquesta cançó, però jo entro a l'església amb un cover d'aquesta cançó. O sigui, és una cançó que sempre ha format part de mi.
0: Tu des de ben petit tenies clar que et volies dedicar a això de ser detectiu? És vocacional?
1: Jo quan era molt petit, els meus pares diuen, bueno, la meva mare diu i el meu pare deia, que jo deia sempre que volia ser advocat, com el meu pare.
0: Bueno, de fet ho ets.
1: Ho soc. Escriptor,
0: també
1: que
0: ho
1: soc. Pintor, no he pintat mai i no sé pintar, i ja està. Després, quan jo tenia 14 anyets, la meva mare va crear Método 3, la nostra agència de detectius, i ja he viscut sempre a l'entorn de la investigació i ja ho porto a la sang, no?
0: Soc el que soc. He llegit que això amb 10 anyets algun espionatge feies.
1: No, 14 anys...
0: No, amb 9-10,
1: no,
0: relacionat amb una minyona.
1: Ah, hòstia, això ha sortit algun cop?
0: És que aquí potser hem contractat a Método 3 per preparar aquesta entrevista.
1: Però jo sempre he sigut un tio molt curiós, he sigut sempre un tio que m'ha agradat saber el que passa al meu voltant, i des de molt petit i jo sempre he buscat, sempre he remenat i sempre he trobat.
0: Això de minyona és bàsicament que espiaves a la minyona mentre es dutxava, perquè no quedi dit. Això sí, si teníeu minyona entenc que les coses anaven bé a casa.
1: Bueno, sí, ja he dit, el meu pare era advocat, el meu avi jutge, jo vinc d'una família
0: ja...
1: més o menys acomodada, sóc de jesuïtes de Sarrià, o sigui, sí, vinc d'una família de classe mitja alta de la ciutat de Barcelona, molt clàssica i molt típica, no?, de professionals liberals, i no he canviat l'estatus social, o sigui, és a dir, segueixo sent un professional liberal que es guanya bé la vida, que viu a l'Eixample i que té un entorn molt controlat, no?
0: I la teva mare, la Marita Fernández, funda l'agència Método 3, això, l'any 85, no? 86. Si no tinc mal entès, la teva mare es va criar a Galícia pasturant vaques.
1: Exacte.
0: Després va anar a Argentina. Com acaba fundant una agència com Método 3?
1: Sí, la meva mare, com molt bé has dit, ella es cria a Galícia, en una aldea de 8 persones. Als 9 anys emigra, com tanta gent de Galícia, a Argentina. Es cria allà, als 18-19 ve a Europa a fer la vendímia, i perquè ella diu que es volia comprar un traje d'Yves Saint Laurent i bueno, va fer la vendímia per treure els diners per comprar-se'l. I després fa la ruta, la típica ruta que fan els latinoamericans, no?, abans de començar la universitat, d'estar per Europa. I arriba a Barcelona, coneix el meu pare, s'enamoren, i es queda a viure aquí, i em té a mi, es casen a l'any o any i pico, em té a mi després, i ella estava vinculada al món de la moda, sempre al món de la moda, i en un moment determinat munta una agència de models, ven l'agència de models i diu, me voy a tomar un año sabático, no? Jo a Jesuïtes era l'únic noi que la seva mare treballava, i quan jo tenia això, 12 anys, va dir, oye, voy a estar con vosotros en casa. I al món de la vela hi havia un detectiu que es diu Hugo Alberto San Martín, i que li va dir, oye, Marita, tu que eres buena comercial, ¿por qué no vienes a mi agencia a hacer de comercial, no? I la meva mare diu que va arribar allà i va aprendre el bo i el dolent, el que volia ser i el que no volia ser, i a l'any estava muntant la seva... estava muntant Método 3. Método 3 es munta, a més, com una agència atípica, no? El món del detectiu, en aquella època sobretot, estava molt vinculat a lo que era tot lo personal, no? Banyes, problemes amb els fills, problemes laborals, però tot molt... molt d'investigació privada, molt privat, no? I la meva mare munta l'empresa per fer fraus a les companyies d'assegurances. Llavors, en aquella època, ningú feia investigació de fraus a companyies d'assegurances i va créixer molt ràpid. Després, als 5, 6 anys, 7 anys, ja la resta dels detectius comencen a fer això i la meva mare decideix sortir d'allò i llavors ja, quan entro jo a dirigir, ja fem el canvi i ja ens convertim en... Espanya hi ha dos tipus de detectius, no? El detectiu més petit, el que veus al carrer fent seguiments, bueno, no el veus, però està al carrer...
0: El del paper de diari, no?, amb dos forats, bueno, més assegut en un banc.
1: I després hi ha el corporatiu, que és molt més... Hi ha molt poques agències aquí a Espanya i a Europa tampoc hi ha tantes, és molt americà el concepte, que és un grup, com si fos una redacció d'un diari o un bufet d'abogats, i jo sóc això, un corporate, un detectiu privat corporate, que treballa més per empreses que per un altre, i per temes que acaben els jutjats que per una altra cosa.
0: Ara deies que quan es funda Método 3 tu tens 14 anys. Quina és la teva primera feineta a Método 3?
1: Sí, la meva mare té un client que era una empresa, un tèxtil, i que tenia molta gent de baixa, no? I llavors hi havia una senyora que vivia a Olot, que estava cosint dintre de casa, no sortia dintre de casa, no? I a més vivia en una zona aïllada de la ciutat i era molt impossible fer un seguiment. I llavors la meva mare va decidir que, bueno, que m'enviava a mi, clar, ara en aquestes èpoques dir que un nen treballa amb 14 anys seria...
0: Ah, vas anar el niño amb 14 anys?
1: Amb 14 anys, amb un detectiu més gran, no? I llavors jo em vaig ficar dintre de l'entorn, em vaig fer amic d'una persona de l'entorn d'aquesta senyora, dient-li que jo estava fent un treball pel col·le de recerca dels volcans d'Olot, etc, etc, i vaig acabar a casa d'aquesta senyora i la senyora cosint-me, bordant-me un polo que jo portava posant Paco, i jo fent-li fotos, ah, jo quiero tener este recuerdo, i fent-li fotos, i clar, la van fer fora perquè estava treballant a casa dient que no podia treballar.
0: Uau! Ja començaves fort. Quins diries que són les principals aptituds que ha de tenir un bon detectiu?
1: Mira, l'altre dia estàvem en una conferència amb un... a Sevilla. Era jo i un altre... El cartell era jo i un altre detectiu i estàvem parlant d'això i ell deia que la empatia, no? I deia, no, yo creo que un detective tiene que ser empático porque se tiene que poner la cabeza de los demás. Y yo le vaig dir, no, yo creo que ha de tenir intuïció. I li vaig posar un exemple. Jo fa poc estava amb la meva dona, amb el meu sogre i amb la dona del meu sogre en un restaurant i jo, darrere meu, jo no la vaig veure, una persona comença a parlar i jo vaig comentar a la taula, dic, el tio que tenim darrere és un idiota i farà un simpa, o sigui, s'anirà sense pagar. Perquè jo estava escoltant un tio intentant parlar anglès, que no sabia, fent veure que estava tradeant, o sigui, que estava comprant i venent a borsa, amb telèfon, no? A meitat del sopar el tio s'apropa, nosaltres estàvem parlant de que la meva dona tenia una pulsera que els arcs de l'aeroport sempre li pita, no sé què, no sé quantos, i el tio diu, sí, a mi sempre me pitan los relojes y yo eso que no llevo ninguno de menos de 12.000 euros. Clar, jo me'l vaig quedar mirant així, dient, tu lo que eres un idiota. I després vam entrar que va intentar fer un simpa, o sigui, estava estafant, no? Jo crec que amb aquesta percepció, potser és una percepció no tan personal, sinó una percepció que ja la tinc posada de tant treballar, no?
0: De formació professional.
1: Sí, ja. Jo veig un mapa, per exemple, jo sóc especialista, no?, en trobar fraus al paper, no? On estan robant? O on estan els diners d'aquesta empresa, no? I jo veig un mapa societari i me n'adono de seguida on pot estar el gap, on pot estar entrant i sortint els diners, no? Bueno, i jo crec en això i crec que com tota la resta de professions del món, treballant, o sigui, amb molt d'esforç i amb molta passió. La resta s'aprèn, no té més. No?
0: Però hi ha un dia, per exemple, que suposo que aquesta feina a vegades has de mirar sense ser vist i et pillen i et toca improvisar. Has de tenir una cintura, també.
1: Sí, has de tenir cintura.
0: T'han pillat alguna vegada dient no estàs seguint?
1: No, seguint no, però fa poc jo estava... Jo crec que amb el que jo sóc millor és creant històries, no? Jo he llogat salons sencers amb un hotel, tenia safates amb minifaldilles, amb ampolles de xampany, etc, per crear un espectacle per una persona i treure-li una informació, no? I fa molt poc estava jo fent això, feia molt de temps que no ho feia perquè tinc un impacte mediàtic important i és molt difícil de fer-ho, però uh-huh. era una persona que només podia anar un tio de les meves característiques. I bueno, vaig al millor restaurant de Barcelona, saló privat, bla, bla, bla, bla, bla, traje, corbata... I de sobte el tio, quan estàvem acabant, em diu: «Però tu qui eres?». I jo li vaig dir: «Mira, abre tu mòbil, pon ahí Google, abre Google, pon Paco Marco Método 3 i sabràs qui soy jo». Llavors, clar, veus que el tio es comença a posar blanc, blanc, blanc, blanc, i vaig fer un canvi de guió i vaig treure la informació que jo volia, no? Bueno, has de ser una mica actor, però la vida professional... Jo és que sóc molt... Tinc dues personalitats molt clares, a més de ser Géminis, que és la meva vida personal i la meva vida professional, no? La meva vida personal...
0: Separes molt?
1: Molt. Jo la meva vida personal mai accepto una mentira. Mai, però mai és... Mai. La mínima mentira em molesta. O sigui, l'estat de WhatsApp de la meva mare és una media verdad, és una mentira. I, clar, jo m'he criat amb aquella senyora, i amb aquella senyora mentir era el pitjor que podies fer qualsevol burrada, però mentir no es podia a casa meva. I clar, a la meva vida professional, jo mai dic soc detectiu. Per tant, ja estic mentint d'inici, no? Invento personatges o faig el que hagi de fer, no? I, clar, al final porto una vida on a la meva vida professional haig de ser una mica actor, cosa que ho diu a la vida personal, no? Jo a la vida personal sóc un tio que s'allunya del conflicte i la meva vida professional és una vida de conflicte.
0: Sí, són dues vides.
1: Absolutament.
0: Que tu d'on treus les hores? Perquè tu, clar, tu a part de dirigir a... Com es diu ara? Marco & Co?
1: No, Método 3 és una de les marques del grup de Marco & Co, sí.
0: També tens un podcast, uh-huh. ets escriptor, fas conferències... Uh-huh. Sí que et dona el dia, eh?
1: Bueno, és que jo sóc un tio que en 5 minuts... O sigui, jo tinc una capacitat de concentració molt important. Llavors, jo, si ets a escriure, jo arribo a casa i tinc 10 minuts, doncs pues escric, no? L'últim llibre va ser... amb la Maica Navarro...
0: La fugida. Parlant de la...
1: Bueno, aquest any hauré tret La fugida, després el manual de seguretat privada, que és un manual jurídic que ha sortit ara, i ara a finals d'any sortirà un altre escrit a tres mans amb el catedràtic de dret penal Fermín Morales i amb un professor de dret penal que fem un llibre a sis mans, que es diu l'assedio a la privacitat, no? Que és un estudi jurídic i filosòfic de com estan trinxant la nostra intimitat o la nostra privacitat amb la intel·ligència artificial.
0: Però toques diferents pals, perquè La fugida és un fet concret, que és quan Carles Puigdemont ve aquí, que l'han de detenir i aconsegueix escapar-se. Uh-huh. Aquest que ens comentaves ara, que és més acadèmic, uh-huh. també fas novel·les, uh-huh. si fas una mica el que et vengo de gust a cada moment.
1: Mira, jo és que quan em pregunten quin és el teu hobby, jo sempre dic que el meu hobby és escriure. No?
0: Llavors, de tot.
1: Escriure. I perquè és l'única manera que jo tinc de parar el meu cervell i posar-lo a funcionar amb una altra cosa. Si no, estaria tot el dia funcionant amb la meva vida laboral, no? I jo necessito tenir també un descans cerebral i el descans el trobo escrivint. Llavors no és alguna cosa que a mi em molesti, m'encanta escriure, no?
0: I una de les cançons que el Paco Marco ha utilitzat a les seves novel·les és...

0: Pereza sona al llapis de memòria de l'investigador privat, també, o detectiu, com li vulgueu dir, el Paco Marco, un tema que, com ara dèiem, has utilitzat a les teves novel·les. Sí. Com l'has colat, aquest Lady Madrid, en un dels teus llibres?
1: Jo crec que és una novel·la que es diu La preparadora de juicios, que és una dona, és una dona molt especial, no?, que es dedica a preparar a tios que han d'anar al jutjat, no?, perquè estan imputats, sobretot banquers i coses d'aquestes, i llavors els hi diu com han d'estar, no?, com han de vestir, com han d'anar preparats, els prepara, els modifica tot el que ha de modificar perquè semblin innocents i no ho són, no?
0: És que és un món molt teatral, eh?
1: Sí, sí, sí. Bueno, és una novel·la meravellosa i Lady Madrid és pues, són, hi ha tantes ties que he conegut que podrien ser Lady Madrid que llavors quan vaig crear, tu pensa que quan crees un personatge, quan fas la fugida és el Carles Puigdemont, punto. Però quan crees un personatge de novel·la, no, agafes moltes coses de molta gent que coneixes, no, i fas com un personatge de l'IA, no, com si fos un deepfake nou, i el crees al teu gust, no? I a mi aquestes ties que relata aquesta novel·la em sembla meravellosa.
0: Lady Madrid es va publicar l'any 2009. Tu en aquesta època estaves ficat en el cas de la Madeleine McCain o ja s'havia acabat? La Madeleine, per qui no ho sàpiga, és aquella nena que el 2007 va desaparèixer en les vacances a l'Algarve, era, crec, no?
1: Mm-hmm. Sí, en aquella època més menys estava, sí, perquè va durar un any i pico la investigació, sí. Sí, sí, estava en aquell tema. És el tema més... jo crec que... És l'únic tema que m'ha marcat a la meva vida i és dels pocs temes que no m'agrada, dels pocs temes mediàtics que no m'agrada parlar, perquè al final hi ha una menor que encara està desapareguda, que a mi em contracten per trobar-la i encara no ha aparegut, però jo no... Sense posicionar-me en el que jo crec, jo segueixo pensant que el meu contracte era trobar-la. I ja està.
0: No parlarem d'ella, però sí de tu. Per què dius que va ser un punt d'inflexió tan bèstia a la teva vida? Et vas implicar molt? O...
1: Primer perquè jo em porto al llit les meves investigacions importants. No? Jo sempre dic que jo desencallo les grans investigacions de 5 a 7 del matí. Jo em desvetllo a les 5 del matí i em quedo al llit fins que me'n vaig a la dutxa. I aquelles dues hores on no hi ha soroll, on no hi ha ningú al meu voltant, no hi ha tot l'equip que està ja entrant, sortint, o visites i tal, és el moment on jo puc pensar en una investigació. L'altra part del dia doncs vas fent i vas agafant una part de la investigació que et dona un, una altra de l'altra, les poses juntes, veus, no? Però no tens temps de pensar. I aquestes dues hores del matí són les hores en què jo millor penso i on surten totes les investigacions bones. I durant un any només vaig estar pensant en aquesta nena, no? I va ser mortal. No, no, no. El meu cap no ho sap pa i bé. I... Avui em trucava una clienta, no?, parlant-me d'una altra cosa que afecta un menor i em diu, però és que la madre no tiene dinero. I dic, no te preocupes. Si hi ha un menor per en medio, jo lo hago, no? Jo sóc molt... A mi m'afecta molt tot el que sigui als menors i als vells, no? Perquè crec que són persones desemparades i, com t'he dit al principi, sóc un tio molt protector i a mi m'afecta.
0: Tot i que ja queda clar que separes molt la vida personal i professional, és impossible endur-te mal de caps, que et comporti mal de caps de la teva vida professional a la teva vida?
1: No, jo me'ls emporto tots. Jo visc amb els maldecaps dels altres. Jo sempre dic que jo quan surto de casa vaig a una guerra, o a defensar o a atacar, però amb una guerra. A casa és quan vull pau, no? I és així la meva forma de viure. Jo no he discutit... Com t'he dit, m'he casat 3 cops. Bueno, ara em casaré el tercer cop, no? I amb la meva parella no he discutit mai, però mai és mai. Potser hagués tingut que discutir, potser sí, però jo... Prefereixo dir-li que sí, cariño, lo que tu digues, i ja està, i aquí s'acaba el problema, no?
0: El teu primer cas gran, si no m'equivoco, és el del Francisco Paesa, no?, que és 2004.
1: El meu cas mediàtic,
0: gran mediàtic,
1: sí, és el Paco Paesa, sí. És un... Jo ja érem coneguts, no?, com a Método 3, i ja estaven ficats en moltes coses i al final m'arriba aquest senyor, no, que era un espia que s'havia anat amb la pasta de l'exdirector general de la Guàrdia Civil, que havia robat a l'Estat.
0: Que qui vulgui saber més, hi ha una pel·lícula que ho explica perfectament, que és L'Hombre de les Mil Cares.
1: Exacte.
0: És Eduard Fernández fent d'aquest senyor.
1: Que és meravellosa pel·lícula, que està basada en un llibre, crec que el títol del llibre és igual, no? Del Manolo Cerdán, que és un dels millors periodistes d'investigació que ha tingut aquest país, era subdirector del Mundo i després director d'Interview. I bueno, m'entra aquest tema i jo estava buscant un tal Francisco Pando Sánchez, argentí de naixement, i fem tota la investigació, el trobem a Luxemburgo, i de sobte quan m'arriben les fotos dic, este tío no és Pando, Francisco Paesa, no? O sea, FP, Francisco Pando, Francisco Paesa. I era Paesa i... va ser la portada del diari El Mundo, Paesa vive, perquè aquest tio havia fet veure que s'havia mort i havia sortit esqueles al País dient cantos gregorianos para la muerte de Francisco Paesa.
0: Un bon Paesa.
1: El vam trobar a Luxemburgo i després torna a desaparèixer i el tornem i ens contracta, aquí sí puc dir qui és el meu client perquè ho ha dit ell públicament, que és la revista Interview, i el trobem visquent a París i a més li tinc molta estima a aquest tema, perquè nosaltres el trobem la zona, trobem l'àrea, tenim les fotos, seguint la pasta del Paesa, bueno, trobem on estava ell, i dic, Manolo Cerdán, no? El director d'Interview, Manolo, que l'hemos encontrado, este en París, tal, i els pocs dies es va desplaçar el Manolo Cerdán amb un periodista d'Interview i amb un tio que llavors era un jovenet, un periodista jovenet que es diu Dani Montero, que ara és el jefe d'investigació del grup Mediaset, no? De Telecinco, que surt quasi tots els matins a tots els programes de Telecinco, pues era un pipiolín el Dani Montero, que es va anar cap allà amb el seu primer gran tema i va ser un bombazo.
0: Hi ha molta pressió amb aquests temes? Tant per tu com pels teus?
1: És a dir... Hi ha molta pressió. La meva oficina és una olla a pressió, sí. Sí. No és un... Perquè jo tinc el convenciment que no és... O sigui, que és important tant la qualitat com la temporalitat. Quan tu estàs lluitant per defensar un problema del teu client, jo al final sóc un solventador de problemes, no? I quan algú té un problema, tu li has de fer el més ràpid possible amb la millor qualitat, no? Llavors, això genera tensions internes a l'equip perquè no hi ha una investigació, perquè hi ha 25 en marxa, no? I llavors s'ha de prioritzar, s'ha de ser molt organitzat, i jo sí, jo foto molta pressió. Sí, és un dels meus grans defectes, que sóc com una ampolla de xampany, eh? O sigui, pujo i baixo en 3 segons, no? Però sí, jo pressiono molt el meu equip, sí.
0: O sigui que, com diu aquesta cançó que ara mateix està sonant de fons, que també és de l'Eiva, és un món que pot també ser terriblement cruel, aquest. Pot haver-hi pressió... bueno,
1: sí, però després, té molt... O sigui, és a dir, la meva assistent, la meva persona de màxima confiança, porta amb mi, no sé, 27 anys, una barbaritat d'això. O sigui,
0: perquè li va el mambo, també.
1: Que sóc un tio que pressiona molt, però també cuido molt.
0: Veia la professió.
1: No, és que jo... És que, mira, l'altre dia amb un detectiu, no, em deia, no, yo estoy dando un paso al lado, se va a quedar mi hermano, porque quiero vivir mejor, porque tuve un ataque al corazón y entonces me he dado cuenta que la vida no es esto, que el cliente podía esperar 5 minutos a que le envíase el email. Clar, jo penso, jo vaig amb cotxe i si porto algú al costat, saps? Li dic, lem el WhatsApp, lem el email, bueno, algú al costat de confiança, sí, òbviament, lem el tal, i vaig contestant, no? Jo tinc la sensació de que tothom té la mateixa premura que jo i em pressiono i pressiono, no? Però, i es veu que els detectius deuen tenir la mateixa vida perquè aquest tio volia fer un pas enrere amb 50 i pocs anys.
0: Trobo que t'agrada força l'Eiva, perquè has inclòs dues cançons seves, l'anterior en Pereza i aquesta en Solitari.
1: Bueno, i a més també hem posat a Joaquín Sabina, que al final no deixa de ser el precursor de
0: és molt agosarat, dir-ho.
1: Bueno, fixa't, el Leiva sempre acompanya el Sabina últimament, no?
0: Bueno, de moment escoltem una mica...

0: trobat la millor part de la cançó, eh? La que té la lletra millor de totes.
1: És que tu em deies això i jo estava pensant, per què? Perquè a mi, si et fixes, totes les cançons, menys la primera, són en castellà o en català. O sigui, necessito sentir que la cançó, a més d'acords, tingui una lletra i tingui un sentit.
0: Parlant de coses terriblement cruels, tu alguna vegada, per derivades de la teva feina, has patit per la teva vida física?
1: Sí. A República Dominicana, que vaig estar viatjant durant 6 anys cada mes de forma sistemàtica, vaig tenir que denunciar en un moment donat al vicepresident de la Suprema Cort de Justícia d'allà i amb unes persones vinculades al narcotràfic, i vaig tenir que anar amb seguretat i controlat 24 hores amb xalec i bueno, sí.
0: Sé que desprecies tot el que és violència, armes i això.
1: Bueno, tindries aquests meus fills i el dia en els clics de fa mòbil jo li estreia les pistoles, no? Bueno, no m'agraden les armes. Em semblen que si tu tens una arma és per utilitzar-la, no crec que la defensa...
0: No, no has anat armat mai?
1: Mai.
0: No
1: mai,
0: tens
1: mai.
0: Llicència?
1: Mai. Mai. Mai. Les odio. O sigui, et dic, els meus fills mai han tingut joguines que portessin armes, i si no li treia la pistola o el que fos. Una gilipollet per meva, però bueno.
0: Bueno, simbologia, és una, tot és simbologia.
1: És molt simbòlic, no? És a dir, els meus fills no han pogut jugar a tirar petardos fins que han tingut l'edat suficient com per pensar el que estaven fent, no? Que tenien dinamita a les mans i que podien fer mal a algú, i a si mateixos. Però és conceptual, no? No odio la violència física, no m'agrada. Si veig una baralla, clar, si ha implicat un nen, doncs em ficaré enmig, però si no, la reuiré, no m'agrada, no... És una cosa que no... Que em sembla... Jo he tingut un germà molt més fort que jo físicament i jo he sigut molt més fort que ell intel·lectualment, no? I jo sempre he jugat a discutir amb ell amb el verb i ell amb la força, no? Llavors, això genera, m'imagino, que quan tens 53 anys pues pensis, vale, però jo segueixo utilitzant la paraula i tu cada dia tens menys força.
0: T'he preguntat per la teva vida física perquè sí que té sentit dir que han volgut acabar amb la teva vida civil.
1: Bueno, això sí. Això
0: entenc, sí, que anem això. Cap a l'operació Catalunya, no?
1: Sí, però aquí no... O sigui, això ho han intentat tants cops que no... Com jo m'he venjat, no? O sigui, no això
0: però
1: sí que
0: aquí
1: no
0: arribes genera... a estar detingut.
1: Sí, vaig estar 3 dies detingut, sí.
0: Després res, eh? Es va quedar...
1: Sí, res. Bueno,
0: però allà queden els 3 dies que
1: veure,
0: tu passes allà.
1: És a dir, jo ara ho estic dient amb un somriure... O sigui, hem canviat d'armes a això i m'ha sortit un somriure, sí. No? Com dient, Villarejo es tonto. Bueno, no. La veritat, és a dir, jo vaig passar una època tan tensionat que, com jo menjo tota la tensió, no? No parlava a casa de determinades coses, perquè ja, si estava tenint els problemes jo, doncs no feia falta que ningú més els tingués, no? I tota aquesta faixa de la dreta de cabell se'm va caure. O sigui, em vaig quedar...
0: De l'estrès.
1: De l'estrès, clar. I tot amb clapes a la barba, etc. Bueno, vist en perspectiva... em sembla, no bé, òbviament, però ho dono per ben tirat i per ben passat, no? Allà te n'adones lo important que és la família. Jo tinc un fill biològic, però he criat a 3 fills de les dues parelles que he tingut. El meu grup de WhatsApp, que posa niños... Niños, que hi ha algun de 30 i altre de 24,
0: Ganàpies,
1: però
0: sí.
1: Niños segueixen estant els 4, és el meu entorn, i vaig tenir una època que vaig poder estar més amb ells, volcar-me amb la família, amb els amics que estaven, que ningú va marxar, i jo ho dono per ben tirat, no? En aquella època tenia una estructura monumental que feien 1.000 informes l'any. En aquesta època, ara faig 100, però amb la mateixa facturació. O sigui, he canviat la meva forma de...
0: Bueno, la quantitat per la qualitat.
1: He canviat la meva forma d'estructurar la meva vida i encara... I a més de fer els llibres i a més de treballar, tinc temps pels meus...
0: Sí, que et va servir d'alguna manera.
1: Sí, sí, jo crec que en aquella època, que són els 40, jo vivia amb la sisena posada, mirant només endavant, no? Amb la pressió, amb tot, no? Un equip monumental, amb molts sous que pagar, i llavors només pensàvem demà, sense mirar enrere, no? I ara em prenc les coses de la mateixa forma, però sí tinc temps per disfrutar.
0: Sí, un moment que baixes la persiana.
1: Sí, ja està. I és el meu moment, no? El moment de sopar. I ara, abans de tal, li escrivia un amic, dic, oye, tío, al final vienes a cenar, no os voy a joder, id Melissa y vosotros dos. I dic, no, que Melissa, además, quiere hablar. Ah, entonces sí vengo. Aquí s'apunta tothom. Tots els meus amics sempre s'apunten als meus sopars, sí.
0: Que ara deies, Villarejo es tonto. Clar, perquè l'Operació Catalunya...
1: Bueno, Villarejo és hijo de puta. Ja. Abans he dit tonto, ara t'ho aclaré.
0: I aquí hi ha molta gent implicada en això, i hi ha el Pequeño Nicolás. Perquè,
1: bueno, no sé, el Pequeño Nicolás és el Pequeño
0: Nicolás. Però lo del Villarejo és una cosa personal?
1: Bueno, el Villarejo tenia personalitzat amb la meva mare. Amb la meva mare, als anys 90, va fer una investigació de frau a companyies d'assegurances, on estava implicat el comissari Villarejo. I el comissari Villarejo va aparèixer a la vida de la meva mare dient-li que el traigués el seu nom de l'informe, que hi era policia, que estava amb excedència,
0: bueno,
1: que,
0: pressionant
1: la meva mare, i la meva mare, que és la tia més dura, bèstia, sèria, és un déu de dona, de les millors persones que jo he conegut, però de les persones més dures que jo he conegut, el va enviar fora del despatx i va ampliar la investigació i va investigar qui era el Villarejo. No, això el Villarejo no ho perdona. Després el Villarejo intenta crear la seva agència de detectius, perquè tenia una agència de detectius, per molt que fos policia, a Catalunya. Fitxa a un exempleat meu i no facturen ni 5 euros a Catalunya, perquè clar, allà no anaven, li deien, no, esto lo hace Método 3, esto lo hace Método 3. Bueno, i ell passant amb ja Operació Catalunya i amb tota la part política ficada, aprofita l'oportunitat que em pot donar una bufetada, i això va ser una bufetada. Després ell va estar a presó, després ell, ningú coneixíeu al principi, ara no us en recordeu, però ningú coneixíeu la seva cara, la cara del Villarejo, perquè anava amb una carpeta i amb una gorra, i la portada del llibre L'Espanya Inventada, que va ser, a més, no, la contraportada del llibre de L'Espanya Inventada, un llibre meu sobre la vida del Villarejo, va ser la portada del diumenge del diari El Mundo, i en la fotografia del Villarejo, que estava a presó, i la contraportada és una carta meva al Villarejo estant a presó. No?
0: Bueno.
1: Al final és un aviso navegantes, no? O sigui, jo t'he dit abans que sóc el millor amic dels meus amics, però que ningú vingui a donar-me pel sac, i menys amb mentires, no? Perquè si no, 12 anys després, segueixo... L'únic que té a Catalunya imputat al Villarejo sóc jo, no? Amb una causa judicial, o sigui, no? Jo no oblido mai.
0: Perdona que em quedi amb la frivolitat, però, bueno, si tot l'Operació Catalunya t'has implicat pels micròfons de la Camarga, com es fiquen uns micròfons allà? Explica'ns-ho als fans del James Bond, perquè has de tenir molta cosa calculada, has de saber quina taula asseguran, has d'anar prèviament, has de col·locar el micro.
1: Ho estàs dient perfecte, perquè a mi m'acusaven d'haver posat aquest micro, el micro anava amb un gerro de flors, d'haver posat aquest micro sense coneixement de ningú dels dos participants, perquè si algú dels dos participants tenia coneixement, era absolutament legal. Si ningú dels dos o un dels dos no ho sapigués, o no, els dos no ho sapiguessin, seria il·legal, no? Pues algú em va avisar de la taula, era un privat, algú em va avisar del privat, la meva gent va reservar el privat, la meva gent va pagar el privat, i la meva gent va portar el gerro de flors i el va treure, va descarregar a l'àudio i li va entregar a la persona que ens ho havia encarregat, que era l'Alicia Sánchez Camacho, la que després ens va denunciar.
0: Client en directe.
1: Bueno, l'Alicia Sánchez Camacho al final és una de les primeres fonts del comissari Villarejo, no? I estem en plena Operació Catalunya i aquí valia tot, no? Jo sempre he dit que jo tinc un pensament polític el que aquí a Catalunya entenem com a constitucionalista, no? Al final espanyolista, no sóc independentista.
0: Jo t'he llegit que has votat el PP molts anys.
1: Jo he votat el PP...
0: Votes aquí d'una gana, només faltaria.
1: Però que jo sóc, i ho dic, sóc espanyolista, però tinc íntims amics independentistes, i jo mai permetré que, perquè un senyor que es deia Jorge Fernández Díez, que estava al Ministeri de l'Interior i, bueno, era el ministre de l'Interior, que a més era català, no entengués que hi hagués gent que pensés diferent d'ell, d'ells l'ataqués immisericordiament.
0: És que clar, has anat a buscar una paraula molt difícil, sí. Eh?
1: Bueno, pues, és a dir, i no ho permetré, i jo vaig ser, i llavors jo vaig ser el primer que va publicar un llibre que es deia Operació en Catalunya, on desvetllava tot això, no? Perquè crec que el pensament polític precisament és per això, per sentar-te i discutir. Però al Parlament no, no...
0: Seguim connectant les cançons del Llapis de Memòria del detectiu privat, el Paco Marco, un home a qui ara deia que l'Eiva és el successor de Sabina. Aquí ens podem posar... Ens podem, a hòsties no, però a paraules sí que ens podem barallar. Potser li falten uns quants ducados, ja veurem, però farem una cosa, que soni Sabina i que cadascú es tregui les seves pròpies conclusions.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks.

0: vida. 19 dies i 500 noches del maestro Sabina sonant el llapis de memòria del Paco Marco, que aquest sí que seria el teu cantant de capçalera, no? El cantautor.
1: Sí, sí, ho és, ho és. És la persona que jo crec que he vist més cops en concert i... A més, és un... jo condueixo molt i és la persona que m'acompanya... Normalment condueixo sol, no els viatges, i és la persona que sempre m'acompanya des de fa molts anys.
0: I no el trobes més canalla que...
1: Molt més canalla, però al final...
0: Sembla que jo tinc alguna cosa en contra de l'Eva i tampoc és així, eh? Pobre, pobre de mi.
1: No, però al final, si tu et fixes als finals, les postrimeries de la carrera del Sabina, l'Eva sempre l'ha acompanyat. No? I les últimes cançons sempre ha estat en l'Eva o ha estat han escrit tots dos junts el seu vídeo del Fernando León, també ha estat l'Eva, no? I per això tinc aquesta imatge, no? No és cert que, o sigui, és un cantautor i com a cantautor l'Eva és molt diferent, no? però bueno,
0: també el canallisme ha canviat.
1: Sí, vull... és que jo crec que determinades lletres del Sabina i determinades poses del Sabina i determinada forma de fer del Sabina en aquests moments no es podrien fer, no? En aquells moments.
0: Que ara que parlem de canallisme, he vist una descripció teva que m'ha creat...

0: Sí, perquè al final recopilem molta informació.
1: Ho buscaré, ho buscaré.
0: Què dius això de l'amistat d'un gàngster? Aquesta fidelitat de la que tu parlaves ara? Mm.
1: I que... Si és per uno de los nuestros, és allò de dir... Algú entra a la meva vida i mai, jo no he perdut mai amics. A la meva vida, a la meva boda, vindran els mateixos amics que tenia a la meva primera boda, i mai he perdut un amic, no? I sí, vindran els que he anat traient durant la vida, no? Soc una persona que entra amb pocs amics al meu entorn, sí, molts coneguts, no? Si hagués tingut que fer una boda normal, doncs hi haurien 500 persones, però al final l'entorn és molt nuclear, no? I els meus amics són molt nuclears, i no permetria que ningú els hi fes mal, no? I llavors sí, en aquest sentit, mataria pels meus amics.
0: No cal ni que et pregunti, que mai investigaries un amic teu per molts anys que donessin.
1: Però ni un amic, ni un client, ni algú del meu entorn, no?
0: Sí, tens molt sentiment de que és la traïció, que no...
1: Sí, jo sóc... Jo crec que molta part d'això, no, és fruit de la meva mare, i no ho dubto, no? I la meva mare sempre m'ha dit, no, que els... Potser per ella també pensem, no? Una persona que surt d'Espanya als 9 anys, només parla en gallec, aprèn el castellà a Argentina, ve a Europa, i clar, no tenia un entorn... L'entorn de la meva mare a Barcelona era l'entorn del meu pare, no? Però clar, la meva mare quan anava a Argentina tenia els seus amics d'infància, etc. I quan anava a Galícia, la meva mare anava cada any a Argentina a veure els seus, cada any a Galícia a veure els seus, o sigui, té un sentit de la pertenença, no tant de la sang, però sí de l'espai i de l'entorn, no? De la gent que t'envolta, molt semblant a mi, o jo, òbviament, molt semblant amb ella, no?
0: Mira que abans ho parlàvem, no? Que hem coincidit en que segurament ets el detectiu privat més mediàtic que hi ha ara mateix en aquest país, i a més ets un tio que explica les coses que sap. Tot i això, tu vals més pel que calles que pel que saps?
1: Molt més, molt més. Jo explico, jo xerro molt, mai parlo de les investigacions importants, només de les investigacions que són mediàtiques, i jo sempre parlo de mi. Si et fixes, hem parlat molt de mi, parlo molt poc del meu treball, només de dels casos que jo tinc signat una autorització pel meu client per parlar o perquè han sigut públics, però òbviament sí, no... No, tu pensa que a Catalunya hi ha molt poc investigador semblant a mi, hi ha molt investigador, però molt poc semblant a mi, i al final els grans casos mediàtics estic jo, i mai surt el meu nom, surt el nom dels altres, però no el meu, no?
0: És que amb els meus amics, sempre que salta un escàndol, sempre arribem a la conclusió de... Mira que arriben a saltar escàndols, però segur que hi ha molts més escàndols que no coneixem...
1: Molt més.
0: Que els, o sigui... Com a societat no estaríem preparats per saber tot el mamoneo que hi ha.
1: Però ni a Espanya ni arreu del món, no? O sigui, sabrem coses del Trump dintre de 15 anys,
0: però
1: no?
0: Quin
1: sabrem
0: percentatge?
1: Sabrem a campanya electoral un 1%, i després dintre de 15 anys sabrem més coses.
0: Quin percentatge diries que sabem de tot el que hi ha?
1: És que el que sabem és el que algú li interessa que sabem. O sigui, és a dir, no...
0: Menys del 20%?
1: Sí, segur.
0: Quina ansietat em dona només de saber-ho.
1: Segur, perquè si jo coneixo... Si, jo sempre dic que jo investigo la merda de la vida, no? No, les coses bones jo no les veig, no? Jo veig a la meva part professional, no? Veig la merda de la vida. I jo ja no m'assusto, no? A mi m'és igual, ja al final... Però clar, jo veig a tanta gent estafar, tanta gent robar, tanta gent tal, que dius, hòstia, si això fos públic seria una barbaritat, no? Però sí.
0: No ho expliques ni als teus fills?
1: No, jo sóc una persona... La persona que més me sent parlar una part, perquè em sent parlar o per telèfon o parlar amb un client proper o el que sigui, és la meva parella, i té un contracte de confidencialitat signat. O sigui, és a dir, no.
0: La teva parella té
1: un contracte
0: de confidencialitat signat?
1: Sí, sí, les tres. Sí, clar, però jo al final jugo amb els secrets dels altres, no amb els meus.
0: Sí.
1: No tinc secrets amb la meva parella, vull dir. Jo crec que seria un agosarat si no protegís el meu client, el meu entorn, no? I si tothom té signat un contracte de confidencialitat sobre la informació dels meus clients,
0: ja, no
1: sobre
0: la meva vida personal.
1: Sí, clar. Ara amb el fill no, perquè no parlo.

0: compromís de treball, ja està.
1: I així, mira, els estalvies la signatura. Està sonant de fons la flaca de Jarabe de Palo, que em sembla que és una cançó que et vincula precisament amb els teus fills.
2: Uh-huh.
1: Per què?
2: Sí. No ho sé, perquè al meu fill sempre li agrada una música molt antitètica a la meva, no? És molt rapero i té una empresa vinculada al món del rap i vinculada a aquest món, no? al món del hip-hop i tot això. I sempre hem buscat alguna cançó, o ell, millor dit, ha buscat cançons que ens apropés, no? Per exemple, 19 dies i 500 noches, ell el té a quasi tots els seus... a les seves llistes. I aquest, el Jarabe de Palo, jo m'imagino que va ser una època molt determinada que ell buscava els meus referents o buscava parlar de coses, no? Quan comences a créixer, no? Quan surt de la tonteria del papà és Dios, el papà és un cabron, bueno, pues, en la tercera fase, no? Que és apropar-se un altre cop al pare.
1: Aquí us vau trobar?
2: Aquí ens vam trobar, jo tinc una relació millor impossible amb el meu fill. I ens vam trobar, i molts cops ens hem trobat amb la música, no? I no sé per què ell la va portar. Fins i tot ell, quan estava estudiant i volia deixar la carrera, li vaig dir, lee el libro de Jarabe de Palo y verás que él siempre decía que él estudió la carrera de económicas y aunque solamente sea porque le sirvió para controlar que sus managers no le robasen pasta, valía la pena, no? Pues bueno, yo utilizaba el símil del Podnes.

0: estem tenint molta sort amb els trossos que enganxem en les cançons que posem per sota. Aquí hem agafat el bucle. Paco, els teus fills crec que són els culpables que en una ocasió tu decidissis que no calia que algú et pagués per fer una investigació. Que és quan sí. Tu descobreixes...
1: El banc, sí, no? Sí, jo, aquestes són les típiques discussions de taula familiar, no? Que no sé qui va dir de... papà és el millor detective del món i la més gran, no? Va dir, no, papà, si fuese de verdad un buen detective descubriria quién es Banksy, no?
0: Et vas picar.
1: I em vaig picar. I quan vam sortir, la meva parella em va dir, oye, no hagas este tipo de apuestas que luego la puedes perder. I em vaig picar més. I sí, al final, dos mesos després, estava enviant gent meva a Regne Unit, no? A comprovar si tota la informació que havíem recopilat des d'Espanya era certera i fer fotos i tenir les proves necessàries per demostrar qui era qui.
0: Aquí arribes per la pasta?
1: Sí, amb ell arribo perquè...
0: Bueno, és habitual, no?, arribar pels diners.
1: La gent té estructures... normalment la gent... tu pots canviar el nom, no? Però al final, si tu tens ingressos, els ingressos han d'arribar a algun lloc, no? Llavors crees estructures i estructures que aguanten molt bé una investigació X, no? Per exemple, de premsa o d'Hisenda, però una investigació potent de gent que està acostumada a trobar els diners, de gent que s'amaga a tot el món, no, pues no suporten molt aquestes estructures, no? I vam trobar el nom fals que estava utilitzant investigant l'estructura econòmica i després ens ho van confirmar les investigacions a peu del carrer, no? Que són les... Al final no són tan importants, però sí són les definitives.
2: En mi perfil tanto Instagram com en TikTok,
0: tranquil, perquè
2: con el nombre Hugo Francis de City,
0: pues mira, els nostres comptes bancaris com vulguis, que Banksy, el seu nom és Robin Ganninga.
2: Hay un link directo a las donaciones de GoFundMe. Y nada, es muy fácil. Una vez entras en el link, ya te da la opción de donar y pues puedes donar con Apple Pay. Para los que tengan Apple o propiamente con la tarjeta de crédito,
1: y a més he tingut crítiques
2: es un método completamente seguro y fiable.
3: Es muy fácil donar, pero es muy difícil tener ideas así y ponerlas.
1: Està amagat i vol utilitzar un pseudònim, té dret, no? Bueno, també s'ha fet multimilionari gràcies a això, no? I jo he vist de treure de les ombres a la gent, no? De posar-li llum a les ombres de la gent. Bueno.
0: Per acabar, ens deies que et cases ja? Uh-huh. Amb qui et cases?
1: Amb una noia que té un centre d'estètica al carrer Aribau. Que...
0: Sí, no es dedica a lo teu, eh?
1: No, jo visc al carrer Aribau i ella té un centre d'estètica, l'havia acabat d'obrir i la vaig veure entrar i és un monument de senyora preciosa i em vaig quedar embogit mirant-la i, bueno, vaig fer una mica detectiu, vaig buscar el seu nom, qui era... Vaig trobar el seu Instagram.
0: Estalquejar, no?, que es diu.
1: Sí, exacte. La vaig intentar seguir a Instagram, no em va acceptar, i el tercer cop, i això, un dels meus fills li dic, oye, lo he intentado dos veces con esta tía. Dic, lo intento la tercera. Dic, no estás loco, esto es acoso. I vaig dir, toma, por saco. I vaig donar per tercer cop i mira.
0: I va sortir.
1: I ara ens casem, sí.
0: I ara ja heu signat el contracte de confidencialitat.
1: Sí.
0: Doncs, si et sembla, acabarem el teu llapis de memòria fent un tast de com serà aquesta boda, perquè acabarem amb els teus ulls d'Alfred García. Que ara em deies que tu això...
1: Sí, que ve la boda, no és... Sí, l'Alfred, just abans de que parli el cura, perquè ens casem per l'església, l'Alfred canta aquesta cançó, sí. Doncs... Perquè és una cançó que ens ha acompanyat durant tota la relació amb ell i a mi, no? Si tu veus els nostres Instagrams, sempre que surt l'Alfred és algo intern nostre, no?
0: És tendre, eh? Mm-hmm. Doncs que vagi...
1: Soc molt tendre, eh? No ho sembla, però soc molt tendre.
0: Tens aquestes dues cares, no?
1: Sí, sí.
0: Ets l'home de les dues cares.
1: L'home de les dues cares, sí.
0: Doncs que vagi molt bé el casori i moltes gràcies per venir al Llapis de Memòria perquè et coneguem a través de les teves cançons, Paco.
1: Gràcies a tu.
0: Roger Cuixart a la tècnica, Amparo Pérez a la producció, l'Oriol Vila i l'Eva Vázquez a la web i un servidor. Us esperem demà per connectar al Llapis de Memòria d'un nou convidat. I res, que tingueu molt bona tarda i el de sempre. Que gràcies per ser-hi. Adéu.

0: La Ventana. Ser Catalunya Barcelona. Gaudeix del Festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambusto, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
1: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
2: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Sexeni.

0: guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca.
1: L'estiu és tu.
0: Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
2: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
3: Per suportar millor la calor, connecta't a Ser Catalunya, una ràdio que enganxa.
4: Però de totes maneres, quan tu et tornes a enamorar...
5: Estàs igual.
4: Estàs igual. O sigui, sí, sí. Hi ha algo de... Igual et costa més que et torni a passar perquè et fiques unes barreres de protecció, etc, perquè has tingut ferides, però quan et travessen és meravellós.
3: Dissabtes i diumenges a partir de la una, tot és comèdia. Amb Màxim Castillo. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
6: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
7: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
8: Sí, què li fa gràcia?
7: No sé què li fa gràcia.
3: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
8: Que a mi anirien rapidet, Helena.
7: Anirien rapidet, no?
8: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
7: Sí.
8: Doncs això.
7: Esquilat.
3: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
9: Què t'hi jugues?
10: On viuràs l'eclipsi el proper 12 d'agost? Vols convertir-te en corresponsal per un dia narrant la teva experiència? Els del Balcó d'Estiu et busquem.
3: Envia'ns una nota de veu al 608 14 12 11 i participa amb la ràdio del fenomen astronòmic de l'any. 608 14 12 11. El Balcó d'Estiu, amb Laura Polo Adolfo. Cada tarda a partir de les 7 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
11: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral, porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
12: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
13: En Alcampo, del 7 al 9 de agosto, tienes el bonito por piezas enteras a 6,45 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
14: Campos, sales ganando.
15: La Ventana, con Iñaki de la Torre.

0: Si hi ha un lloc on aquest cap de setmana pot començar oficialment un dels festivals més importants de l'estiu a Barcelona és el Parc del Fòrum, on se celebra el Brunch Electronic Festival. Però avui nosaltres no hem vingut a parlar dels grans caps de cartell, sinó dels qui pot ser d'aquí uns anys o seran, perquè el Brunch ha tornat a apostar pels nous talents amb la iniciativa de l'Open Stage, un escenari perquè els DJs emergents puguin punxar davant de milers de persones. I allà hi tenim en directe la Júlia Domènech. Júlia, bona tarda.
1: Bona tarda, Laura, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, aquí. Tu, què tal, allà? Com esteu? Com està l'ambient?
1: Doncs aquí fa des de les 4 de la tarda ja que hi ha moviment, han punxat alguns DJs inclús. La gent sembla que tenia ganes d'assistir en aquesta iniciativa, que per cert ja fa 3 anys consecutius que el Brunch la celebra. I estem gairebé al costat mateix de l'escenari de l'Open Stage, un
0: sí,
1: escenari que probablement...
0: Soroll, eh?
1: Ho sentiu, eh? Sí. Mira que ens hem intentat posar en un lloc una mica més tranquil, però no hi ha manera. Doncs això que et deies, un dels escenaris probablement no és el més gran del Brunch, però sí que és un dels més especials, perquè mentre aquí al costat punxaran artistes com Eric Pryde, Paul Kalkenbrenner o Kai Trenada, en aquest d'aquí avui, entre avui i demà, hi actuaran una vintena de DJs que fa només uns mesos ni tan sols sabien que formarien part del cartell d'aquest gran festival. I precisament, Laura, estic envoltada d'alguns d'ells, de les seleccionades en aquest concurs, perquè, bueno, ve més tard el Martín, un dels organitzadors que ens ho explicarà, però l'Open Stage és un concurs i aquestes són les persones privilegiades que han passat, diguéssim, doncs un càsting de milers de participants i ara són aquí amb nosaltres. Una d'elles és la Mireia, DJ. Mireia, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt contenta d'estar aquí, la veritat.
1: Que bé, ella és valenciana, però viu des de fa anys aquí a Barcelona. Des de fa quants?
2: Bueno, valenciana, los de les Terres de l'Ebre, si dieu que sóc valenciana, potser se m'enfadaran. Jo sóc de l'Ametlla de Mar.
1: Home!
2: Però sí, fa 11 anys que vinc a Barcelona ja. Bueno, àrea metropolitana de Barcelona, realment.
1: Va, doncs perdona, sí, sí. Perquè cal reivindicar sí. Les Terres de l'Ebre. Tu fa 14
2: sí.
1: anys... Fa 14 anys que estàs darrere dels plats, ha passat per sales com Razmatà, d'Apolo, va guanyar l'Ovin Ibiza DJ Concert, també ets semifinalista del Row
2: sí.
1: DJ Contest, però avui també li toca demostrar-se doncs, en aquest Open Stage. Mireia, què és per tu punxar en aquest escenari?
2: Doncs per mi és una oportunitat superxula. El Brunch per mi sempre ha estat un referent en quant a festivals, a programació, a activitats que organitzen i demés, i quan vaig veure la convocatòria realment no m'ho podia ni creure, dic, uau, tot just aquell any estava parlant amb una amiga meva que volia punxar algun festival de música electrònica, especialment que faria il·lusió punxar el Brunch, i quan vaig veure l'oportunitat, òbviament, és que vaig tardar 3 segons en presentar-me.
1: Portes anys, però encara hi ha nervis per pujar a l'escenari.
2: Jo crec que el dia que perdi els nervis hauria de deixar de punxar, no? Perquè al final és... Més que nervis és emoció, i sempre hi ha emoció perquè sempre és especial punxar on sigui. I una ocasió com avui, doncs, òbviament, sí que més que nervis és com moltes ganes de poder pujar a l'escenari i fer ballar la gent.
0: Hola, Mireia, bona tarda, sóc la Laura.
2: Hola, Laura.
0: Què té un festival que no tingui una sala de concert? Quina és la diferència entre punxar en un i altre?
2: Bé, a mi les sales de concert també m'agraden bastant, eh? La sensació de club, jo crec que tenir el públic molt pròxim és algo que sempre em beneficia perquè sóc capaç de llegir molt a la gent, la seva energia, etc. Però aquí en un festival tipus el Brunch, que també els escenaris també estan pensats precisament per notar la calidesa de la gent i tenir el públic a prop, és una sensació magnificada, diguem, no? Perquè hi ha molt més públic. Però jo diria que més que un té coses que l'altre no té, són experiències completament diferents.
1: I tu quan vas descobrir tot aquest món de l'electrònica, de punxar els teus temes, quan vas saber que era realment el teu món?
2: Bueno, és que això, clar, mons pares a dia d'avui crec que encara es pregunten d'on ve. La veritat, jo tinc una germana gran, ens portem 10 anys, i a casa l'única que tenia ràdio era ella. Llavors vaig tenir molt bona sort perquè tenia molt bon gust musical i em va ensenyar molta música, però clar, ella ja estava en una edat de començar a sortir, i a casa teníem doncs, els típics compilations de Technics, de Pioneer, el Decibelia, etc. I la veritat és que pràcticament he crescut amb música electrònica i crec que era com natural que en algun moment, com que jo també estava estudiant música, doncs que segurament m'acabaria interessant per la música electrònica, i crec que va ser cap als 15 anys o així que vaig, això ho he de provar, m'agrada molt, etc. I bé, de fet és que la primera vegada que vaig entrar a una discoteca va ser per a punxar. Jo
1: Ostres.
2: No havia entrat mai a una discoteca, no sabia el que es feia i, bueno, va ser una experiència realment molt divertida, la veritat.
0: Per tant, tenir una oportunitat com aquesta avui deu ser impressionant per tu, no? Perquè imagino que deu ser difícil triomfar en un món com aquest.
2: Sí, i a part requereix moltíssima constància i crec que iniciatives com aquesta del Branch el que fan és també reinformar-te o dir, vale, alguna cosa estàs fent bé, no? Perquè sempre que algú que és referent pot avaluar el teu treball i t'ho recompensa d'aquesta forma amb una experiència com aquesta, és molt gratificant, la veritat.
1: I Laura, ella no és l'única virtuosa d'aquest món que ha estat seleccionada per l'Open Stage aquí, de fet, al meu costat, i tinc a la Belu Rodríguez. Bona tarda, Belu.
3: Què tal,
1: com estàs?
3: Bona tarda.
1: Ella és argentina. Quants et portes a Barcelona?
3: Hace 4 anys que estic en Barcelona.
1: Molt bé. I Belu, a tu quan t'arriba el correu dient que has estat seleccionada?
3: ¿Cómo? Perdón.
1: Que quan vas saber que series
3: pucharías
1: en aquest escenari?
3: Sí, sí. Fue más o menos hace más o menos 3 semanas atrás. Y bueno, en ese momento me dijeron, claro, que era confidencial y tenía muchas ganas de contarlo al mundo directamente. Pude contárselo a 2 personas nada más, pero nada, muy feliz de estar acá.
0: ¿Cuántos años fa, Belu, que te dediques a ser DJ y a la música?
3: Siempre me gustó la música electrónica. En realidad, la que me inició en esto fue mi hermana, que tiene 15 años más que yo.
0: Como la Mireia una mica, ¿no?
1: Qué fort, que era coincidencia.
3: Sí, sí, es verdad. Y ella me llevó a mi primer discoteca y ahí descubrí un mundo hermoso. Y más o menos, bueno, fue en el 2019 para pandemia, que también ahí muchos de nosotros hicimos cosas artísticas, ahí donde teníamos tiempo. Así que ahí es donde me dediqué de lleno, contraté a algún profesor, aprendí de amigos, alquilaba bandejas en mi casa, porque bueno, claro, teníamos tiempo libre y las bandejas ya no se alquilaban para discotecas y demás, estaban todas las semanas en casa y a un buen precio, así que nada, ahí pude practicar un montón y desde ese entonces que me dedico a la música electrónica.
1: Veig que és un món que realment es comença de forma com molt autosuficient, molt autònoma. Belu, com decideixes quin tipus de música és el que t'agrada punxar? Perquè jo he vist que punxes indie, greenhouse, melodic, progressive...
3: De todo, sí, sí, sí.
1: ¿Cómo sabes que te agrada todo eso?
3: Bueno, en realidad cuando empecé en Argentina y estaba muy abocada a un género que era el Progressive House. Y cuando me mudé a Barcelona hace 4 años, mi mente se abrió un montón porque había lugares donde no me contrataban, claro. Por pinchar ese estilo de música porque les parecía como un poco más tranquilo. De igual manera sigo pinchando progressive, pero mezclado con indie, con melodic, vale. Techno, y la verdad que haciendo esas mezclas queda muy bien, y yo creo que la música es música y se puede pinchar todo lo que quieras.
0: Y Belu, ¿quina dirías que sería la teva fita artística, no? Que digues, estoy en lo más alto, he tocat el cim. ¿Qué hauria de passar?
3: Y bueno, hoy es un sentimiento bastante parecido a eso, y bueno, espero que sea el primer festival de muchos.
0: I en el teu cas, Mireia, no sé si sents una mica igual que ella.
2: Sí, jo crec que el sentiment és compartit sobretot perquè algo que ens particularitza bastant a la gent que ens dediquem a això, sobretot quan imagino que la Belu també de forma més constant, que has de fer molta feina, igual tens alguna altra feina per a poder continuar fent això. És que vivim molt la música i això ho fem única i exclusivament per la música. Llavors, qualsevol oportunitat d'aquest estil, d'un festival, o no necessàriament un festival, però festes així més reconegudes, doncs són algo que reconforten molt.
1: Belu, Mireia, moltíssimes gràcies. Ja us deixem que us aneu a preparar. Perquè ho sàpiguen els oients, la Belu Rodríguez punxa ara en pocs minuts a les 8 del vespre i la Mireia a les 9 del vespre, fins les 10, una horeta totes dues. Ha estat un plaer parlar amb totes dues i disfruteu molt del de l'escenari. Nosaltres ho farem de veure-us.
0: Moltes gràcies a les dues. Gràcies. Que vagi molt bé.
3: Gràcies a vostès.
1: I Laura, no sé si ho estàs escoltant de fons, se sent potser una mica llunyà.
0: Se sent la base,
1: eh? És que ara mateix tenim a l'escenari punxant a Luce Bassa, també un dels seleccionats, i hem volgut conèixer-li, parlar amb ells uns minutets abans que comenci. Hola, Luce, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: Luce, queden pocs minuts perquè pugis en aquest escenari de l'Open Stage. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, la verdad que contento, emocionado de compartir mi música con ustedes.
1: Tu també ets argentina. Fa quants anys que vius aquí a Barcelona? ¿Cómo ha estat el teu camí fins a arribar aquí a la ciutat?
4: Bueno, vivo en Barcelona hace 4 años y bueno, viví en Buenos Aires, luego tuve también un paso de 1 año por Italia y luego terminé aquí en Barcelona, que fue una ciudad que me atrapó desde el primer momento.
1: ¿Y amb quants anys comences amb tot aquest món del DJ i de l'electrònica?
4: y comencé hace 10 años un poco más profesionalmente, pero bueno, estoy conectado a la música desde que soy chico. También mi hermana es pianista, así que me ha metido también en la música, de alguna forma.
1: I, Lutxe, tu recordes el primer cop que vas punxar davant de públic? No sé què és el que fa més respecte d'un moment com aquest, de pujar en un escenari en un festival com el Brunch.
4: Bueno, mira, la primera vez que me presenté en público fue en una fiesta en una casa rural para 100 personas, que era una fiesta de amigos, y me la pasé increíble, fue hermoso. Y ahora, teniendo la posibilidad de estar aquí en el Brunch, uno de los festivales más grandes de Barcelona, me llena de emoción poder compartir lo que he hecho desde hace muchos años aquí ahora.
1: Pues moltíssimes gràcies. Estem molt contents que hagis sigut un dels seleccionats per aquest esdeveniment i que tinguis molta sort i vés a punxar perquè ja et queden 10 minutets. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que bé, aquests tres DJs emergents que tenen l'oportunitat avui de tocar el Brunch. I, Júlia, quina casualitat que els tres van començar la música per les seves germanes.
1: És fortíssim. Sí, sí, sí, moltíssima casualitat.
0: I està punxant ara i ho està fent bé? La gent està gaudint-ho?
1: Ja t'he dit, o sigui, ho tinc una mica de fons, mm-hmm. però ara em pica acabi aquesta entrevista i et dic que aniré una estona a veure'l.
0: Ja hi pots anar.
1: Perquè...
0: Escolta, Júlia, hem de conèixer també qui hi ha darrere de tot això, no?
1: Total, Laura, mira, ja per anar acabant, em queda aquí al costat a una última persona. És molt important, de fet, sense ella tota aquesta iniciativa doncs, no seria tan possible sense ella i tot l'equip que l'envolta. Ell és el Martín, director creatiu de l'Open Stage. Què tal, Martín?
5: Què tal, com esteu?
1: Bona tarda.
5: Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
1: Martín, per què era important que el Brunch reservés un escenari només pels nous talents?
5: Perdoneu, abans de començar vull fer un disclaimer. Jo sóc de Múrcia, però xerraré en català perquè estic molt enxixada amb això
0: del català. Ets de Múrcia, molt bé.
5: Sí.
1: Però té un català
5: Múrcia,
1: perfecte, oi?
5: Però porto ja 10 i pico anys aquí a Barcelona i estic molt enxixada amb això del català.
0: I t'ho agraïm. I...
1: Molt bé, doncs és la teva oportunitat, no callis.
5: Potser m'invento alguna paraula i alguna cosa
0: d'aquestes. Cap problema, ja ens entendrem.
5: Digues, disculpeu.
1: No, això, per què és important que el Brunch reservi un escenari, no? Només per nous talents emergents.
5: A veure, jo crec que el Brunch sempre ha sigut com una finestra molt important per el teixit cultural de la ciutat de Barcelona i no només volem fer un festival, sinó que crec que és molt important donar alguna cosa de tornada a les ciutats. No? Al final, la ciutat de Barcelona és un gran escenari que ens permeteix fer events, esdeveniments i festivals com aquest. I crec que és un símbol, no?, de donar les gràcies a la ciutat i donar una mica una oportunitat per la gent que l'apassiona la música, que potser no ha tingut l'oportunitat de pinxar un festival de gran format, i això doncs, és un trampolí. Hem vist gent que ha vingut a pinxar fa 3 anys que el fem, la iniciativa, i gent que fa 3 anys va vindre a pinxar aquí i l'any després ja estaven pinxant al Club de Berlín i coses així. Ens fa molt feliços, o sigui, vull dir, és una cosa molt heavy, ha tingut una acollida des del principi molt forta, no sé, és molt bonic això.
0: És a dir, Martín, que funcione com a trampolí, hi ha gent que ha vingut i ha triomfat.
5: Sí, clar, doncs hi ha gent que comença per a l'Open Stage i després els podes veure al cartel d'altres festivals i això ens fa molt feliços.
0: I com neix aquest...
5: Sempre,
0: Perdona, digues.
5: Ai, sí. No, que com dic sempre, crec que és molt important reconèixer el talent local i ser també com una plataforma per donar visibilitat per la gent que de veritat, no només als headliners i als superstars, sinó la gent que de veritat dia a dia manté la indústria, paga entrades per gaudir de festivals, compra discos i l'apassiona la música. I això creiem internament de Brunch, que forma part de l'ADN de la marca i que també és molt important.
0: I, bueno, quan i com creix com neix aquesta idea i també què busqueu en aquestes persones que s'hi presenten? Perquè en deuen ser moltes.
5: Som molta gent. Aquesta idea neix fa 3 anys, sí, quan el temps que porto jo aquí i un dia vam estar al departament creatiu i jo rebo molts DMs per Instagram de «Ei, soc DJ, m'agradaria molt pinxar el Brunch, m'agradaria que miressis la meva mixtape», però al final jo no tinc res a veure amb això. Vull dir, tenim un departament de booking que és el que s'encarrega de fer les contractacions dels DJs i tot això. Jo vaig tindre aquesta idea de dir «Hòstia, no sé si hi ha espais als festivals on la gent que està començant té l'oportunitat de punxar, i això seria molt interessant, perquè nosaltres som una marca molt establida a Barcelona, que tenim molts esdeveniments, no és només un festival a l'any, i doncs ho vaig proposar al François, que és el director del festival, i va dir, tio, tenim 3 setmanes, si vols donar-li gas, li fotem.
0: Comença ja.
5: Ho vam fer. Sí, i és una mica també l'actitud de Brunch, com de fer coses i de tenir idees una mica loques que van una mica més enllà i veure com reacciona la gent. I vam rebre com 5.000 sol·licituds en 24 hores o alguna cosa, una bogeria. I també volia remarcar que no fem un concurs, vull dir, això no es fa per votacions de redes socials, no és una cosa d'intentar guanyar seguidors a les redes, ni fer soroll a les xarxes socials, o sigui, no és això. Això, totes les aplicacions passen al departament de Booking i tenim 5 persones que abans del festival es miren totes les sol·licituds i fan una curadoria del que representa una mica, doncs és un cartell 100% inclusiu, tenim 50-50 representació de gèneres, també de gèneres musicals, no sé, és una mica...
1: I Martín, si avui algú ens està escoltant des de casa seva, alguna persona que punxa, que fa de DJ a la seva habitació tancat, què hauria de fer perquè l'any que ve pogués ser aquí?
5: Només gravar-se un set que representi o que vol transmitir el que vol representar com a artista i presentar-se.
0: Que bé. Doncs Martín, animem a tota la gent que ens està escoltant, si vol fer-ho l'any que ve que ho faci
1: i, tant,
0: i a veure si us podem veure el brunch. Igual la Júlia ho fa.
5: Sí,
1: ah, no, ara començarem això, i tant.
5: Moltíssimes gràcies per l'estona.
0: No, gràcies a tu i per l'oportunitat.
5: Tot el dia tancat al box.
0: Home, i ara toca
1: sortir.
5: Em ve molt de gust sortir.
1: I parlar en català.
5: Sí.
1: He fet una masterclass.
0: A veure si pots gaudir una mica dels DJs que estan tocant i gràcies per donar-nos l'oportunitat a artistes com la Mireia, la Belu o el Luche i a tot l'equip del Branch.
5: Moltes gràcies a vosaltres, de veritat, us esperem aquí, eh?
0: I Júlia Domènech, gràcies també per anar fins allà, gaudeix de la música i ens veiem d'aquí una estona, suposo.
1: A tu, Laura, bon programa.
0: Adéu, gràcies.
1: Fins ara.
0: Pau Puig, bona tarda.
6: Hola, Laura, bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
6: Mira, recollim que Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'alerta al Ripollès, on s'espera que es puguin superar els 60 litres en 3 hores. També s'ha emès un avís comarcal fluvial a la zona, on hi poden haver augments sobtats del nivell de l'aigua a rius i rieres. L'últim avís és per temps violent, tant en aquesta comarca com a les més properes, on hi pot haver fort vent, pedra o esclafits. Des de Protecció Civil demanen evitar els exteriors i extremar les precaucions. Pel que fa al trànsit, allà de la C-37, al túnel de Bracons en ambdós sentits per la Calamarsada. Hi ha també 13 quilòmetres de retencions a l'AP7 de Martorell a Subirats en sentit sud, on es mantenen dos carrils tallats per un xoc amb diversos vehicles i 6 quilòmetres de cua amb trànsit lent i aturades a l'AP7 a Sant Celoni en sentit Girona per un accident. Els vehicles ja han estat retirats del voral. Aquesta tarda també estem pendents que els veïns del Putxet tornaran finalment la setmana que ve a casa seva. És l'última previsió del Departament de Territori, que espera que tornin als seus domicilis al 60% dels veïns afectats per l'esvoranc de fa un mes a les obres de la línia 9 del metro. Encara queda pendent, però, concretar les pròximes dates de retorn dels carrers Rubinstein i Teodora a Madrid a finals d'agost. En clau política, el president Salvador Illa arriba demà a l'equador del mandat i l'oposició aprofita per carregar i furgar en la debilitat parlamentària del president. Tant Junts com el Partit Popular asseguren que Catalunya està avui pitjor que fa 2 anys. Diuen els de Puigdemont i Alejandro Fernández que els socialistes estan ensorrant Catalunya. Junts s'erigeix com a alternativa davant d'un govern que diuen s'està carregant el país de dalt a baix.
7: Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa. No està condemnada ni al desgovern ni a la mala gestió. Per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa, que estem preparats per tornar a aixecar Catalunya.
6: És Mònica Sales, presidenta de Junts al Parlament. També critiquen la gestió del PSC des del Partit Popular, que puntua el mandat d'Illa de molt deficient i demana que els socis Esquerra i els Comuns deixin de donar-li suport.
8: Pues resumiendo, balance negativo. La verdad es que nos parece que Salvador Illa vive en el país de las maravillas. El otro día escuchaba esta comparecencia que nos dio el presidente sobre sus 2 años de gobierno y sabe aquello que sale en las películas, de cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pues en este caso con Illa exactamente lo mismo.
6: És Lorena Roldán, del Partit Popular, en una entrevista a l'agència EFE, qui recordava que aquest any Illa ha hagut de fer front a vagues de metges, de professors, que a la crisi d'educació s'hi han sumat al fiasco de l'informe PISA. També feia referència a la crisi de mobilitat amb Rodalies, perquè els trens segueixen sense funcionar com haurien. I notícia que coneixem de fa poca estona, l'excandidat a l'alcaldia l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, ha trencat el carnet d'Esquerra Republicana i ha deixat tots els càrrecs institucionals a Sant Julià de Ramis, d'on era regidor, i al Consell Comarcal del Gironès, d'on era vicepresident. Ha passat després que, com va anunciar Ser Catalunya, hi renuncies a ser cap de llista dels republicans per la filtració d'uns àudios compromesos a les xarxes socials. En plana internacional, Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum del govern espanyol i ha decidit mantenir els controls fronterers a les persones que arribin des d'Espanya fins al 15 d'agost. Des del govern consideren que les mesures són injustes i han avisat que es prendran les mesures oportunes per respondre-hi. I tanguem el pendents d'aquesta setmana amb una data clau al calendari. Avui queden 5 dies per l'eclipsi solar del 12 d'agost i hem sabut que el Meteocat desplegarà un dispositiu especial per estudiar-ne els efectes en l'atmosfera quan es produeixi una disminució sobtada de la radiació solar. L'Observatori de l'Ebre llançarà 3 globus sonda. Ens ho explica la Cristina Artacho.
9: Són globus aerostàtics no tripulats que permeten registrar dades des de l'aire. Se'n llançarà un per cada fase de l'eclipsi, abans, durant i després de la totalitat. També se'n llançaran a Barcelona de manera automàtica per fer un seguiment, comparar dades i analitzar les diferències en el comportament de l'atmosfera. A més, 5 estacions meteorològiques automàtiques del sud de Catalunya i Ponent enregistraran dades amb una freqüència superior a l'habitual.
6: Moltes gràcies, Cristina.
0: Saps qui també desplegarà un dispositiu especial, Pau Puig?
6: Qui el desplegarà?
0: El balcó, que ens anirem a Tarragona a fer un especial de l'eclipsi de 7 a 9 i esperem que ens seguiu tots els oients. Gràcies, Pau Puig. Tu també ens escoltaràs, eh?
6: Jo també us escoltaré i aquí estarem.
0: Va, bon cap de setmana.
6: Bon cap de setmana.
0: I a la graderia del balcó, Núria Vilamala, com estàs?
10: Què tal, Laura Polo? Bona
0: tarda. Tu també ens escoltaràs, no?
10: Mira, jo aniré d'excursió a veure l'eclipsi perquè la setmana que ve tinc vacances.
0: Ah, mira!
10: I aniré cap a la zona de Teruel, que es veurà molt bé allà, també.
0: Ja et trucarem.
10: I aniré allà a veure.
0: A veure què tal. Fantàstic.
10: Tinc les ulleres, que
0: és el més important.
10: El més important.
0: Ja us ho explicarem.
10: Homologades.
0: Sempre. Sí, òptiques i farmàcies, sempre. Escolta, va, anem a centrar-nos amb els esports, que és l'espai que ens ocupa. Com va el fitxatge del Rodri?
10: Bueno, estem una mica en aquest procés de negociació entre clubs. Laura, avui ja ens explicava el Nil que creu que l'oferta del Barça rondarà els 50-60 milions d'euros entre fixes i variables, i clar, aquí entra una mica el joc del Barça i el City i a veure qui dona més i qui estira una mica menys. L'avantatge és que la relació entre clubs és bona, que Rodri vol venir al Barça, acaba contracte l'any vinent, per tant al Manchester City també li interessa arribar a un acord, i la intenció del Barça és poder-lo tancar ja aquest cap de setmana. Per tant, veurem, Laura, si les coses van tan ràpid o no, però ara és aquest procés de negociació i d'intentar tancar un fitxatge.
0: Una estira i arronsa, no?
10: La voluntat de tots és la mateixa, per tant, ha d'acabar a bon port, segur.
0: I més enllà de l'actualitat.
10: Doncs mira, avui, Laura, ens posarem una mica profuns a la graderia del balcó, perquè mira, fa pocs dies el Como italià va ser pioner perquè va implementar una mesura al futbol base que els nens, els infants, no poden rematar de cap.
0: Vale.
10: I ens hem preguntat una mica el per què. I hem parlat amb un neuròleg que ens ha explicat que realment hi ha estudis que demostren que rematar de cap recurrentment al llarg de la carrera d'un futbolista o fins i tot xocar de cap amb altres jugadors, que són coses que passen, poden acabar derivant en malalties neurodegeneratives. Hi ha estudis, és a dir, la majoria no ho acabaran desenvolupant, però
0: hi
10: sí que hi ha un risc.
0: I
10: ja hi ha algunes federacions, i el Com és el primer club que ha implementat una mesura així, i de fet parlarem també amb la Federació Catalana de Futbol perquè ens expliquin si aquí a Catalunya també s'està treballant o no per implementar alguna cosa així. Clar, el Com és un club pioner, el que passa és que si els seus rivals no adopten la mateixa mesura,
0: clar, hi ha desavantatge.
10: És molt difícil de competir. Llavors és una cosa que sí que és veritat que s'ha de fer més a nivell de federacions, i veurem, parlarem amb la Federació Catalana per saber si aquí també s'està treballant amb alguna cosa així.
0: Doncs que interessant, t'escoltarem a quarts de nou.
10: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Núria.
10: Adéu.
0: I anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
11: Molt bona tarda.
0: Pluges fortes al nord de Catalunya, ens ho explicava el Pau Puig. Com evolucionarà això?
11: Doncs s'aniran apropant cap a la costa, continuen sent molt intenses, sobretot a l'interior, i aniran afectant durant les pròximes hores, especialment al Gironès, la Selva, el Maresme, i aniran morint mentre se van desplaçant cap a la costa. Sí, és veritat que també hi ha ara xàfecs molt intensos a Aragó, Comunitat Valenciana. Pel moment estan deixant poques precipitacions a les comarques tarragonines, al Montsià, i durant les pròximes hores sí és veritat que podrien arribar i deixar algun xàfec intens, especialment al Montsià. Però la resta de Catalunya, la veritat és que no s'estan enterant d'aquesta jornada que ve marcada per aquests xàfecs intensos amb pedra. I, de fet, el riu Ter està baixant amb intensitat a 7 cases, fruit dels aiguats que estan caient ara mateix.
0: I de cara al cap de setmana, quin temps tindrem?
11: Seguirem amb la mateixa dinàmica de matins tranquils i tardes mogudes, però no sempre tindrem els xàfecs a les mateixes zones. Ja anem per pams. Demà, com dèiem, el matí serà molt tranquil i la tarda veurem un cop més els núvols d'evolució a partir de migdia, que aniran creixent amb la calor diurna. I sobretot esperem els xàfecs de tempestes intenses al Pirineu com també a les comarques de l'Oest. Afectaran a bona part de la província de Lleida com també a moltes comarques de Tarragona, sobretot a les de l'Oest. I per altra banda, diumenge, la jornada un cop més començarà tranquil·la, veurem els núvols que aniran creixent i sobretot diumenge es quedaran més concentrats al Pirineu els ruixats i les tempestes. Molta precaució demà, que sobretot les tempestes que tindrem a ponent poden ser molt intenses. Seguirem parlant d'altes temperatures un dia més. Avui un cop més s'han fregat els 40 graus i demà, per exemple, esperem una màxima de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 a Tarragona, com també a Barcelona. I si algú vol aprofitar per anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava està al voltant dels 25 graus i els 29 tant a la Costa Central com també a la Costa Daurada.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Núria, i bon cap de setmana.
11: Molt bon cap de setmana.
0: En Víctor Valeros, al control de so, ara són les 7 i 25 minuts d'aquest divendres 7 d'agost del 2026.
12: El balcó

0: va ser divendres i aquest estiu ja sabeu que tanquem les setmanes amb una mica d'agenda de tot el que es pot fer el cap de setmana, perquè l'estiu és un festival i Catalunya està plena de festivals, però també de festes majors, cadascuna amb les seves tradicions. I qui ens farà de guia avui és l'Èlia Pijoan. Èlia, bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda, Laura. Doncs molt contenta d'estrenar-me amb aquesta secció. T'he de dir que m'ho he passat molt bé fent-la, però no ha estat gens fàcil reduir-la, perquè hi ha moltíssims festivals, moltes festes majors i concerts, i ha sigut dur fer una selecció.
0: No, és complicat, però això és bona senyal, perquè vol dir que tenim molts plans a fer aquest cap de setmana i, per tant, per triar. Quin és el primer?
1: Doncs mira, avui ens anem a Roses, al Festival de Música Sons del Món, i tenim tres concerts per escollir entre avui i diumenge. Aquesta nit canta Sergio Dalma a les 10. Si no us agafa a prop, demà també tocarà el festival La Su. Cantarà a 8:45, així que teniu marge. Però és que, clar, el planazo per mi ve amb el trio còmic Guarres, que faran un show diumenge a les 8.
2: Tu vas despullada entre les gallines?
3: Elles van amb despullades, no? Els hi poses
2: clar,
3: roba.
4: Jo, de fet, tinc un taller que és el Chicken Nude Project.
1: Sé que no és música, però m'ha fet il·lusió incloure-les perquè la veritat que són unes reines i em fan moltíssima gràcia. Si esteu estiuejant per allà, no dubteu en comprar entrades que estan, la veritat, més barates del que em pensava. Laura, tu quan diries que valen?
0: Però deu ser el preu típic de festival, no? Entre 20, 50...
1: Doncs valen a partir de 7 euros.
0: 7 euros?
1: Sí. Les de les Suiguarres. Sí que és veritat que Sergio Dalma és una mica més premium.
0: Bueno, clar, al final l'experiència.
1: Sí, un xic més car.
0: Què més tenim?
1: Doncs mira, tenim de Roses, marxem a l'Escala, al Festival Porta el Blau, on diumenge a les 10 toquen els mitiquíssims Sopa de Cabra.
0: Cançó que mai passarà de moda no. I que totes les generacions la canten quan sona.
1: Sí, però és que, Laura, tenim més festivals, que ja hem estat bastant per l'Empordà. Si aquest cap de setmana no sou ni per Roses ni per l'Escala i ja no teniu 20 anys, podeu anar al Festival Mar d'Estiu a Santa Susana, que diumenge actua Miguel Ríos, o al Festival Jordi Savall a Montblanc, si us agrada més la música antiga o clàssica, o podeu anar diumenge a veure The Corrs al Festival Portaferrada. Ja veus, Laura, que l'oferta és bastant àmplia.
0: Home, i tant. Però ara hem parlat de festivals, festivals que hi ha gent que no li agraden, perquè massa gent, massa cars, massa lluny, per això tenim les festes majors.
1: Exacte.
0: I per quina comencem avui?
1: Doncs mira, començo per la de Sant Llorenç d'Hortons. És un poble de l'Alt Penedès, amb una agenda de lo més curiosa. Atenció, perquè dissabte a les 10 de la nit hi ha el Tractor Fest, que és una espècie de correbars que es fa amb un tractor carregat de begudes.
0: Com? O sigui, el tractor porta les begudes, eh?
1: Exacte. O sigui, no sé si m'he explicat molt bé. Crec que qui ens ho pot explicar millor és la Maria Bujant, que és membre de l'Associació Juvenil de Festes, que són els que van crear l'activitat fa ja 3 anys.
5: I doncs vam pensar que, com som una terra de vinyes i de tractors, doncs vam decidir carregar un tractor amb neveres, amb begudes a sobre, amb això fem un recorregut per tot el poble i també aprofitem aquestes parades per fer jocs i que sigui molt més dinàmic i que hi hagi molt bon ambient. Bàsicament el que fem gairebé sempre pues, és lo típic de saltar la corda, fem limbos, fem congas, la polca és com emblemàtica, sempre s'ha de fer. Cada any anem variant.
1: De fet, hem pogut parlar amb el conductor del tractor, en Pau. No ha volgut enviar-nos un àudio, és una miqueta tímid. Sí, però tenim un missatge de text bastant xulo que ens ha enviat, que deia que viure la festa des de dalt del tractor és una passada.
0: Ja m'imagino.
1: Sí.
0: Deus veure mil coses, tota la gent...
1: Diu que sempre hi ha algú fent el burro, com
0: clar.
1: Algú que es crida o es posa a ballar davant del tractor i diu que és molt xulo, al final, com obrir pas als carrers i de més i veure la gent passar.
0: No, em sembla un planazo la tractorada de bars i això, espera, és que ja després... Una cosa diumenge, no?
1: Hi ha una cursa amb aletes. Es veu que vas d'un punt a l'altre amb aquestes aletes i la gent es veu que...
0: Amb aletes de bussejar,
1: sí.
0: De...
1: Aletes de busseig, sí.
0: Doncs jo ja m'ho guardo l'any que ve per participar, no per anar-ho a mirar, sinó per participar.
1: Això és diumenge, d'11 a 2,
0: D'11 a 2 diumenge, d'acord. Què més tenim?
1: Doncs mira, si et sembla, passem del Penedès a Osona, concretament a Olost. Demà a les 5 de la tarda, al camp de futbol vell del poble, celebren el concurs del Pagès de Ferro. És una competició en equips de 5 on els participants carreguen elements de camp com bales de palla o sacs de pinso. Escoltem a la Núria Comarroca, que és membre de la comissió de festes.
6: consisteix en passar una tarda i es fa un circuit. Els equips que participen han de saltar bales de palla, agafar carretons de fems, saltar per troncs, enfonsar-se a vessals d'aigua, enfilar-se per una corda, córrer... I aquest equip sempre competeix contra un altre equip, que el premi al final és un pernil, o és un formatge, o és un pa de quilo. Jo crec que la gràcia del Pagès de Ferro és que és una activitat que tothom del poble i voltants es pot apuntar, és embrutar-se, passar-s'ho bé i sobretot fer poble.
0: Fer poble, clar que sí.
1: Fer poble, clar que sí. O sigui, participa gent de totes les edats.
0: De totes vol dir? De totes?
1: De totes, de totes. O sigui, mira, per exemple, la Núria ens ha explicat que hi ha un grup de gent gran que es fan dir els hooligans i que cada any es disfressen diferent. O sigui, un any de bebès, un altre dels picapedra i també, clar, hi ha nens que esperen a tenir com l'edat mínima per participar, que són 12 anys, eh? Cuidado.
0: 12 anys.
1: Escoltem en Jordi i l'Ona.
7: Som pare i filla, i jo hi he participat cada any. La meva filla l'any passat va ser el seu primer any que ho va fer.
8: Veure el meu pare que hi participava, jo també tenia moltes ganes de provar-ho.
7: És una experiència molt maca i divertida.
0: Que mon, 12 són anys, boníssims. Però és molt petit, no?
1: Sí, sento que són bastant, bastant petits, però potser estan fets d'una altra pasta, segurament, eh?
0: Que bé, doncs que participin en aquesta festa, que segur que s'ho passen molt bé, i fer poble, com deia la
1: molt
0: Núria.
1: Molt important, sí.
0: I hi ha una festa, Elia, que ens fa bastant fomo, no ser. I mira, ara m'està escrivint el Lluís Colomer, que és el nostre tècnic habitual. Diu, i Tabascan, què Tabascan?
1: Sí, sí, sí, sí. Que sapigueu que a Tabascan, dissabte, a dos quarts de cinc, hi ha un torneig de botifarra. És com una espècie de concurs, moda joc de cartes,
0: sí,
1: on s'escull...
0: Sí, home, la botifarra. I això s'ha jugat?
1: Sí, sí, sí.
0: Home, és divertidíssim. Què més tindrem?
1: Doncs mira, a les 11, un espectacle d'humor amb els actors d'ImproShow. O sigui, que jo això, la veritat que no m'ho perdria.
0: Home, Lluís, doncs passa-t'ho bé, ja que ens has deixat aquest divendres no abandonats perquè tenim el Víctor, però, bueno, te n'has anat, no passa res, està molt bé. Tu què faràs aquest cap de setmana?
1: Jo, mira, m'aniré a Palamós.
0: Que bé!
1: Faré una miqueta de platxeta i tranquil·litat.
0: Pau Puig, a tu no t'ho pregunto perquè estaràs aquí fent l'hora 14.
9: Ja. Sense comentaris. Aquí.
0: Nosaltres acabem aquí. Us deixem ara amb els podcasts del balcó. Avui la visita a l'exposició de Pompeia amb la Irene Cordón, que per cert, encara hi podeu anar, i a les 8, els Oteros, recuperem la conversa sobre els diferents tipus de pijos a la península Ibèrica. Bon cap de setmana.
10: El balcó.
11: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
12: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.

0: al balcó aquesta tarda hem sortit de l'estudi i mireu, si hi ha un fet històric que interessa a tothom, que fascina i que no ens en cansaríem mai de saber-ne prou, és el que va passar a Pompeia. Joan, on hem vingut?
1: Avui hem vingut, estem ara mateix a sota les escales del Museu Nacional d'Art de Catalunya, dalt de les Fonts de Montjuïc, davant de la porta del Palau de Maria Victòria Eugènia. Què hi ha aquí? Doncs la nova experiència de l'Ideal, que el coneixem molt bé, perquè igual ens hem fet totes les exposicions
0: totes les
1: immersives que han fet. Sí. Però és que aquesta està tenint moltíssim èxit arreu del món i és sobre Pompeia. Els últims dies de Pompeia. Per tant, si molts heu anat a visitar Pompeia, les ruïnes, tot, ara avui ens traslladarem a què va passar aquells últims dies abans que explotés el volcà.
0: Evidentment, ens hem buscat una guia, la millor. Irene Cordón, com estàs?
2: Molt bé, contenta de ser aquí.
1: Com a casa, no? L'ideal, realment. I vam venir per Tutankamon.
2: Vam venir per Tutankamon, allà al Poble Nou, em sembla que era
1: sí.
2: Així, i avui hem vingut aquí perquè em sembla que el tema s'ho mereix, aquest espai molt més gran.
0: Expectatives, que després et preguntarem. Pensa que no ha de ser fàcil explicar bé, perquè la gent que va a Pompeia sempre surt dient ai, que si aquesta autoguia, que si l'altra, no sé si m'haguessin hagut d'explicar.
2: Vinc sense expectatives, crec que és el millor. Ja està, entrem, ens submergim i anem a veure què tal.
1: I a més que és un fet històric del que s'han fet pel·lícules, llibres, se n'ha fet molta literatura.
2: Molta literatura, però és que no m'estranya, perquè heu de pensar que nosaltres, quan intentem explicar com era la vida quotidiana a l'antiga Roma, l'únic exemple que tenim és aquesta Pompeia, que és aquesta ciutat que va quedar sepultada sota les cendres al segle I de la nostra era. Per tant, tots els estudis, insisteixo, de vida quotidiana s'han de fer a partir d'aquestes restes. Per tant, anem a veure què passa.
0: Jo vull saber si
1: moltes
0: quan
1: ganes.
0: Acabes d'aquesta exposició vols anar allà, a Nàpols, i reservar-te el teu viatge a Pompeia. Ho sabrem a l'acabar.
2: Ho sabrem.
0: Entrem?
2: Som-hi.
0: Vinga.
3: Hola.
0: Hola.
1: Clar, acabem d'entrar i a la immensitat de l'espai és un palau de la Fira de Montjuïc, és a dir, això serà enorme.
0: Fa molt bona olor, no sé si té a veure alguna
1: sí,
0: cosa a què fa, amb Pompeia.
1: A què fa olor, Irene, tu que estàs experta en les olors de l'antiguitat?
2: A la Pili.
1: A la Pili?
2: A la Pili... Jo vull creure que és això, perquè no, no? Llavors dius... Heu de pensar que les primeres hores de la nit del 25 d'agost de l'any 79, tota una pluja de la Pili va començar a caure sobre la ciutat de Pompeia, Herculà i Estàvia. Jo vull pensar que aquesta olor és la de la Pili que va caure.
1: Entrem en una sala en què el primer que fan és explicar-nos l'origen de Pompeia.
2: Doncs estem en el segle I de la nostra era. En aquell moment, els emperadors romans, estem a la dinastia Flàvia, que és una de les més importants. Vespasià, Tit, Domicià són els tres emperadors d'aquesta dinastia. I és una època realment meravellosa, perquè sota aquests grans emperadors es va construir el Coliseum i també va tenir lloc aquesta erupció del Vesuvi. Pompeia, en aquell moment, és una ciutat que està al golf de Nàpols, per tant, està al sud de Roma, i era una ciutat poble d'estiueig, és a dir, no només hi havia la població local que hi vivia, sinó que, a més, alguns romans i romanes hi anaven d'estiueig. Per tant, s'hi poden trobar cases molt grans, on anaven a descansar.
1: Era ciutat de classe alta, també.
2: És una classe que, per una part, hi ha el poble originari, però és veritat que hi ha unes cases que tenen més de 3.000 metres quadrats, per tant, gent benestant de Roma i anava cap allà. Heu de pensar que està al costat de l'aigua, al costat del Mediterrani, tot era idoni per poder-hi passar unes bones vacances.
0: Aquí hi ha unes il·lustracions que es veuen, no? Aquestes cases que deies, que sí, és veritat, semblen luxoses, i els adoquins, els famosos adoquins, que després en parlarem segur perquè és el que es manté un cop hi vas a visitar-ho.
2: Les llambordes. Es veuen perfectament, i de fet aquesta recreació que estem veient seria la part més del poble. Aquí podem veure les cases són baixetes, són com a molt de dues plantes, i veuríem la vida al carrer. És aquest carrer que és veritat que a tots i a totes ens ve al cap, perquè veiem les botigues a peu de carrer i a sobre hi vivia la família. Una miqueta com les viles actuals. Veiem, per exemple, la Fleca, com estan fent el pa, com el couen, o les tavernes, que n'hi havia moltíssimes, i a sobre és on hauria viscut la família que es dedicava a aquest negoci. Pompeia és una ciutat romana que tenia absolutament de tot. Hem d'esperar a trobar doncs, les tavernes, moltíssimes. Va pensar que hi havia entre 150 i 200 tavernes per una població Pompeia es calcula que hi vivien uns 10.000, 12.000 habitants. Per tant, si feu un càlcul ràpid, veureu que cada 60 habitants hi havia una taverna. Això què ens indica? O que la gent dinava molt poc a casa, o que la gent feia molta vida al carrer, són molt mediterranis, i és realment interessant. Aquí podem veure algunes fotografies de Pompeia, ja excavada, ja restaurada, que veiem alguna d'aquestes tavernes, on vindria a ser una miqueta el fast food romà de l'època. És a dir, la gent sortia, comprava menjar ja preparat, trobaven qualsevol menjar, no només romà, sinó provinent de fora, tenien l'oportunitat de poder-ho menjar.
0: Està ple d'àmfores i aquests orificis què
2: eren? Més que àmfores, això és un tipus de taverna que té aquest moble d'obra i tenen aquests orificis, aquest precisament és on hi havia el menjar que ja estava fet. També hi ha alguns d'aquests orificis amb aquestes àmfores com encastades que hi hauria hagut aquella salsa que es diu garum, que el garum és la salsa més típica feta de...
0: Anxova
2: Més que anxova, avui en dia li faries a menjar, però seria les restes dels peixos.
0: Clar, sí,
2: però molt bé, amb una olor molt forta, heu de pensar que hi havia cases especialitzades a fer aquest garum. I una cosa molt interessant és que en una d'aquestes tavernes ens diuen que es ven un garum kosher. Per tant, ens està dient que hi ha una comunitat jueva local a Pompeia. Tot això no ho hauríem pogut saber si no s'hagués trobat aquesta ciutat sepultada. Però com a bona ciutat romana que és, també té un amfiteatre on hi havia el joc dels gladiadors, també hi ha les... veiem aquí... per exemple, els banys. O sigui, aquí podem veure tranquil·lament aquestes termes, les més conegudes són les de Caracal·la, però evidentment hi havia els banys públics, perquè a Roma sabem que és molt important també el tema de l'aigua, sabem que hi havia aqueductes, que hi havia, per tant, espais diversos. El fòrum.
0: El fòrum, clar, i el temple, no?
2: El fòrum
0: temple
2: seria...
0: El temple de Júpiter.
2: Exacte, el fòrum seria la plaça pública, una miqueta, jo dic, l'àgora quan parlem de Grècia, i en el fòrum es trobaven alguns edificis públics, entre ells hi havia aquest temple a Júpiter, Juno, Minerva, dels quals en són els romans molt devots.
1: Tot això recordem que s'ha anat descobrint a poc a poc, perquè hi ha encara moltíssim per descobrir, no?
2: Queda més o menys un 25% de la ciutat encara per treure la llum, que déu-n'hi-do, però ja van començar des del segle XVII, segle XVII-XVIII, ja es té constància que hi ha les restes d'una ciutat important, fins i tot sovint s'ha dit que l'arqueologia neix precisament excavant Pompeia, com a ciència, trobo interessantíssim, però és veritat que encara s'han de fer molts treballs, però bona part de la ciutat ja està, ja la podem veure, i per això jo crec que ens fascina tant i tant anar-hi, perquè és entrar en el túnel del temps i passejar-te per aquells carrers amb aquestes ínsules que serien aquests edificis amb pisos o aquestes domus que serien aquestes cases magistrals enormes de la gent benestant.
1: Doncs anem entrant. Es nota que hi haurà muntatge visual i auditiu perquè se sent força
0: La música
1: força
0: és molt
1: soroll.
0: Èpica i... Ara estem esperant i fent cua una de les experiències que més ens agrada, que és allò de posar-nos les ulleres.
1: És la de realitat virtual,
0: sí.
1: Que et diu...
0: Que tu et mereixes, Joan.
1: T'has de posar les ulleres i seure i després et fa un recorregut. Que vam anar-hi, per exemple, a la de Jules Verne,
0: sí.
1: Que jo vaig tenir una marejada important, això és veritat. Tu et mereixes, Irene?
2: No gaire, per sort.
0: Però a mi m'impressiona molt encara tot això, posar-te les ulleres i tenir la sensació que ets allà.
1: Clar, estem veient a la gent que l'està gaudint l'experiència immersiva i estan asseguts en una cadira amb les ulleres de realitat virtual. Sembla una escena distòpica, la veritat.
3: Quatre.
4: Bueno. Són quatre?
3: Sí.
4: Vale, perfecte.
3: M'acompanya?
4: Sí.
3: Bueno, ara us ajudaré a posar les ulleres, d'acord? Dura uns 8 minuts i és 360, així que podreu moure una mica la cadira per veure-ho tot. Quan acabi l'experiència, us diré que us les traieu, les podeu deixar a la cadira i l'experiència continua per allà.
1: Irene, estàs a punt?
2: Tot a punt.
1: A l'Anna no li van les ulleres.
3: Molt
0: bé. Arranco, nens.
1: Ai, quin susto!
0: Ai, hòstia! Ai, per favor!
1: Increïble.
2: A mi també m'ho ha semblat increïble.
0: M'ha agradat moltíssim, m'he espantat moltíssim amb la lluita de gladiadors i el tigre. Bé, no ho hauríem d'explicar tant, perquè si no la gent... Però és molt impactant.
2: M'ha semblat increïble. Estàvem allà a l'arena de l'amfiteatre, amb els gladiadors, del no-res surten feres, tot meravellós.
0: I la vista aèria del Vesuvi, no?
2: Sí, de com tot se't pot acabar un dia per l'altre. Un fenomen natural, com l'erupció del Vesuvi.
0: Ara sí que anem a una sala on es projecta en bucle continu una pel·lícula de 26 minuts de durada dividida en 8 capítols.
1: I diu, recomanació, si et mereixes o experimentes visió borrosa, espasmes musculars, tremolors o desorientació, abandona la sala i contacta amb un membre del personal. Apuntat.
0: D'acord, Joan, agafa'm la...
1: No m'he marejat gens, en aquest cas.
0: Som a la sala immersiva, les quatre parets amb imatges de Pompeia. Hem passat de la ciutat coberta de cendra a que sembla que ha tornat a sortir les plantes. No sé si és el Renaixement, però la ciutat està...
2: Que sempre reneix. Quan penses ja que tot és mort i tot és gris, sempre hi ha aquest bri d'esperança que torna al cicle.
0: Es veuen uns ulls descobrint.
1: Que... El descobriment va ser el segle XVII, es diu.
2: El segle XVII-XVIII s'havia parlat. Si Pompeia queda sepultada, Estrabó, que és un gran geògraf, ens va explicar què era Pompeia. Deia que era una ciutat que estava al golf de Nàpols, però ningú en sabia res. I vam haver d'esperar aquests 1.700 anys per ser redescoberta.
0: Quina sort, no? Irene, tu t'imagines que t'hagués tocat a tu això?
2: Clar, jo sempre dic que quan una ciutat és, com en aquest cas, no sepultada sota la cendra, és una desgràcia pels seus habitants, però un tresor i un regal per l'arqueòleg i l'arqueòloga. La Villa dels Misteris és una casa que es va trobar a les afores de Pompeia i que es dedicava al conreu de la vinya. I per tant era una casa molt important perquè tenia tota la premsa de vi i tenia aquests frescos a les parets amb aquests colors bordeus tan bonics, i es diu la Villa dels Misteris perquè encara no sabem ben bé ni qui vivia. Però us diré una cosa, nosaltres sabem que l'erupció del Vesuvi no va tenir lloc el 25 d'agost, perquè la Via dels Misteris ja s'havia fet la verema, per tant va tenir lloc al setembre o a l'octubre de l'any 79. Dins de Pompeia s'han trobat unes domus, unes cases meravelloses amb uns mosaics que fan de paviments de terres increïbles que a dia d'avui estan exposats al Museu Arqueològic de Nàpols, però la Via dels Misteris, insisteixo, a les afores de la ciutat, podem veure com la ciutat de Pompeia era autosuficient i ells tenien la pròpia producció de vi.
0: O sigui, aquesta tragèdia va ser clau per descobrir com funcionava el món romà.
2: Això sol passar. O sigui, una tragèdia fa que nosaltres després puguem estudiar-los. Per tant, ens han deixat un llegat increïble, eternament agraïts, i jo crec que els hi devem. Per això l'ideal està molt bé que hagi fet aquesta exposició.
0: Et pots marejar, perquè estem circulant per una de les vies dels carrers de Pompeia. Restes arqueològiques de Pompeia. De Pompeia, sempre et preguntes per què no van poder fugir abans? Com va ser tan ràpida la cendra per sepultar-ho tot?
2: No va ser tan ràpida, van haver avisos. De fet, ja sabeu que es van trobar els cossos, se n'han trobat fins a 1.100 cossos amb aquell motllo de guix que tenim a dia d'avui, però si la població de Pompeia era 12.000, 1.100 és poc. Per tant, van haver avisos previs i part de la població se'n va anar. Jo sempre dic que Pompeia es va quedar l'optimista. Fins i tot algun dels cossos que s'ha trobat té les claus de casa dins de la butxaca. Això vol dir que pensava que podria tornar i va deixar totes les seves pertinences allà amagades sota els llits, les taules, però de saber que moltes de les cases de Pompeia ja estaven buides, perquè a més l'any 62 havia hagut un terratrèmol i la ciutat estava tota sacsejada. Ja era una ciutat bastant abandonada.
0: Ja veig els oients preguntant-se què haguessin fet ells, si marxar o s'haguessin quedat com a optimistes.
1: Mare meva, estem dins del volcà, no? Ara mateix, com poden comprovar els oients amb aquest soroll?
2: Sí, és una barreja aquí de la pili amb escòria volcànica, em vull imaginar gasos letals, tota aquesta barreja, aquesta por, aquest color vermell, sembla l'infern. Les persones, també us he de dir que van morir a l'acte. Per això els cossos que tenim semblen que estiguin congelats, perquè inhalar aquests gasos, automàticament a l'entrar al cos, en aquests pulmons es desfeien al moment. Llavors aquí jo crec que s'ha pogut... Ho han recreat molt bé, no? Heu vist com venia com un núvol, semblava l'àngel de la mort. Si tu inhalaves fort això, llavors ja mories i no mories cremat.
1: Doncs ja acabem de sortir d'aquesta... Experiència immersiva, quatre parets.
0: I la Irene està fent uf, perquè estem davant de... Són els cossos, Irene.
2: Sí, a mi sempre això m'impacta molt, igual que les mòmies egípcies. En aquest cas us he de dir que això són els motllos, no són les persones en si, perquè evidentment tota la lava i tot consumeix la carn i la roba, però sí que deixen uns buits, i es va inventar una tècnica en el segle XVII-XVIII en la qual van omplir aquests buits amb guix. Llavors aquí el que podem veure són aquests homes, aquestes dones i aquests animals que no van poder sortir ni escapar de l'erupció del Vesuvi. Llavors clar, a mi m'impacta perquè són persones, o sigui, és gent com nosaltres que vivien, que estimaven, que tenien els seus problemes, i de cop i volta la vida se'ls va acabar en una nit.
1: Arqueològicament, reproduir això amb aquests motllos, quina informació donava per saber com era la gent que vivia a Pompeia?
2: T'ho dona tot, absolutament tot, perquè fins i tot s'ha pogut estudiar la dentició i d'aquests cossos, que les dents sí que les tenim, i pots veure fins i tot doncs, què menjaven, no? És un poble que agrada molt les farinetes. També podem veure que porten jersells de llana. De nou, no van morir el mes d'agost. Fixeu-vos que teníem la prova de que s'havia fet la verema, i com que van vestits amb jersells de llana, vol dir que feia fred en aquell moment, que devia ser doncs, finals de setembre, principis d'octubre. No només veiem el tipus de roba, sinó absolutament tot. Veiem doncs, com alguns

0: portes les claus de casa, doncs perquè penses que hi tornaràs i no hi vam poder tornar mai més. També pots veure el cos d'un home i una dona abraçats fent-se un petó perquè saben perfectament que els espera i s'abracen, no? Potser si sapiguessin que estem a punt de morir, vés a saber, no, què faríem aquest darrer minut de vida. Però veus també el gos que no s'ha pogut escapar perquè té una cadena al coll i no ha pogut marxar i que s'està recargolant de dolor i de pena, probablement.
1: Ara que hem sortit d'aquesta experiència immersiva, duies una carta que ens has explicat que era clau per saber una mica tot el que hi va passar en aquesta explosió, erupció d'aquest volcà.
0: Tenim una font textual meravellosa que és la carta de Plini el Jove que li va escriure a Tàcit, on li fa aquesta descripció meravellosa de què és el que ell va veure i li explica com va morir el seu tiet, que era Plini el Vell, que probablement és la víctima més coneguda, no? que va perdre allà la vida. I és una carta fantàstica perquè diu: mira, jo t'explico el que va passar des d'on jo hi era, es trobava en aquell moment amb un vaixell allà al golf de Nàpols, diu, i és veritat que vam veure com una columna de fum acabada com una pilota, diu, el meu tiet deia que tenia forma de pi, però és que és ben cert, diu, tenia forma de pi, doncs s'alçava d'aquell turó, d'aquella muntanyeta que és el Vesuvi, que era un volcà, i li explica com el seu tiet té unes ganes, unes ànsies de voler conèixer què ha passat, i que se'n va cap allà i diu, escolta, quedeu-vos aquí, li diu a la seva mare, que és la seva germana, i a ell, que és el nebot, quedeu-vos, que jo m'apropo perquè vull veure el que és, perquè és un home que té una necessitat de veure les coses, és un aventurer, té un punt d'inconsciència, perquè ell no ho sap, però allà hi deixarà la vida. I és una carta que recomano moltíssim, la podeu trobar, és molt fàcil de trobar, i l'envia Tàcit, i Tàcit diu, no et preocupis, perquè jo això ho plasmaré en els meus escrits perquè a la posteritat la gent sàpiga què va passar aquí. I teníem la carta, però no teníem Pompeia. Per tant, teníem els escrits d'Estrabó, teníem la carta...
2: Se sabia que havia passat alguna cosa tremenda.
0: I que hi havia alguna ciutat per allà, però clar, en aquell moment doncs no es deia quasi res. Però a més no hem d'oblidar que no és només Pompeia, també hi havia Estàvia, hi havia Herculà, hi havia altres pobles, però Pompeia era el més gran i és provar la pena visitar-los tots, eh?
1: Rai, aquí ens expliquen com visitar Pompeia, que no és un lloc fàcil per visitar si és la teva primera vegada, perquè no te l'acabes mai, la visita a Pompeia.
0: No, és una visita molt, molt llarga, si vols, perquè fer tota la ciutat és impossible, però per això hi ha guies allà, no? Llavors jo recomano moltíssim, clar que hi pot anar cadascú pel seu compte, però sempre millor si hi ha algú que t'hi acompanya, perquè et portarà pels carrers i les zones que s'han de veure, al fòrum hi has d'anar, a l'amfiteatre hi has d'anar, t'has de passejar per aquests carrers, però és molt bonic veure en aquests carrers la taverna, l'Openar, que era el prostíbul, que també doncs és molt curiós de veure, i totes i cada una d'aquestes coses.
1: Tornem a veure ulleres de realitat virtual, eh?
0: Aquí és on et marejarà, Joan.
1: Aviam.
2: Aquí és on es fan aquells recorreguts que són bastant...
0: Em sembla que hem d'anar dempeus ara, no? O ens hem de seure encara?
1: Mal metavers.
2: No ens separem, eh? Que sempre ens passa que ens fiquem i ens separem... i ens donem uns quants cops.
3: Aquí visitareu la Vila dels Misteris, que era una domus romana molt famosa de Pompeia. Anireu passant per diferents espais de la casa i us guiarà una veu, que és la Licínia, la mestressa de la casa. El que teniu que fer és caminar, esperar que s'obrin les portes, així passar als altres espais. Qualsevol cosa podeu aixecar la mà. Us veureu entre vosaltres com petits caps d'estàtues volant, flotant per l'espai.
1: Realment la gent va molt perduda aquí, ara que ho veu sense ulleres.
3: Vale, ja pots creuar la porta.
2: Vale. Adéu, nois.
1: Ui, estem en una domus romana.
4: On està, Joan? Comença.
1: L'Anna és el 51, oi?
4: Jo ets el 23, jo sí.
1: Sí.
4: Joan, que bonic és això. Anem, que ens obrirà la porta.
1: Tant de bo tinguéssim una casa així, Anna. Ai, mira, la cuina de la que parlava la Irene, no?
2: Sí, amb els orificis pels menjars fets.
1: Ai, es poden tocar les espelmes. Ai, quin susto. Quin susto. Ai, quin susto. Volia tocar les espelmes, però estàs aquí al mig.
2: Sí.
1: Ai, ai, para.
2: Mira, aquí hi ha unes pomes.
1: Ja s'ha acabat.
5: Sí, ja ho he acabat ja. Vale, gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: M'agrada molt l'evolució quan estàs entre les restes i de sobte ho recreen com era antigament Pompeia amb els colors.
0: I de cop quan se'n torna a anar no vols, dius no. Vols que torni una altra vegada aquella meravella, aquells colors, aquella vida.
1: Atenció, que hi ha una sorpresa que ja la vam viure i gaudir a l'anterior ideal de Tomis d'Ancamón. És que ens

0: podem fer unes fotografies i convertir-nos en romans i romanes. Vinga, va, anem a fer un fotomaton.
1: Val, va.
0: L'Anna s'ha de fer una foto. Ui, t'ha fet com un home. I amb la Irene que s'ha fet una... Oh. La Irene ha quedat com una... Com una...
2: Guapíssima he quedat. Mira, surto aquí, sóc aquella. Mira, que guapa.
0: Ai, falto jo. Ai, mira la Laura, també, que mona. L'Anna l'ha fet com un senyor.
1: A mi m'ha fet un home.
0: Oh, m'ha fet com una dona. Per què m'ha fet una dona a mi, a tu, un home? Bueno, i després d'uns riures, com sempre, tota bona visita s'acaba a la botiga de souvenirs.
1: Doncs sí, després d'aquests riures en els que ens hem, no sé, una mica disfressat
0: de pompeians,
1: pompeians i pompeianes. Sí. Jo et preguntava al principi, expectatives, m'has dit zero, ara ja pots fer la teva crítica.
2: Doncs més que recomanable, s'ha de venir a veure, perquè tal com comentàveu a l'inici, Pompeia, jo crec que tots i totes sabem de què estem parlant, d'una ciutat sepultada sota les cendres d'aquell Vesuvi, d'aquella erupció del segle I, i realment aquí tens la sensació que hi entres a dins, ho vius. Això és aquesta experiència immersiva. Implica això, la música, les veus, les llums, fins i tot les olors, hem arribat a dir.
1: Tu havies imaginat així? Com va ser l'explosió, com aquest núvol que hem vist, que a mi m'ha impressionat molt, com queien aquestes pedres incendiades.
2: Clar, veníem d'aquella darrera que vam anar a fer de Tutankamon, crec que va ser la darrera que vam fer plegats, però jo crec que aquesta a mi m'ha agradat més. No sé si s'ha de comparar o no, però és que m'ha agradat moltíssim, perquè passava d'un món a un altre, no? De la vida a la mort, en un moment, de l'alegria a la tragèdia, i ho han aconseguit, i hem sortit, jo crec, no? He tingut tota una barreja de sentiments dins meu, i amb moltes coses que no volem explicar, però que entres d'una manera i surts d'una altra. Jo crec que això és del que es tracta avui en dia, del que són els museus i de les exposicions, que no et deixin indiferent, i jo us asseguro que avui me'n vaig cap a casa sent una altra.
1: Com sempre, els oients del balcó, els grans privilegiats de tenir una guia com la Irene Cordon. Nosaltres ja ni parlar-ne, no? Joan Bofill, Laura Pro del Fogo, hem estat aquí.
0: Una meravella, una meravella.
1: Moltes gràcies, Irene Cordon.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Tant de bo els oients la puguin escoltar, aquesta xerrada que hem mantingut aquí, i venir després. Una abraçada.
2: Una abraçada.

0: La graderia del balcó. Núria Vilamala.
1: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Barça i Manchester City ja negocien per Rodri, que ha triat el Barça, ha rebutjat el Real Madrid i vol vestir de blaugrana aquesta temporada. La intenció del Barça, tancar-ho aquest mateix cap de setmana. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest divendres 7 d'agost, però abans anem a analitzar tot el que està passant a Can Barça. Ahir ja us explicàvem aquí a la graderia del balcó que Rodri havia triat el Barça, que havia dit no al Real Madrid i que el club blaugrana volia tancar l'operació l'abans possible. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Ara, bàsicament, és aquest procés de negociació Barça-Manchester City. Rodri ja ha dit al club anglès que ell vol anar al Barça, per tant, les negociacions haurien d'arribar a bon port perquè al City també li interessa, evidentment, negociar per Rodri, que acaba contracte l'any vinent. I vaja, el Barça, sobretot, amb aquesta intenció, Adrià, de solucionar-ho l'abans possible.
2: Sí, sí, sí. Si no hi ha cap inconvenient i les negociacions no fracassen, és a dir, que van bé entre el City i el Barça, doncs la idea és que sigui aviat nou jugador del Barça. És la intenció del Barça, tenir-lo el més aviat possible per començar, evidentment, també a ja fer les proves. La setmana que ve ja tornen els internacionals espanyols, per tant, Rodri estaria entre ells si s'arriba ja a l'acord i signa i tira endavant. Amb ell està tot acordat. Ara, és el que deies, s'ha d'accelerar amb el Manchester City. Les dues parts saben quina és la voluntat del 100% de Rodri, que és jugar al Barça. I per tant, doncs, aviam quants dies dura el tema, però s'hauria de començar a accelerar.
1: Clar, aquí el Barça té dues avantatges. La primera, que Rodri ja ha dit al City que vol anar al Barça. La segona, que Rodri acaba contracte l'any vinent, per tant, al City també li interessa treure diners per Rodri. I clar, Adrià, no sé cap on pot rondar l'operació. És a dir, en teoria, 50-60 milions és la intenció que té el Barça, no?
2: Sí, el que ha explicat el Nil Solà el que t'hi jugues aquest matí és que l'operació rondaria uns 60 milions d'euros aproximadament, comptant també els variables, és a dir, 45 milions fixos i entre 10 i 15 de variables. Per tant, estaríem parlant d'això, prop de 60 milions si es compleixen tots els variables, que és la xifra precisament que estava pactada de destinar més o menys a un central, que aquesta operació del central ara mateix està aturada, està parada, perquè l'oportunitat de mercat que suposa anar per Rodri, doncs és molt difícil de rebutjar i, per tant, doncs aquests diners es farien servir per fitxar un futbolista de total garanties pel Barça. Recordem, 45 milions fixos seria l'oferta del Barça, més entre 10-15 variables. Estem parlant que la primera oferta del Barça que presentarà al Manchester City és de 60 milions.
1: Clar, aquests dies, Adrià, també ho deies, clar, Rodri és una oportunitat de mercat que es troba al Barça, que evidentment és un futbolista que si tens l'oportunitat d'anar per ell hi has d'anar, perquè és l'MVP del Mundial, ha estat pilota d'or i és un jugador que et garanteix un alt nivell al Barça perquè és d'escola Guardiola. Clar, Adrià, per molt que el Barça al mig del camp estigui cobert, si et surt una oportunitat com la de Rodri, has d'anar per ell.
2: Home, sí, és evident, i a més és que al mig del camp, a veure, la peça de Sergio Busquets sempre ha costat molt de substituir, i Rodri és l'home ideal. Ja ho va dir Deco fa 3 temporades, que ell veia a Rodri com a substitut de Busquets, com el millor reemplaç de Busquets en qualsevol equip, no només al Barça, sinó era diguem-ne, no una còpia idèntica, però un jugador similar a Sergio Busquets. I clar, doncs s'ha d'aprofitar aquesta oportunitat. També recordem que Frenkie de Jong estarà uns quants mesos de baixa i per tant la posició de mig centre, si arriba Rodri, serà per ell. I en aquest entenc, en aquesta idea o en aquest projecte és com s'ha pogut convèncer d'ell per venir al Barça, perquè tal com ha explicat també el Nil, Flick ha parlat amb ell, Deco ha parlat amb ell, alguns jugadors internacionals del Barça com Pedri han parlat amb ell, i per tant tot això ha sigut clau per convèncer-lo per venir al Barça.
1: I la intenció, Adrià, ho deies, clar, el Barça vol tancar-lo aquest cap de setmana perquè la setmana vinent ja s'incorporen els mundialistes, els campions del món, i clar, al Barça ja li agradaria tenir Rodri a les ordres de Flick per afrontar el tram final de la pretemporada.
2: Sí, sí, clar, sí, sí, començar a fer les proves corresponents pensant ja en l'inici de Lliga, que ja no li queda gaire, amb la qual cosa el Barça ha de començar ja practicar amb els futbolistes que creu Flick que hauran de ser les peces clau d'aquesta temporada.
1: I Adrià, a veure, perquè demà fas les maletes, no? El Barça cap a Itàlia i tu també marxes cap allà.
2: Cap allà anem. Anem a veure un triangular, el Barça juga un triangular, que estarà molt bé per provar cosetes i fer jugar joves abans que arribin tots els internacionals espanyols. Contra l'Udinese, que és l'equip local, és a dir, el Barça va a Udine a jugar aquest triangular, jugarà contra l'Udinese 45 minuts i jugarà contra el Nottingham Forest 45 minuts més. O sigui, en total serà una mena de partit normal de 45 minuts per part, però la diferència és que a la primera part hi haurà un rival i a la segona part n'hi haurà un altre. I això, bueno, acabarà doncs definint qui és el guanyador del triangular entre Udinese, Nottingham Forest i Barça, que si vols, no sé si la gent estarà molt avesada a veure un triangular, però com funciona un triangular i qui s'endurà la copa...
1: És curiós, eh?
2: Sí, clar, qui s'endurà la copa en aquest triangular? Doncs s'endurà la copa qui més punts faci. Això va per punts. I els punts són victòria 3 punts, normal, com sempre. Un empat és un punt, però si guanyes la tanda de penals en són 2.
1: Vale.
2: Si perds la tanda de penals et quedes amb un punt i la derrota són 0. Per tant, en aquests 45 minuts de partit contra el Udinese i 45 minuts contra el Nottingham Forest, el Barça ha d'intentar guanyar els dos, evidentment, però si no pot guanyar-ne un, doncs empatar-lo i guanyar la tanda de penals.
1: Serà entretingut, eh, Adrià? T'ho passaràs bé.
2: Sí, prou entretingut, sí. A veure, la gràcia d'allà és, primer que el Barça jugarà al camp de l'Udinese, que és un camp que s'ha fet nou i que és molt bonic. I
1: que tu tens ganes d'anar-hi.
2: M'agradarà, sí, exacte, m'agradarà veure'l, aquest friuli nou. I després doncs veure també els jugadors que poden jugar al primer equip en un futur, no? Tinc ganes de veure Ibrahima Tunkara, tinc ganes de veure Abdelkarim, vaja, jo crec que Xavi Espart, etc, no? Jugadors que són interessants de veure.
1: I com a destí gastronòmic no està malament.
2: Home, Itàlia sempre està bé. Itàlia sempre està bé. Buscarem un lloc per menjar una bona pasta i per menjar un bon gelat. I tornarem tranquil·lets i contents.
1: Clar que sí. Doncs Adrià Soldevila, moltíssimes gràcies, bon viatge, gaudeix del triangular d'Udine i d'Itàlia i t'escoltem la setmana vinent.
2: Moltes gràcies. Per cert, viatge Rafa Juste en representació del Barça, Joan Laporta seguirà fent bondat.
1: Continuarà descansant el president del Barça. Adrià, gràcies.
2: Vinga, fins ara.

0: Quan passen 8 minuts de 8:45 de la nit, aquí a la graderia del balcó, el que fem ara és agafar el cotxe i marxem cap a Andorra. Asier Chaves, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Perquè el Barça femení ja està instal·lat a Andorra per fer-hi la primera estada d'aquesta pretemporada. I, Asier, quina és ara mateix la fotografia de l'equip?
1: Doncs l'equip va arribar ahir, treballarà a Andorra fins dilluns, combinant les sessions de camp amb la preparació física, i de moment ho farà amb diferents ritmes dins de la plantilla, perquè Aitana Bonmatí continua amb un pla individualitzat per les molèsties que arrossega el turmell esquerre arrel de la seva lesió al peroné de la temporada passada. Encara no té una data concreta per tornar, i quan ho faci serà perquè ja no té dolor, perquè ja no té mal, perquè la seva prioritat és poder tornar al 100%. Quica Nazaret sí que ha començat avui la sessió d'entrenament amb les seves companyes, però s'ha hagut de retirar abans d'hora perquè ha notat unes molèsties i l'equip ha preferit no arriscar. I Caroline encara no entrena tampoc amb el grup perquè acaba d'arribar i el Barça vol que s'incorpori progressivament a la dinàmica de l'equip. L'estada acabarà dilluns i dimecres arribarà el primer amistós de la pretemporada contra el Montpellier, el Johan Cruyff.
0: Perdona, Sier, que gairebé t'atropello. El que deies, Aitana Bonmatí, que està fent aquest pla individualitzat, ja ens ho havia explicat l'Anna Palet fa uns quants dies, que ja és el pla, la intenció que té una mica el Barça femení amb Aitana en aquest inici de pretemporada i de temporada. I a Sier, avui també han parlat Cata Coll i Clàudia Pina. Com afronta el vestidor una temporada en què, clar, han marxat moltes jugadores, però el Barça, com sempre, torna a tenir l'exigència de guanyar-ho tot?
1: Doncs l'afronta amb naturalitat. El Barça ve d'aixecar 4 títols i Cata Coll no vol saber res de pressió.
2: No, volem seguir guanyant-ho tot i ja està, crec que és l'objectiu. Ni confiança, ni pressió. Sabem on estem, sabem el club que representam i també sabem el que volem fer, no? I volem fer que guanyar una altra vegada tot. Sortirà o no sortirà, però jo crec que som un equip que aguanta bastant bé la pressió i que com més pressió més millor juguem.
1: La pressió no canvia, sí que ho fa el vestidor. Aquest estiu han marxat futbolistes molt importants com Alexia, Mapi, Ona o Salma, i Clàudia Pina té clar com afronta el grup unes baixes de tant pes.
3: Bueno, és com raro, però al final crec que són cicles. Tot s'acaba. Per elles era el moment de marxar, de tancar un cicle. Ens han ajudat i han portat el Barça al més alt que han pogut, guanyant-ho tot. A part d'acompanyar-se, eren amigues, han sigut molts anys juntes i espero que els hi vagi genial.
1: Per tant, dues idees molt clares. El Barça assumeix que trobarà a faltar les jugadores que han marxat, però manté intacta l'ambició de tornar a competir pels títols.
0: I una de les incorporacions a Sier d'aquest estiu, en realitat és una futbolista que torna a casa, Martina Fernández, que avui ha fet la primera compareixença des de que va tornar al Club Blaugrana.
1: Doncs sí, és la primera que s'ha posat davant dels mitjans des de que es va fer oficial el seu retorn. Martina torna després d'un any i mig a l'Everton, una experiència que, segons explica, l'ha canviat molt, tant com a futbolista, però sobretot en l'àmbit personal.
4: Bueno, crec que té més confiança en si mateixa, perquè va sortir de la seva zona de confort i es va haver d'exposar molt més, i crec que he crescut molt mentalment, físicament també, així que crec que és una nova Martina i que tinc moltes ganes d'ensenyar-la.
1: Martina torna principalment com a central, però una de les seves grans virtuts és la polivalència. Avui li han preguntat específicament si també es veu jugant de lateral dreta i ella no es tanca cap porta.
4: A mi m'agrada molt jugar de central dret, però allà a Anglaterra he jugat molt de central esquerra i també he jugat de lateral dret, i on el Pere em demani jo ho donaré tot allà.
1: I aquesta resposta té lectura en clau de plantilla, perquè després de la sortida d'Ona Batlle, l'única lateral dreta específica del primer equip és Marta Torrejón. Martina no torna necessàriament per ocupar aquesta posició, però la seva predisposició i la seva polivalència poden oferir al Barça una alternativa interna.
0: Doncs Martina Fernández, una altra de les protagonistes avui al Barça, que ja està instal·lat a l'estaix de pretemporada a Andorra, on hi ha estat avui també el nostre company Asier Chaves. Asier, bona tornada i que tinguis un bon cap de setmana.
1: Una abraçada, Núria.
0: I quan falten 3 minuts per 9:45, han passat més coses aquest divendres.

0: La primera s'ha acabat fa molt pocs minuts. Arnau Santero, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: Que és un partit amistós entre els dos equips catalans que aquesta temporada jugaran a segona, Girona i Sabadell.
1: Sí, tots dos, com bé dius, s'han enfrontat en el que pot ser un gran simulacre per la temporada que ve, en un partit en què ha acabat amb empat a dos, que, tot i així, deixa millor sabor de boca pel Sabadell que pel Girona. Un Girona que s'ha avançat amb un gol de Justin Garcia des de la banda esquerra, pràcticament sense angle, i que ha acabat la primera part d'aquesta manera. No ha sigut fins al primer minut de la segona en què Gennard Fornés, en un córner, després d'una ocasió claríssima en la primera jugada de la segona part, ha empatat el partit pels arlequinats. En el minut 12 de la segona s'ha tornat a avançar el Girona Benat amb un gol de penal que ha enganyat el porter, i no ha sigut fins al tercer d'afegit de la segona meitat on el Sabadell ha fet aquest 2-2 amb un gol de cap d'Escudero. Per veure aquest enfrontament en temporada oficial, però encara haurem d'esperar bastant, perquè el primer partit entre tots dos es jugarà a Montilivi, serà la jornada 20, ja el mes de gener de 2027.
0: Els dos equips debuten la setmana que ve a segona divisió, el Girona contra el Leganés, el Sabadell, el Molinón contra l'Sporting. A tu, Arnau, t'agrada més el Sabadell, l'has vist tot el partit.
1: Sí. Sobretot a la segona meitat el Sabadell ha fet molt per aconseguir aquest empat i finalment el 48 l'ha aconseguit.
0: Les plantilles segurament canviaran encara abans de començar la temporada o com a mínim abans que es tanqui el mercat de fitxatges, però de moment avui Girona i Sabadell que han empatat a dos en aquest partit amistós. Continuem amb més futbol, Arnau, perquè demà l'Espanyol juga un amistós contra el Coventry City i abans de marxar a Anglaterra, els jugadors del primer equip han homenatjat a Dani Jarque amb una emotiva ofrena floral i un minut de silenci.
1: Sí, demà la porta 21 de l'RCD Stadium s'obrirà a les 10:45 fins les 2 perquè els aficionats blanquiblaus puguin apropar-s'hi a honrar el record del capità. A més, tindrà lloc la presentació d'una figura de Dani Jarque fruit de la col·laboració entre la Fundació del Club i el Museu de Cera de Barcelona.
0: Tot això serà demà, que l'Espanyol també jugarà aquest partit amistós i hi haurà, com cada any, aquest tradicional homenatge a Dani Jarque. Tres quarts en punt de nou i una curiositat, Arnau, perquè avui la Federació Espanyola de Futbol ha publicat un vídeo de la Mini Amal. Si no em corregeixes, crec que és com un passadís de l'hotel, o com a
1: sí,
0: mínim...
1: Sí,
0: no?
1: Com, no sé, no sé si és l'hotel, no... els vestuaris... No,
0: sí,
1: no s'acaba
0: la localització no és del tot clara, però vaja, és un vídeo poques hores abans de jugar a la final del Mundial.
1: Doncs sí, on el jove català deia que no estava gens nerviós per aquella final, que encara no acabava de ser conscient del moment que s'estava vivint i que només volia, només esperava que comencés ja el partit. A més, li han preguntat sobre què passaria si perdien aquella final i Lamine va respondre això.
2: Nunca pensé en la derrota, la verdad. O sea, en mi mente no entra... no está la posibilidad. O sea, todo lo que imagino es levantando la copa, viviendo a España como campeón. Pero en mi mente no está perdido. No hay posibilidad.
1: No s'escolta molt bé, però diu que ell no concep perdre en cap moment, que ell només s'imaginava aixecant la copa i tots sabem com va acabar el partit, o sigui que una nova que s'apunta a la ment.
0: La mentalitat que té la Mini Amal és increïble i aquest vídeo, la veritat, és que és una relíquia veure la Mini Amal com afrontava aquesta final del Mundial poques hores abans de jugar contra Argentina. I continuem parlant del Mundial, Arnau, perquè precisament avui Ferran Torres ha estat homenatjat a València i galardonat com a ambaixador de la Comunitat Valenciana, no?
1: Sí, el president valencià Juan Fran Pérez Llorca ha rebut a l'heroi de la final del Mundial al Palau de la Generalitat, on ha fet un discurs per parlar sobre la final, el gol i els valors i l'esperit valencians.
3: Ja vaig escoltar una vegada quan Iniesta marca el gol que ell va dir que el món se li parà. Pues ara entenc les seues paraules, perquè jo per un moment vaig sentir com a que estàvem jo sol, el valor i jo soles, i quan se me queda ahí, o sigui... Ja ho vas dir en la roda de premsa després del partit. Vas sentir una força que no havia sentit abans i per a mi va ser el gol de tot un país, de la il·lusió de tot un país.
0: Doncs Ferran Torres homenatjat avui a la seva terra. Arnau, més coses en futbol, perquè el Real Madrid ha fet oficial l'acord amb la Fiorentina per la cessió de Franco Mastantuono fins al juny de 2027.
1: Sí, l'argentí jugarà al club italià fins a la propera temporada sense opció de compra. Tot i l'interès del River Plate, el seu exequip, el Madrid tenia clar que no el volia fora d'Europa, ja que compten amb ell per un futur. Mastantuono, recordem, va arribar al Madrid el passat estiu per 60 milions d'euros i té contracte amb ell fins al 2031.
0: I encara Madrid, Arnau, el Getafe, notícia important perquè Uche es perdrà tota la temporada per una lesió al genoll.
1: Sí, el nigerià va patir ahir una greu lesió fruit d'una entrada molt lletja de Mawisa en l'amistós que van jugar a Mònaco. Segons apunta el comunicat mèdic del club, Uche té diversos lligaments trencats i un genoll que necessitarà passar per quiròfan.
0: Això al Getafe, i en futbol femení, Arnau, avui Alexia Putellas ha parlat per primer cop des que és jugadora del London City.
1: Sí, l'exblaugrana, a la que per cert ahir se la va veure a l'Olimpia de Londres, gaudint del London P1 de pàdel, ha parlat als mitjans del club en un media day en què ha parlat també del Barça. Li han preguntat a la catalana si ja sap quina serà la successora a la seva corona de reina, però la veritat és que Alexia no ha volgut posar el pes a l'esquena de ningú.
4: If you imagine I have a crown and all of this.
5: Si imaginem que tinc una corona i li he de donar algú, no crec que ningú la necessiti. Elles són molt bones. No necessiten res de mi. Només espero haver deixat el club en un millor lloc que quan vaig arribar. I això em fa sentir molt bé. Vaig gaudir molt jugant amb elles i espero que elles també gaudissin jugant amb mi.
4: With them and I hope they enjoy as well.
0: I en ciclisme? Bicycle. Arnau, hi ha hagut ball de mallots al Tour de França femení a falta de dues etapes per arribar al final.
1: Doncs sí, avui en la setena etapa, que ha culminat amb l'escalada al Mont Benoit, la polaca Katarzyna Niedoma-Fitny ha saltat a la general amb una arribada solitària a la meta amb la que es posa líder a més d'un minut d'avantatge. Paula Blasi, per la seva part, ha entrat cinquena i ha escalat fins a la setena posició de la general després d'haver de reduir esforços a falta de 10 quilòmetres per poder ajudar les seves companyes d'equip.
0: I tanquem amb bàsquet. És mi última jugada. Perquè Arnau, Colby Jones finalment no jugarà al bàsquet Manresa, però què ha passat?
1: Doncs mira, tot i haver arribat a un acord amb el jugador a finals de juny pel seu fitxatge, un cop al peu que ha patit en un partit de la NBA Summer League ha causat que l'escolta estadounidenc hagi de passar per quiròfan i, per tant, no acabarà firmant amb el club manresà per proves mèdiques, així que haurà de tornar a tantejar el mercat d'escortes anotadors al Manresa.
0: Arnau, moltes gràcies, bon cap de setmana.
1: A tu, Núria, bon cap de setmana.
0: Una petita pausa i de seguida tornem. La graderia del balcó.
6: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure. La graderia del balcó.

Queden 10 minuts per les 9 de la nit. Avui, a la graderia del balcó, ens volem aturar, analitzar en profunditat per què les rematades de cap al futbol o els cops de cap entre futbolistes poden acabar condicionant la salut dels jugadors a llarg termini.

0: el seu futbol base per minimitzar riscos. Laia Pujals, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Núria.
0: I el que fem és marxar cap a Itàlia, perquè fa molt pocs dies el Como italià va adoptar una mesura innovadora, Laia, en aquest sentit.
1: Sí, fa unes setmanes el Como anunciava que implementava un pla per reduir els cops de cap evitables.
0: Canvia't de micro, Laia. A veure, prova d'agafar aquest. A veure
2: si aviam, ara sí. Ara jo també m'escolto. Vale, perfecte. Doncs això, que fa unes setmanes el Como implementava aquest pla per reduir cops de cap evitables. Primer de tot, el perquè és, té un nom i cognom, que és Rafael Varane. Varane, que va ser jugador del Madrid. Resulta que ell, quan tenia 16 anys, va rebre dos cops al cap. I això ara mateix està a formar part d'aquest Consell d'Educació del Como i és un dels principals impulsors d'aquest programa. Ell va dir que també tenia molts companys que havien vist afectada la seva vida pels cops al cap i per tot això doncs, el Como comença aquest programa. Ara queda saber el com, no? Com ho estan fent. Doncs ho han fet bàsicament prohibint als nens menors de 10 anys donar cops de cap als partits d'aquesta temporada. I la prohibició també contempla els entrenaments. Llavors, entre els nens que tenen 10 i 11 anys podran començar a donar cops de cap al final de la temporada amb una pilota de goma i a partir dels 12 ho faran un cop al mes i també amb pilotes especials. I a mica doncs, s'anirà incorporant al sistema de joc. Llavors, aquí potser la pregunta és quin efecte tindrà això sobre la capacitat dels menors, però deia que creu que ell que creu que no és important, és a dir, que tu en un inici pots practicar moltes altres coses i que el cop de cap ja el pots anar adquirint a mida que creixes.
0: Doncs això pel que fa al Como, que com bé explicava la Laia, és el primer club que adopta una mesura d'aquest tipus, però a nivell de federacions, Laia, ja n'hi ha algunes que també ho estan implementant al seu futbol base.
2: Sí, de fet, el primer és Estats Units. Ho va fer l'any 2015, que va prohibir els cops de cap amb pilota a menors de 10 anys després que un grup de famílies de Califòrnia prenguessin mesures legals contra l'entitat. Després vindria Escòcia l'any 2020, que prohibiria fer sessions específiques per practicar els cops de cap, i el 2021 s'hi sumaria la Federació Anglesa, qui va aprovar temporalment la prohibició de colpejar la pilota amb el cap en la categoria sub-20 i va fer com un període de prova fins a la temporada 23-24, on havia de decidir si ho implementava o no, i ho va acabar implementant també en categoria sub-11 i recomanaven restriccions en els entrenaments, tot i que a dia d'avui es continua investigant si quin és el millor mètode. Més recentment, l'any 2024 ho va fer Bèlgica i l'any 25 era la Federació Francesa qui també prohibia els cops de cap en menors entre 6 i 9 anys. Entre els 10 i els 12 ho permetia en sessions de 5 a 10 minuts i a partir d'entre els 13 i els 16 també hi havia com ho prohibia però ho permetia amb 15 minuts, és a dir, una sessió una miqueta més llarga, i ja a partir de la categoria sub-18 sí que ja permetia doncs, que poguessin donar cops de cap en entrenaments i en partits i en tot.
0: I aquí a Catalunya s'està treballant per tirar endavant aquestes mesures preventives entre els infants que juguen a futbol. Ens ho ha explicat en declaracions a la graderia del balcó Sergi Garrido, secretari general de la Federació Catalana de Futbol.
3: Estem estudiant, això vol dir que portem ja un any, aquesta temporada també farem els estudis pertinents per veure quina és la millor fórmula a aplicar. A partir d'aquí decidirem quina és la millor funció, intentar fer un estudi per veure si pot desencadenar en una primera fase formativa, que és des de que s'inicia el futbol, des dels 5 anys amb debutants fins als 12, categoria infantil més o menys, d'intentar prohibir la pràctica amb el cap.
0: La idea de la Federació Catalana de Futbol és fer dues temporades senceres d'estudi, ja ho han fet un any, aquesta que començarà al setembre serà la segona i a partir d'aquí es trauran les conclusions. Això sí, la ratificació de qualsevol mesura que es vulgui adoptar l'haurà de prendre l'Assemblea General Ordinària que la formen els més de 1.400 clubs que hi ha a Catalunya. Sergi Garrido també té clar que si al final s'acaba adoptant alguna mesura caldrà molta educació perquè el futbol, tal i com entès sempre, canviaria.
3: Entenem que és una cosa que afecta a 233.000 llicències, a més de 17.000 equips i més de 1.400 clubs. És una cosa que hem d'anar en pausa i buscar un cert consens entre tots, no? Aplicar una mesura i que els clubs pues es vegin contra l'espasa i la paret amb una mesura que l'apliquem d'una temporada a l'altra i sabem i som conscients que d'alguna forma costarà d'assimilar del futbol que hem entès durant tota la vida, vaja. I serà difícil de digerir haurem de fer molta formació, molta sensibilització, no tan sols a entrenadors, a jugadors, a clubs, sinó també a progenitors, a tots els nostres jugadors. Creiem que, mica en mica, si al final ho duem a terme, pues que traurà el seu rendiment.
0: Doncs així està la situació a Catalunya, però també ens preguntem per què són perilloses les rematades de cap i per què són un risc a llarg termini pels futbolistes. Ens ho

0: respon també en declaracions a la graderia del balcó el neuròleg de l'Hospital Clínic Àlex Iranzo.
1: Hi ha establert una associació entre haver jugat de manera continuada a nivell professional al futbol, i amb això suggereix que és una relació amb rematades al de la pilota amb el cap o cops de cap que t'has donat amb altres jugadors, que aquesta circumstància pot ser un factor de risc perquè 30-40 anys després d'haver jugat professionalment facis una malaltia neurodegenerativa, tipus malaltia de Parkinson, ELA o tipus de demències. És important dir que la gran majoria dels futbolistes mai faran aquesta malaltia neurodegenerativa, tan sol una minoria, un 3 o un 4%.
0: El doctor Iranzo també deixa clara a Ser Catalunya que una imatge tan bonica com pot ser una rematada de cap a la vegada pot acabar sent perillosa i que quan hi hagi comportaments inadequats cal sancionar-ho.
1: Jugar amb el cap és molt bonic al futbol, però és perillós. Llavors s'ha de tenir una miqueta de respecte i s'ha de sancionar quan hi ha aquests comportaments tan agressius i tan competitius, i fer el futbol una mica més net, més honorable i no tenir riscos.
0: Doncs veurem com evoluciona tot plegat i si a Catalunya també s'acaben adoptant algunes mesures preventives per evitar el risc que comporten els impactes al cap amb la pilota de futbol. La notícia que la Federació Catalana de Futbol ja està fent estudis i veurem si ho acaba implementant. Laia Pujals, moltes gràcies.
2: A tu, Núria.
0: La graderia es va buidant. Aquí la graderia d'avui divendres. Nosaltres tornarem dilluns, com sempre, amb tota l'actualitat esportiva. Ara us deixem a Mora 25 i a 12:15 al Larguero. Que vagi bé, gràcies per escoltar-nos.
3: Ser Catalunya, Barcelona.
4: Ser l'huracano più bello.
5: Iris Dio, Premi Toreschi de Ràdio Barcelona al fenomen esportiu de l'any.
6: O sigui, jo vaig començar a fer sincro com qualsevol nen comença a fer un esport així per passar-s'ho bé, per fer un estat escolar també, perquè tenia moltíssima energia i a poc a poc vaig anar pujant, no? I als 8 anys, quan vaig quedar campiona d'Espanya, 9, i veia que tenia una mica de potencial, ja vaig començar a somiar en ser la millor del món.
5: La millor del món, i aquest estiu també la millor del continent, amb 6 medalles als Europeus de París.
4: Io Cristo Diamante.
5: Felicitats, Iris, una nedadora d'or i diamants. Viu els èxits dels nostres esportistes amb Ser Catalunya.
7: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
8: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio amb Vim Amoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Bay, Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
7: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
9: Y ya saben que los viernes lo que nos apetece este verano es charlar con ustedes. Queremos estar tranquilamente, frente al mar, por ejemplo. Cuando estamos en la playa siempre hay alguien que enciende una hoguera. Ya lo escuchan. Estamos tranquilos, están ustedes, estamos nosotros. Queremos escucharles, queremos que nos llamen al 900-100-800, 900-100-800. Hoy vamos a hablar de canciones del verano. Queremos que nos cuenten cuál es su canción del verano. Y Litus les va a regalar una versión, la vamos a escuchar en directo, vamos a conversar sobre ella. Y queremos sobre todo saber a dónde les lleva ese tema. También es cierto, cuando nos reunimos alrededor de la hoguera, frente al mar, ahora, en estos días, siempre hay algún joven que saca el móvil y también pone su propia música.